hem escoltat, no tot sencers, sinó en format de popurri, com ho podíem dir-ho, aquest Canta amb una havanera i l'havanera del nàufrag d'un grup de recent creació com és Aigua Clara. Canviem de mes i passem al novembre. Les versions o adaptacions de temes en català o al castellà i viceversa era el programa que encetava el mes. Continuava amb un dedicat als grups que feien aniversari i que la Fundació Ernest Morató els va premiar amb un acte al Teatre Municipal de Palafrugell, un disc de llegenda del grup Mar i Vent amb el títol L'Una Llena. Començava una nova sèrie, abecedari a dues bandes, i els primers varen ser els Pescadors de l'Escala i Portbó, alternant una lletra cada un. El magazín tancava el mes destacant l'acte de reconeixement als grups que feien aniversari i es lliuraven el premi 2x4, tot això organitzat per la Fundació Ernest Morató. I escoltarem un tema del grup Portbó, d'aquesta abecedària dues bandes, com és La Gaviota, és a dir, La Gavina, als seus inicis abans de traduir-la al català. L'escoltem pel grup Portbó.

Hem escoltat La Gaviota, l'actual Gavina, però tal com es va escriure i tal com se va interpretar, fins que més endavant es va fer la traducció al català per al mateix Frederic Sirés i la Marina Rossell li va donar la popularitat. Anem ja amb l'últim mes de l'any, el desembre, i per començar aquest últim mes ho feia amb la cantada de presentació del grup Aigua Clara Palafrugell. Seguíem un programa on les habaneres ens parlen per explicar-nos històries. Continuant amb el magazín, aquesta vegada no sient l'últim programa del mes, on destacava que l'Espai Ter de Torroella de Montgrí tindria una sessió de la cantadeta i de la participació d'Arjau a l'espectacle Mare Mundi. Volia acabar l'any amb un programa que tenia ganes de fer, els Sons de Sardanes, i que vaig comptar amb la col·laboració de l'amic Jordi Gallegos, especialista en el món sardanista. I escoltarem una d'aquelles cançons que varen formar part del programa i que en Jordi Gallegos ens les comentava. És Cançons que tornen dels pescadors de l'Escala.

Hem escoltat aquestes cançons que tornen del grup Els Pescadors de l'Escala, que va formar part d'aquest programa Sons de Sardanes, amb la col·laboració, com els deia, de Jordi Gallegos, actual president de l'agrupació sardanista escalenca Avixaixo, i també de les agrupacions sardanistes de les comarques gironines. Passem ja al 2026 i ho fem amb el mes de gener. Començava un any nou i una nova sèrie, Tornada a Port, on recuperava alguns dels programes més destacats i que mereixien tornar a ser escoltats. Recordava el grup A Cau d'Orella en el seu primer CD, El mateix mar. Aquest grup es va fundar el mateix any en què vaig començar aquest programa. Un altre de la sèrie Abecedari a dues bandes, aquesta vegada protagonitzat pels grups que ja no estaven en actiu, com Bergantí i Gavina. I en el magazín donava a conèixer les bases del 18è concurs de composició Josep Bastons de Sant Pol de Mar. I d'aquest treball discogràfic que els hi parlava del grup A Cau d'Orella, escoltarem la cançó que hi dona títol, El mateix mar.

Hem escoltat aquest El mateix mar, cançó que donava títol al primer treball discogràfic del grup que fa anys ja va deixar els escenaris, com és A Cau d'Orella. Passem al mes de febrer. Els Cremats protagonitzaven el programa de la sèrie Com canten. Com és habitual, cada mes de febrer dedico un espai a les novetats discogràfiques publicades l'any anterior. Un total de 9 enregistraments són els que es varen publicar el passat 2025, almenys els que jo tinc controlats. Una altra de la sèrie tornada a port amb el grup Mar Endins, tot recordant l'abecedari que els hi vaig fer d'aquest grup i que va decidir plegar després de 47 anys en actiu. El magazín no va ser l'últim programa del mes, ho vaig deixar pel següent, degut a que el dia 1 de maig queia en diumenge. Vaig tancar el mes amb una secció de cançons que ens parlaven del mar. I escoltarem una de les cançons més destacades del treball discogràfic de la Clara Bonfill, que el vàrem poder escoltar en aquest que vaig fer dels enregistraments del 2025, com és A Tramuntanada, a ritme de rumba.

0: ma garnatxa.
1: Esteu escoltant Sons a cau d'orella, amb Joan Brugués.
2: A ritme del que anomenem rumba marinera, la Clara Bofill ens ha interpretat A Tramuntanada. Toca el mes de març. No és habitual, però va passar que comencés el mes amb el magazín del mes anterior, on parlava de les novetats de grups de veneres com el Peix Fregit amb la nova incorporació de Pau Vilà, substituint a Pere Molina. Un dels habituals d'aquest mes és el dedicat al Dia de la Dona, aquesta vegada en grups i cantants femenines. Tornava l'abecedari a dues bandes amb Peix Fregit i Llops de Mar. Orells de Mar protagonitzava el de la sèrie Com canten i acabàvem el magazín del mes destacant la participació del grup Arjau a l'espectacle d'aniversari del cantant Lo Pau de Pons. Un mes, com hem vist, amb dos magazins. El primer, que era el del mes de febrer, i l'últim, el que tocava, el mes de març. Escoltarem una de les cançons que es va poder escoltar en el programa del Dia de la Dona. Elles són Gemma Cuatro i ens porten La Rosa Oriental.

Hem escoltat i també hem recordat el grup Gema 4, que malauradament ja fa temps que deixava de cantar, tot i que ha tingut unes substitutes com han estat la Sabaname, totes dues cubano-catalanes, la Rosa Oriental, el que ens han interpretat d'aquests temes que sempre conviden a ballar. Continuem i ho farem ara amb el mes d'abril. Els explicaré que vaig fer un disc de llegenda doble del grup Mar d'Amunt per començar el mes, un altre de la sèrie Tornada a Port, tot recordant un programa que vaig fer, un rànquing segons la revista Enderrock de les havaneres més populars. Feia el primer programa de dos de les cançons pròpies de grups i per acabar el mes, el magazín on explicava el llibre que varen publicar el grup Les Anxovetes i que es titulava Cànon a la mar. I una de les cançons que es va poder escoltar en aquesta sèrie de dos programes de cançons pròpies és aquesta del grup Boira i que porta per títol Quan ell em mira.

Acabem d'escoltar aquest Quan ella em mira del grup Boira, un tema de producció pròpia dels de Lleida. I anem ara al mes de maig, amb el segon programa sobre cançons pròpies dels grups començava el mes, continuant amb un nou lliurament de la sèrie Abecedari a dues bandes entre Mar i Vent i Mar Brava, una nova sèrie de tres programes sobre cançons no gaire habituals en aquest gènere musical. El següent també formava part d'aquesta sèrie de temes poc habituals i en el magazín els hi parlava que la Neus Mar ha decidit apartar-se un temps de les cantades d'havaneres després d'un estiu de fort desgast emocional. I escoltarem una d'aquestes cançons que no són gaire habituals en aquest gènere, però els aporten els grups dins el seu repertori, com és Els Cremats, amb aquest tema de Paret, el mig amic.

així es guanyava la vida. Per al meu pare, el mig amic,

Acabem d'escoltar Els Cremats versionant aquest tema de Peret, El mig amic. I passem al mes de juny. En quedava un de la sèrie de peces poc habituals i va ser el primer d'aquest mes. Després que feia temps de no fer-ho, varen tornar els de la sèrie unes quantes per escoltar i temes sobre mariners el van protagonitzar. El següent, dins de la mateixa sèrie, va ser dedicada als pescadors. I el magazín, per tancar el mes, on destacava l'èxit d'una nova edició, la cinquena, de la cantadeta organitzada per la Fundació Ernest Morató, amb una sessió a l'Espai Ter de Torroella de Montgrí i dues a l'Auditori de Girona, on es va estrenar l'himne que escoltarem a continuació. Va ser una composició de Les Anxovetes i que es va interpretar totes les tres cantades amb el grup que era el protagonista d'aquesta cinquena edició, Les Anxovetes, juntament amb els participants de la cantadeta. El títol Som el futur.

preciós aquest tema himne de la cantadeta que esperem que el anem escoltant en el futur. El futur són tots aquests nens que participen a la cantadeta. Esperem que sigui així i esperem, com els deia abans amb la Neus Mar i les veus del mar, que alguna vegada parlem d'un dels cantants d'un grup, cantants, cantantes, que varen començar amb la cantadeta. Estaria molt i molt bé. I anem ja al mes de juliol. Tot i que per circumstàncies que tots coneixem no es va poder dur a terme la cantada d'Havaneres de Calella, els hi vaig dedicar un programa abecedari de grups que varen participar. Començaven els tastets, el primer amb la cantada de Foment de Girona, que enguany celebrava la segona edició, i el segon amb la tradicional cantada de Platja d'Aro, la número 43. I el magazín, per acabar, destacava una nova secció dedicada als primers discs que varen enregistrar els diferents grups que formen part d'aquest gènere musical. I escoltarem un tema del segon grup que ha participat més vegades a la cantada de Havaneres de Calella de Palafrugell. És el grup Peix Fregit amb aquest tema No Volveré.

Acabem d'escoltar el grup Peix Fregit interpretant aquest vals mexicà No Volveré. I al mes d'agost, de moment, unes quantes d'altres indrets per escoltar, que era una selecció de temes d'altres llocs de l'estat espanyol on es poden escoltar i on es canten havaneres. I també un abecedari musical de grups que han participat a la cantada d'Havaneres de l'Escala. I escoltarem aquest tema d'aquests altres indrets per escoltar del Círculo de Artesanos de Sanlúcar de Barrameda, que la primera vegada que el vaig escoltar em va impressionar, perquè el mare vull ser pescador, traduït al castellà per madre voy a ser pescador.

0: I amb aquesta cançó acabem aquest programa especial del 18è aniversari, agraint a totes i a tots els oients i emissores que confien en aquest espai. Moltes gràcies i Sons a Cau d'Orella continua amb una nova temporada fent camí ja cap al 19è aniversari. Recordin que ens poden seguir a Facebook, a Twitter, ara X, a Instagram, a Spotify i a les plataformes iVoox i Audio.cat. Gràcies per la companyia i atenció. Fins la propera. Adeu-siau.
1: La música queda. Nosaltres marxem. Fins al proper Sons a Cau d'Orella.
2: Ràdio Arenys, la primera música. El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.
3: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.
4: Benvinguts una setmana més al programa de la lírica de la xarxa de comunicació local, Els Moments d'Òpera. Com bé sabeu, les darreres tres setmanes les hem dedicat a conèixer la tetralogia de Richard Wagner. I la tenim incompleta, ja que hem pogut conèixer l'Hort del Rin, la Valquíria i Siegfried. Així doncs, avui ens falta conèixer la tercera jornada, el darrer títol, El capvespre dels déus, una òpera dividida en un pròleg i tres actes, amb text i música de Richard Wagner. És la quarta i última òpera d'aquest cicle de l'Anell del Nibelung, la coneguda com a tetralogia. L'estrena va ser just l'endemà de l'òpera Siegfried, concretament el 17 d'agost de 1876, per tant, per aquestes dates fa 150 anys, coincidint, esclar, amb la primera representació completa del cicle de l'Anell del Nibelung al Teatre del Festival de Bayreuth. L'escena catalana seria al Liceu, el 16 de novembre del 1901, un any i un dia després de l'estrena de la Valquíria al Teatre de les Rambles. En quant als personatges principals que intervenen en aquest títol, són ja força coneguts, ja que han protagonitzat el programa les darreres setmanes. Siegfried, un heroi, fill de Sigmund i Sieglinde, però educat pel nan Mime, que està enamorat de Brunhilde, paper per tenor dramàtic de veu intensa i vibrant. Brunhilde, una valquíria, filla de Wotan i enamorada de Siegfried, que la desperta amb un bes d'amor al final de la segona jornada que vam conèixer la passada setmana. Un paper per soprano dramàtica de gran poder vocal. Hagen és el fill d'Alberich i Kriemhild, un personatge que no apareix en cap moment. Un paper, el de Hagen, molt contundent per baix. Gudrun és la germana de Gunther i està enamorada de Siegfried, paper per soprano líricos pinto. Gunther és el decadent senyor dels Gibichungs, un paper per baix o baríton. Alberich és el Nibelung, que va robar l'or a l'inici del cicle, el pare de Hagen. Té una breu aparició al final de l'acte segon, paper per baix. I Valtraute, una altra valquíria, germana de Brunhilde, a qui li reclama l'anell que ella no li vol cedir. Un rol per mezzo-soprano. El capvespre dels déus, si ens fiquem en els antecedents, o Götterdämmerung, és l'última part de la tetralogia i completa la història dedicada iniciada amb l'Hort del Rin, on se'ns narra la destrucció dels antics déus germànics, de tal manera que es donarà pas a una nova era històrica al món. Aquesta última part és la més extensa de tot el conjunt i la seva significació inclou, per primer cop al cicle, la participació del cor, si no tenim en compte el simple crit que ha d'emetre a l'Hort del Rin. En l'última part cronològicament parlant, però també l'última part que Wagner va compondre, fet que va suposar un important esforç, ja que li va ocupar molt de temps entre el 1869 i el 1874. En la composició, Wagner usa elements habituals de la seva escriptura musical i se centra en el caràcter orquestral de l'obra i en el trio que formen Brunhilde, Hagen i Gunther al final del segon acte. L'estrena del capvespre dels déus va ser la primera edició del Festival de Bayreuth fa 150 anys i va completar el cicle operístic més extraordinari fins aleshores. Pel que fa a l'argument, cal tenir presents que per seguir el fil argumental i entendre-ho en el seu conjunt, el del capvespre dels déus és imprescindible conèixer les tres obres que la precedeixen, com dèiem, l'Hort del Rin, la Valquíria i Siegfried, que trobareu al nostre web, laxarxa.cat/òpera. Pel que fa al pròleg, les tres nornes, filles d'Erda, es congreguen al costat de la roca de Brunhilde, teixint la corda del destí. Canten sobre el passat i el present, però també sobre el futur, quan Wotan calarà foc al Valhalla com a senyal de la fi dels déus. En un descuit, la corda es trenca. Lamentant-se de la pèrdua de la seva saviesa, les nornes fugen. A l'alba, Siegfried i Brunhilde surten de la seva cova. Brunhilde envia Siegfried a la recerca de noves aventures, demanant-li que sempre tingui present el seu amor. Brunhilde és la soprano Birgit Nilsson i Siegfried el tenor Wolfgang Wingasen, els dos dirigits per Sir Georg Solti en una gravació del Segell d'Ecca de l'any 1964.

Abans de marxar en la recerca d'aventures i com a penyora de la seva fidelitat, Siegfried li dona l'anell que en el passat havia robat a Fafnir. Protegit amb la cuirassa de Brunhilde i muntant el cavall d'ella, Grane, Siegfried s'acaba allunyant. Així doncs, arribem al primer acte.

L'acte primer de l'òpera El capvespre dels déus de Wagner comença al Palau dels Gibichungs, una estirp que habita a la vora del Rin. Gunther, el seu senyor, seu al tron. El seu mig germà Hagen li aconsella que es casi i també que trobi un marit per la seva germana Gudrun. Suggereix Brunhilde com a muller per Gunther i a Siegfried com a marit per Gudrun. Ha donat a Gudrun una poció per fer que Siegfried oblidi a Brunhilde i s'enamori de Gudrun, sota la seva influència. Aleshores, Siegfried podria conquerir Brunhilde per Gunther. Siegfried arriba al Palau dels Gibichungs amb el propòsit de veure's amb Gunther. Gunther li ofereix la seva hospitalitat i Gudrun li fa veure el filtre d'amor. Ignorant la conspiració, és clar, Siegfried brinda per Brunhilde i pel seu amor. En veure la poció per la memòria i s'oblida de Brunhilde i s'enamora de Gudrun. Sota la influència de l'encanteri, Siegfried s'ofereix per aconseguir una dona per Gunther i aquest li parla de Brunhilde i del foc màgic que l'envolta. Ambdós es juren com a germans de sang i Siegfried surt cap a la roca de Brunhilde. Mentrestant, Brunhilde rep la visita de la seva germana Valquíria, Valtraute, que li explica com Wotan va tornar un dia dels seus viatges amb la seva llança trencada. Wotan es troba consternat amb la pèrdua de la llança, atès que tots els pactes i acords als quals havia arribat, tot allò que li donava al cap i a la fi poder, estaven inscrits en el seu mànec. Wotan ha encarregat que li portin branques d'hidraxil, l'arbre del món, de manera que s'apliquin al voltant del Valhalla, la residència dels déus. Aleshores, va enviar els seus corps a espiar arreu del món a fi que aquests li portin notícies i ara es troba al Valhalla esperant al final. Valtrot suplica a Brunhilde que torni l'anell a les filles del Rin, atès que ara la maledicció està perjudicant el seu pare Wotan. Però Brunhilde es nega a desfer-se de la penyora d'amor de Siegfried i Valtrot fuig desesperada. De nou, Brunhilde és Birgit Nilsson, mentre que Valtrot va a càrrec de Christa Ludwig.

Ara arriba Siegfried, però ho fa amb l'aparença de Gunther, ja que ha usat el Tarnhelm, i reclama a Brunhilde com a esposa. Tot i que Brunhilde s'hi resisteix amb violència, Siegfried aconsegueix dominar-la arrabassant-li en ell i posant-se'l ell mateix a la mà. Vingasen és Siegfried i Nilsson, Brunhilde.

0: Des d'Olesa Ràdio, Moments d'Òpera, amb Albert Galzeran.
1: Segon acte al capvespre dels déus, aquí als Moments d'Òpera, capvespre dels déus de Wagner, per descomptat. Hagen, mentre s'espera a la vora del Rin, rep en somnis la visita del seu pare, el nan Alberich. Davant la insistència d'Alberich, Hagen jura fer-se amb l'anell. Siegfried arriba just quan surt el sol, havent recuperat en secret la seva verdadera fesomia i intercanviant el seu lloc amb Gunther. Hagen convoca els Gibichungs per donar la benvinguda a Gunther i la seva promesa. Gunther arriba amb una desolada Brunhilde que es queda estupefacta en veure Siegfried entre els presents. En veure l'anell a la mà de Siegfried, entén que ha estat traïda. Denuncia Siegfried davant dels vassalls de Gunther, però Siegfried jura davant l'espasa de Hagen que les acusacions de Brunhilde són falses. No hem d'oblidar que ha oblidat Brunhilde a causa de l'elixir que li han subministrat. Brunhilde és Birgit Nilsson, Gunther Dietrich Fischer-Dieskau, mentre que Siegfried l'interpreta Wolfgang Wingasen.

Acte seguit, Siegfried condueix Gudrun i els presents a la festa de noces, deixant Brunhilde, Hagen i Gunther sols al costat del riu. Pregonament avergonyit per l'acusació de Brunhilde, Gunther decideix, per suggeriment de Hagen, que Siegfried ha de morir perquè ell recuperi l'honor. Brunhilde, veient l'oportunitat de venjar-se de la traïció de Siegfried, s'uneix al complot i confessa a Hagen quin és l'únic punt feble de Siegfried. I és que ella va usar els seus poders màgics per fer-lo immune a les armes, però convençuda que un heroi tan gran mai no donaria l'esquena a l'enemic, va deixar-li les espatlles lliures del sortilegi. Hagen i Gunther decideixen, doncs, portar Siegfried de cacera i, un cop allà, assassinar-lo. Hagen és Gottlob Frigg, Brunhilde Birgit Nilsson i Gunther Dietrich Fischer-Dieskau.

0: Moments d'òpera.
1: Tercer i darrer acte. Seguim els moments d'òpera amb el resum argumental i musical de l'òpera El capvespre dels déus de Wagner. Hem de situar-nos als boscos de la ribera del Rin, on les filles del Rin lamenten la pèrdua de l'or. Siegfried apareix separat de la seva partida de cacera. Les filles del Rin li demanen amb vehemència que torni l'anell al riu, i així podrà evitar la seva maledicció, però ell ignora els seus vaticinis de disort. Les filles del Rin se'n van nedant i prediuen que Siegfried morirà i que la seva successora, una dama, els donarà un tracte més just. Siegfried es reuneix de nou amb els caçadors, incloent-hi Gunther i Hagen, mentre descansen, narra les aventures de la seva joventut. Hagen li dona a veure una poció que li fa tornar la memòria i llavors explica el descobriment de la dormida Brunhilde i com la va despertar amb un bes. De sobte, dos corps surten d'un arbust i en quedar-se mirant-los, Hagen el travessa per l'espatlla amb l'espasa. Els altres caçadors queden horroritzats i Hagen, amb calma, s'allunya de l'espasó del bosc. Siegfried mor, recreant-se en els seus records de Brunhilde. Wolfgang Wingasen és Siegfried.

0: El cos mort de Siegfried és transportat en una solemne marxa fúnebre, amb un seguici fúnebre, que estem escoltant ara mateix de fons. De nou, ens hem de situar al Palau dels Gibichungs. Gudrun espera el retorn de Siegfried, però arriba Hagen, encapçalat la processó fúnebre. Gudrun reacciona amb una gran desesperació en veure el seu promès mort. Gunther condemna l'assassinat de Siegfried a mans de Hagen, i aquest replica que Siegfried havia faltat a la seva paraula i reclama l'anell que Siegfried porta a la mà com a dret de conquesta. Quan Gunther el rebutja, Hagen l'ataca i l'assassina. Tanmateix, quan Hagen es dirigeix a rebassar l'anell, la mà del difunt s'alça amenaçant i Hagen recula. I entrarà Brunhilde en escena i dona ordres perquè s'elevi una pira funerària al costat del riu i envia els corps de Wotan amb el seu amo perquè li portin les notícies tant de temps esperades. Agafa l'anell i es dirigeix a les filles del Rin, dient-los que l'agafin entre les cendres quan el foc hagi netejat en ell la maledicció. La pira està en flames. Brunhilde munta el seu cavall Grane i cavalca cap al foc. El que segueix és potser una de les escenes més difícils de realitzar per un director d'escena en la història de l'òpera. El foc s'enlaira mentre el Rin es desborda de la seva llera, portant les filles del Rin al damunt de les ones. Hagen desapareix entre les aigües. Les filles del Rin fugen nedant, havent recuperat l'anhelat anell. El palau dels Gibichungs es col·lapsa. A mesura que les flames creixen en intensitat, el Valhalla comença a veure's al cel. Brillants flames també prenen el palau dels déus, en el qual hi podem veure els déus que van desapareixent a poc. Acte seguit, cau el taló. I aquest és el complex final de la complexa tetralogia de Richard Wagner, una obra mestra musical que hem repassat al llarg de les darreres setmanes i que podeu recuperar, ja ho sabeu, al web laxarxa.cat/òpera. Gràcies per l'atenció i fins a propera. Us deixem amb la impressionant Brunhilde de Birgit Nilsson.
1: Moments d'òpera amb...

0: Ràdio Arenys, la primera en actualitat. El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.
1: Continguts en xarxa.
2: Estrenes amb Joan Soler. Cada setmana et posem al dia de l'actualitat musical. Novetats, les cançons que seran èxit. L'actualitat de la música en català. Estigues a l'última música. A partir d'ara, acompanya'ns a Estrenes.
3: Doncs som-hi, què tal, com esteu? Benvingudes i benvinguts a Estrenes en aquesta nova setmana en la qual també volem compartir, com sempre fem, al llarg de pràcticament 55 minuts, algunes històries noves, musicals, que ens acompanyaran. Per començar avui en terres catalanes i per compartir una de les històries que ens arriben amb veu, música i so de Judith Nederman, que és una cantautora de Vilassar de Mar, i Momi Maiga, que és un músic i virtuós de la Cora, nascut al Senegal, establert a Catalunya. Junts han presentat la cançó solidària Mouta, dedicada a visibilitzar i donar suport a les persones afectades per l'ELA i a recaptar fons per a la seva investigació. Per tant, avui comencem de manera solidària escoltant aquesta cançó compartida entre Judith Nederman i Momi Maiga, Mouta.

És la cançó compartida entre Judith Nederman i Momi Maiga, això es diu Mouta, i així hem obert aquestes estrenes d'aquesta setmana. Ara mateix anem a fer un viatge cap a Anglaterra, obrim la frontera del dia d'avui per anar-nos fins allà i compartir i escoltar a Bashcroft. És un actor, cantant i compositor britànic, nascut a Oxford, Anglaterra, i aquesta és una de les cançons que ens portarà ara mateix la seva nova. Es diu Pretty People.

La cançó es diu Pretty People, és la més nova de Bushcraft, una altra novetat de la setmana. Una cançó que ens parla d'aquella dolorosa sensació d'obrir les xarxes socials i veure que la teva exparella continua amb la seva vida, viatjant o sortint de festa, aparentant tenir una vida perfecta i radiant, de la qual, evidentment, ja no en formes part. Pretty People amb Bushcraft i tornem a Catalunya amb Mas Vidal. Mas Vidal és un projecte musical català creat i liderat pel músic i compositor Marc Mas Vidal. La seva cançó que escoltarem es diu Aquí no am, que dona títol al seu àlbum de debut, que ha sortit aquest mes d'octubre. És una peça d'autor molt emotiva, que compta amb les col·laboracions especials de la pianista Meritxell Nederman i el percussionista Joan Palà, excomponent de Charango i Doctor Prats. Aquesta cançó, que és un homenatge directe a la reconeguda artista israeliana Noa, el nom real de la qual és Aquinoam Nini. Així sona la nova història de Mas Vidal.

Aquí no am, aquesta és la cançó de Mas Vidal, una altra novetat de la setmana en aquestes estrenes que t'acompanya, siguis on siguis. Ella es diu Holly Humberstone, és una cantautora britànica de música pop alternativa, nascuda a Nottingham, a Anglaterra, i va guanyar una gran notorietat internacional després de rebre el prestigiós premi Rising Star als Brit Awards de l'any 2022. La seva nova cançó es diu Too Good to Be Lonely. És una de les cançons incloses en el seu àlbum A Cruel World, i la temàtica gira al voltant de la solitud, les relacions modernes i l'autoestima. Així sona la nova de Holly Humberstone.

0: El nostre viatge de nou cap a Anglaterra ens ha portat a compartir aquesta nova cançó de Holly Humberstone que es diu Too Cute to be Lonely. Més novetats de la setmana, tornem a aterrar a Catalunya perquè ens arriba l'Ernest Prana. Nom artístic d'Ernest Prat Corona, és un cantautor, músic i compositor que neix a Sabadell, tot i que ha crescut, viu i té les seves arrels a Peralada, a l'Alt Empordà. Després de formar part del grup Crossing i passar per una etapa a Madrid, s'ha consolidat com una de les veus emergents més populars del pop en català i com un autèntic fenomen a les xarxes socials. Aquesta és la cançó que escoltarem, es diu Fotos de tardor. La temàtica, evidentment, ens submergeix en el canvi d'estació.
1: Ja ens venia de gust treure el jersei del fons. Ja ens venia de gust reunir-nos vora el foc. Ja ens venia de gust

Així hem compartit amb ell aquestes fotos de tardor. Ernest Prana, una altra novetat interessant de la setmana en aquestes estrenes. Tornem a Gran Bretanya, Anglaterra. Avui sembla la protagonista amb les cançons en aquesta obertura de fronteres per escoltar el més nou de Take That. Actualment funciona com un trio amb Gary Barlow, Mark Owen i Howard Donald, els altres dos membres originals, en Robbie Williams i Jason Orange, ja no formen part de la mítica boy band britànica de manera activa. La seva nova cançó es diu Dreamers. És una cançó que formarà part del desè àlbum d'estudi del trio i que sortirà el 20 de novembre d'aquest any. Dreamers, la nova de Take That, amb tot un missatge que gira a l'entorn de la importància de continuar tenint grans somnis i aspiracions.

Dreamers. Aquesta és la nova cançó dels Take That, que ben aviat ens presentaran noves cançons, nou disc, ara ja convertit en trio, i així ens han acompanyat estrenes. Tornem a Catalunya perquè ens arriba la Júria. És una cantautora i artista independent catalana, arriba des de Tarragona. Dins de la nova escena musical s'està consolidant com una de les veus emergents del pop d'autor, amb propostes que combinen lletres allò molt personals, l'acústica i una producció molt actual i orgànica. La seva cançó, M'estimo més estimar-te, és el primer senzill de presentació del que serà el seu EP de debut, anomenat Dolça Nostàlgia. I ens parla de la pressió social i la cultura d'opinar constantment sobre coses alienes. M'estimo més estimar-me és la Júria.

La cançó es diu Draw You Out, és el més nou de Noah Kahan i és una de les cançons incloses a dintre de la banda sonora de la nova pel·lícula dels Jocs de la Fam, The Hunger Games. La cançó d'aquest cantautor i músic nord-americà nascut a Stafford, a Vermont, i que ha guanyat una immensa popularitat a escala mundial gràcies al seu disc d'èxit mundial Stick Season, de fa ja un temps. Una cançó que ens parla, i de forma directa, de la dolorosa, tràgica i alhora esperançadora història d'amor entre dos dels components d'aquesta pel·lícula, The Hunger Games, Sunrise on the Reaping, els Jocs de la Fam, matinada de la sega. Una pel·lícula que, per cert, s'estrenarà, si tot va bé, el 20 de novembre proper a les pantalles dels cinemes. Seguim endavant amb més música, més èxits, més històries noves, que ara mateix ens porten a Lluna Plena, que és un grup de pop urbà i música independent format per una colla d'amics d'Igualada, a la comarca de l'Anoia, i amb la cançó més nova d'ells, Ets una enganxina, com a primer senzill avançament del seu proper i tercer àlbum d'estudi anomenat Per si no ho sabies. Una cançó que es parla d'aquella cançó, d'aquella persona que se't queda completament clavada al cap.

És una de les cançons noves d'aquesta banda, anomenada Lluna Plena, ets una enganxina, així amb força ens han arribat ara mateix en aquestes estrenes. Seguim endavant, es diu Sondre Lerche, és un cantant, compositor i guitarrista i productor noruec, nascut a Bergen, és una de les figures més consolidades del pop alternatiu i de l'indie pop escandinau, reconegut internacionalment per la seva versatilitat musical, que barreja des del folk i rock fins a arranjaments de jazz. La seva nova cançó que escoltarem ara mateix a estrenes es diu Little Kids. És una de les cançons incloses en el seu àlbum Acrobats i és un viatge en el temps cap a l'adolescència de l'autor, específicament cap als 17 anys. Aquest és el missatge que ens vol transmetre Sondre Lerche. Little Kids.

Little Kids, aquesta és la nova cançó de Sondre Lerche des de Noruega, ens arriba i així l'hem escoltat en aquestes estrenes. Seguim ara mateix amb Mon Joan Tiquat. És el nom artístic de Joan Vila Salvanyà, és un músic, compositor i cantautor mallorquí i s'ha convertit en un dels creadors més originals de l'escena balear. L'escoltarem amb la cançó Està, i que va molt directe, perquè és una peça molt curta i és un exercici d'introspecció minimalista. Per tant, es tracta sobretot de la simple acció i el pes d'estar present. Està.

Des de Sesilles, Mon Joan Tiquet és una de les cançons que ens ha acompanyat també en aquestes estrenes, històries noves que anem compartint setmana rere setmana. Ella es diu Stevie Bill, és una cantautora i compositora d'origen neerlandès, nascuda a Amsterdam, als Països Baixos, i l'escoltarem amb el seu nou èxit, Take It Off For You, que ens parla del magnetisme, del control, del desig i la rendició cap a una altra persona. Take It Off For You, la nova de Stevie Bill.

La veu, la música i el so de la cantant Stevie Bill. Aquesta és la cançó Take It Off For You, la seva nova que ens ha acompanyat en aquestes estrenes. Tornem a Catalunya perquè ens arriba Nau, nom artístic d'Arnau. És un jove artista, productor i cantant emergent català i que s'està obrint camí de forma totalment independent dins de la nova escena musical de Catalunya, destacant per la seva proposta molt versàtil i autoproduïda, com comprovarem amb la cançó Cada Lluna, i que ens parla i gira a l'entorn de la intensitat dels vincles sentimentals de joventut, del desig d'evasió i de les nits compartides. Cada Lluna amb Nau.

La veu de Nau i aquesta cançó que es diu Cada Lluna, una altra novetat interessant de la setmana. Anem acabant perquè ens arriba ja a la part final del nostre camí Another i Thirdy. Another és un duet de música de ball i música house format per productors i DJs holandesos i Thirdy és un productor, compositor, vocalista i multiinstrumentista també establert als Països Baixos. Comparteixen una cançó que es diu Like It, una cançó d'estil house amb molta energia i que ens parla i gira l'entorn de la invitació a deixar-se portar a la pista de ball, de connectar amb algú, de viure el moment i de llançar-se a provar coses noves si realment et ve de gust. Per tant, així acabarem amb Another i Thirdy i la cançó Like It. Això sí, tornem la setmana vinent. Aquí mateix, no hi falteu, rebeu una salutació de Joan Soler. Que vagi bé. Salut. Adéu-siau.

0: Continguts en xarxa. Ràdio Arenys, la primera. El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.
1: La banda sonora de la nostra vida. L'espai de Ràdio Arenys, que cada divendres de 11 a 12 ens porta un viatge apassionant pels esdeveniments i melodies que han marcat diferents anys des de 1952 fins a l'actualitat. Amb l'Anna Cucurull, la Montse Comí i en Joan Garcia, reviurem els moments històrics que ens han fet com som avui mentre escoltem les cançons que ens han acompanyat al llarg del camí. Prepareu-vos per connectar amb la història i la música d'una manera única i especial.
2: Bon dia per tots els que avui, un divendres més, teniu la santa paciència de venir a retrobar-nos a la banda sonora de la nostra vida. Benvinguts un dia més a aquesta nostra càpsula del temps. Portem 3 setmanes ja amb vosaltres, 3 setmanes molt denses, amb temes que ens han tocat directament, i avui, justament, voldríem fer un programa que fos més com un divertiment, no? Temes lleugers, i si pot ser que ens arrenquin un somriure.
3: S'entén perquè estàvem en plena transició política i un intent de modernització del país. Poca cosa.
2: Va quedar en intent, per això.
3: En l'intent va quedar. Però avui volem posar el fre, que ja ens convé. Tot i així, serà impossible defugir de la política, perquè en aquest món de mones, tot el que decideix, i particularment el que no es decideix, s'acaba convertint en política. Però què hi farem?
2: Mira, de moment, escoltar el primer tema musical, que avui el que ve de gust és escoltar, sobretot, molta música.
4: Oh, yeah! Oh, mama! Mama! Yaya! What's this dog and ball?
5: Algú me'l pot tornar a explicar, sisplau. No entès res.
1: La banda sonora de la nostra vida. Any 1976.

0: la banda sonora de la nostra vida.
1: La britànica Tina Charles publicava l'any 1976 aquest tema que acabem d'escoltar, Dance Little Lady Dance, una cançó escrita per David Kiernan i Jack Robinson i produïda per Vidu. Aquest és el nom artístic del músic i productor indi Vidu Appiah. El tema es va convertir en un dels grans èxits de la música disco de l'any. Va arribar al número 6 de les llistes britàniques i també va obtenir una notable repercussió internacional. Tina Charles, nascuda a Londres el 1954, ja tenia experiència com a vocalista abans d'iniciar la seva carrera en solitari. I Dance Little Lady Dance es convertiria en la cançó més identificada amb la seva trajectòria.
2: Al Maresme, mentre encara es vivia sota la dictadura franquista, la pressió urbanística començava també a transformar espais que fins aleshores havien estat forestals i rurals. Un dels casos més controvertits va ser el de Font Montnegre, a Sant Iscle de Vallalta, una urbanització que també apareix documentada amb el nom de Casa Nova de Mas Pons. L'afer s'arrossegava des dels primers anys de la dècada i estava relacionat amb la parcel·lació d'una gran finca situada al Montnegre. La propietat, coneguda com a Casa Nova del Matso Mas Pons, tenia una extensió de 56 hectàrees i era del senyor Joan Espel Puig. Aquí les informacions de l'època atribuïen la venda de centenars de parcel·les. El nostre document parla de 600 parcel·les venudes dins d'aquest espai del Montnegre.
1: L'operació va acabar provocant la intervenció de les autoritats, perquè es tractava d'una urbanització considerada il·legal. El cas va arribar al jutjat d'Arenys, que va intervenir en l'afer, mentre que l'activitat també havia estat aturada pel govern civil. En el procediment es va establir una responsabilitat civil de 1.871.000 pessetes, però el jutge va considerar insuficient la fiança constituïda. Anys més tard, la mateixa Generalitat encara descrivia Font Montnegre com un problema que s'arrossegava des dels anys 70 i assenyalava que contra el promotor, Joan Espel i Puig, s'havien interposat nombroses querelles. La documentació municipal de Sant Iscle confirma, a més, que el projecte de la Casa Nova del Mas Pons o Font Montnegre formava part dels expedients urbanístics del municipi durant aquell període.
2: Però no es va acabar aquí. Font Montnegre va continuar arrossegant durant dècades els problemes derivats d'aquell origen urbanístic. Fins que ja entrat al segle XXI es van impulsar els processos de reparcel·lació, urbanització i regularització de la zona. L'Ajuntament de Sant Iscle va aprovar el projecte d'urbanització l'any 2014 i el de reparcel·lació l'any 2015. I posteriorment es va executar actuacions d'infraestructura, entre elles les de sanejament. Avui, Font Montnegre continua existint com a urbanització de Sant Iscle de Vallalta. I aquell antic conflicte urbanístic ha deixat pas a una urbanització integrada en el planejament municipal, encara que algunes actuacions d'urbanització s'han anat completant molts anys després. Once.

0: El 21 de novembre de 1976 s'estrenava als Estats Units Rocky, una pel·lícula dirigida per John G. Avildsen i protagonitzada per un actor que fins aleshores era pràcticament un desconegut, Sylvester Stallone. La història ens porta a Filadèlfia i ens explica la vida de Rocky Balboa, un boxejador de segona fila que viu fent combats menors i treballant també com a cobrador per un prestador. Però tot canvia quan el campió mundial dels pesos pesants, Apollo Creed, decideix donar una oportunitat a un desconegut per disputar-li el títol.
1: ¿Y ahora quieres estar en primera fila? ¿Sí? ¿Quieres ayudarme ahora? No tengo piernas, no tengo fondo, pero no importa. ¡Ve y combate con el campeón!
2: Y yo combatiré.
3: I al darrere de Rocky hi havia el mateix Stallone, que no només interpretava el protagonista, sinó que n'havia escrit el guió. L'havia escrit en molt poc temps, segons la documentació disponible, en només 3 dies. I va insistir que ell havia d'interpretar Rocky. De fet, va arribar a rebutjar una oferta econòmica bastant important pels drets del guió, perquè no acceptava que la pel·lícula es fes sense ell com a protagonista. Finalment, els productors van cedir, però amb un pressupost molt ajustat, aproximadament $1 milió. El rodatge principal va durar només 28 dies i es va fer sobretot pels carrers de Filadèlfia amb algunes escenes rodades a Los Angeles.
0: Aquella pel·lícula que s'havia plantejat com una producció de baix pressupost es va convertir en un fenomen. Amb el cost aproximadament $1 milió, Rocky acabaria recaptant uns 225 milions de dòlars a tot el món.
3: Que es diu aviat.
0: Sí, jo no sé ni comptar-los.
3: Massa primers, zeros.
0: I els Premis Oscars de 1977 arribaria en 10 nominacions i en guanyaria 3. Millor pel·lícula, millor director per John G. Avildsen i millor muntatge. Stallone, a més de ser nominat com a millor actor i pel guió original, Rocky no només havia convertit Stallone en una estrella. Havia inaugurat una saga que continuaria amb Rocky 2, Rocky 3, Rocky 4 i Rocky 5.
3: Déu-n'hi-do.
4: ¿Estás bien, campeón?
5: Sí, estoy bien.
6: Te dije que acabaras con él.
5: No veo nada. Consigue que abra los ojos. Ayúdame.
6: No quiero, Rocky.
5: Ayúdame. Vamos.
4: Inténtalo, Rocky. Anda.
5: Dios mío.
3: La famosa escena de les escales es va rodar al Philadelphia Museum of Art, un museu enorme i molt important, inaugurat el 1928 i situat al final de Benjamin Franklin Parkway. Quan es va estrenar Rocky, el museu estava obert al públic amb les seves col·leccions i exposicions i les seves 72 escales formaven part de l'accés de l'edifici. La relació amb Rocky, però, va ser durant molts anys una mica peculiar. El museu no considerava la figura de Rocky una obra d'art, sinó un element cinematogràfic que havia acabat convertint-se en un símbol de la ciutat. Les escales es van fer famoses arreu del món amb la pel·lícula de 1976 i actualment són conegudes com les Rocky Steps.
0: I una curiositat. Les escenes de la cursa van aprofitar la ciutat real. I per filmar Rocky corrent es va utilitzar la Steadicam, una tecnologia aleshores molt nova que permetia seguir-lo amb la càmera mentre es movia pels carrers. I 50 anys després, el 2026, amb motiu del 50è aniversari de Rocky, el Philadelphia Museum of Art va dedicar per primera vegada una gran exposició a la relació entre Rocky, l'art, la boxa i els monuments. L'exposició es deia Alçant-se, Rocky i la creació dels monuments, i es va poder visitar del 25 d'abril al 2 d'agost de 2026. Hi havia més de 150 obres i objectes de més de 50 artistes, i la peça central era precisament l'estàtua de Rocky.
3: Doncs l'estàtua de Rocky va entrar per primera vegada a l'interior del museu per formar part de l'exposició. Fins aleshores havia estat a fora, al peu de les escales. L'estàtua havia estat creada originalment com a element de decorat cinematogràfic per a Rocky III, estrenada el 1982, i durant anys el museu l'havia considerat un objecte relacionat amb el cinema, però no una obra d'art. El 2026, però, va formar part d'una exposició del mateix museu que apareix a Rocky i les escales del qual s'havien convertit des de 1976 en un dels espais més identificables de la pel·lícula.
7: Es el nuevo campeón del mundo de los pesos pesados.
4: Señoras y caballeros, después de una sensacional pelea y de haber vencido por fuera de combate, les presento al nuevo campeón del mundo de los pesos pesados.
7: Eres un gran boxeador.

0: sonora de la nostra vida. Any 1976.
1: Encara escoltàvem un dels temes de la banda sonora de Rocky, You Take My Heart Away, el tema amorós de Rocky i Adrian. La música és de Bill Conti, amb lletra de Carol Connors i Aaron Robbins, i la interpreten Dieta Liddell i Nelson Pickford. La cançó se sent a l'apartament de Rocky després de la primera cita amb l'Adrian. I hi ha una curiositat. La versió que escoltem a la pel·lícula no és exactament la mateixa que es va publicar

0: El 1976, els Muppets ja no eren nous, perquè Jim Henson havia creat els primers personatges a mitjans dels anys 50, i alguns d'ells ja havien aparegut en diferents programes de televisió, especialment a Sesame Street, estrenat el 1969. Però aquell any arribava el programa que els convertiria definitivament en estrelles internacionals, The Muppet Show. Manamana. Manamana. Manamana. Henson volia fer un programa de varietats amb titelles, però adreçat també al públic adult, amb música, humor, números de comèdia i convidats famosos. Després de dos programes pilots emesos el 1974 i el 1975, el projecte va trobar suport en el productor britànic Lew Grade i el programa es va produir al Regne Unit.
1: The Muppet Show es va estrenar aquell any, el 1976, i presentava Kermit, la granota, a qui el vam conèixer com la rana Gustavo, com a mestre de cerimònies de teatre, on entre actuacions, assajos i problemes entre vestidors apareixien personatges com Miss Peggy, Frosty Bear, Gonzo, Animal, aquell cuiner suec, Ralph i Scooter. La primera temporada es va enregistrar als estudis ATV de Boreham Wood, a Anglaterra, i va començar a emetre's el setembre de 1976. El programa combinava números musicals, paròdia, humor absurd i artistes convidats, i la fórmula va aconseguir una audiència internacional molt i molt àmplia.
0: I una de les claus de The Muppet Show era precisament que no era només un programa infantil. Henson havia aconseguit convertir els seus titelles en protagonistes d'un programa de varietats amb referències, gags i convidats pensants per diferents edats. En els primers episodis de 1976 hi van participar artistes com Rita Moreno, Ruth Bootsy, Joel Grey, Jim Nabors, Florence Henderson, Paul Williams, Charles Aznavour i Helena Horne. L'èxit del programa acabaria obrint el camí al cinema. El primer llargmetratge dels Muppets, The Muppet Movie, arribaria al 1979.
1: I només un any després de l'estrena de The Muppet Show, els Muppets arribarien també a la televisió espanyola. Televisió Espanyola els va incorporar a la programació entre finals de 1977 i 1978, doblats al castellà. I el programa es coneixeria posteriorment com el show dels Teleñecos. Aquesta primera versió espanyola, Kermit, és a dir, la rana Gustavo, mantenia el seu nom original, mentre que en altres produccions i doblatges ja era conegut com la rana Gustavo. Així, els personatges creats per Jim Henson passaven de la televisió britànica a les pantalles espanyoles.
0: I si els Muppets ja eren coneguts per les seves aparicions televisives, aquell any també començaven a arribar a les cases espanyoles a través de Sesame Street. Televisió Espanyola en va emetre la versió nord-americana original, doblada al castellà i amb el títol Ábrete Sésamo, dins del programa infantil Un Globo, Dos Globos, Tres Globos.
1: Mira, jo me'n recordo de tot això.
0: Jo no. Era un programa educatiu destinat principalment als nens, en personatges com Epi Blas, la rana Gustava, Coco, el monstru de les galletes i el conde Draco, que ensenyaven conceptes bàsics com les lletres, els números, els colors o les formes. Un globo, dos globos.
1: Aquesta primera versió doblada no va tenir gaire èxit i Televisió Espanyola va acabar optant per adaptar el programa a la realitat espanyola. Així naixeria a partir de 1979 Barrio Sésamo, amb personatges propis com la gallina Caponata, interpretada per Emma Cohen, i el caracol Pérez Gil, interpretat per Jesús Alcaide. Més endavant arribarien l'Espinete, Don Pimpón i la resta de personatges que ja formen part de la memòria televisiva dels anys 80. I a l'hora de triar un tema per il·lustrar el pas dels Muppets per la televisió, hem triat una de les seves convidades, la Rita Moreno, que en directe va interpretar Fever. Malauradament, això és ràdio i no és pas televisió i no podem veure la seva interacció amb el bateria. Però ja us avanço que al final guanya la Moreno, que és molta Moreno, en aquesta batalla musical.

0: man killed a woman.
1: A Ràdio Arenys viatgem al passat amb històries i cançons que no han canviat. La banda sonora de la nostra vida, moments i anècdotes que mai s'obliden. Vine, escolta, emociona't amb nosaltres a cada pas. La banda sonora de la nostra vida a Ràdio Arenys, on el passat mai s'acaba.
2: El 5 d'abril de 1976, 29 presos polítics s'escapaven del penal de Segòvia a través d'un túnel. Però aquella no era la primera vegada que ho intentaven. El pla havia començat a preparar-se el 1975 i els presos havien aconseguit els plànols i fotografies del clavegueram de la presó, que havia de ser la via de sortida. Aquella primera operació, però, va ser descoberta per la policia gràcies a Miquel Lejarza, conegut com el Lobo, un infiltrat dins de l'estructura d'ETA. El grup exterior que preparava la fuga també va quedar desarticulat i l'intent va quedar avortat.
3: Els presos, però, no van abandonar el projecte i van preparar un segon túnel. Aprofitant que els lavabos tenien una doble paret, van obrir una galeria que comunicava el sistema de desguàs. Per evitar que els vigilants descobrissin els treballs, van arribar a construir una porta dissimulada amb rajoles i ciment, mentre altres presos feien soroll per ocultar el de l'excavació. 4 o 5 presos feien torns en les tasques de perforació i la terra que extreien s'anava amagant dins de la mateixa presó. Paral·lelament a l'exterior, un comando de suport preparava els vehicles, la roba, els diners i les armes que necessitarien després de sortir. El túnel acabava connectant amb el clavegueram de Segòvia i després d'uns 800 metres els portava fins a una zona industrial.
2: El 5 d'abril, després del recompte de les 2 de la tarda, 29 dels 55 presos polítics que hi havia al penal van iniciar la fugida. Al final del col·lector els esperava el comando exterior, format per 2 dones i 2 homes, que els van proporcionar roba, diners i armes. Van sortir de Segòvia amb una furgoneta i a uns 50 quilòmetres més endavant van canviar de vehicle i es van amagar al tràiler d'un camió carregat de fusta que els va portar fins a Espinal de Navarra, prop de la frontera francesa. Allà havien d'esperar un mugalari, la persona que els havia de conduir a través de la frontera.
3: Ja, però el pla es va torçar a partir d'aquí. Algú es va equivocar amb la contrasenya i el guia no es va presentar. Els fugitius nerviosos van decidir sortir de la borda i continuar sols durant la nit. Portaven mapes i alguns coneixien la zona, però no comptaven amb una boira molt espessa que els va desorientar. Mentre avançaven pel bosc, van ser localitzats per una patrulla de la Guàrdia Civil i es va produir un tiroteig. El grup es va dispersar i durant les hores següents la majoria dels fugitius van ser detinguts o es van lliurar. Oriol Soler Sugranyes, militant del MIL, va morir el dia 6 d'abril en un segon enfrontament amb la Guàrdia Civil a la zona de Sorogain. Finalment, 24 dels 29 fugitius van ser detinguts o es van lliurar i 4 van aconseguir arribar a França.

0: banda sonora de la nostra vida, any 1976.
1: Aquell mateix any, el grup andalús Harsha publicava Libertad sin ira, una cançó escrita per Rafael Valadés i José Luis Otero. El tema es va convertir ràpidament en una de les cançons més representatives de la transició i va quedar especialment associat a les demandes de llibertat i canvi polític després de la mort d'en Franco. La cançó va tenir, a més, problemes amb la censura. Inicialment va ser declarada no radiable, però pocs dies després Televisió Espanyola va rectificar i en va autoritzar l'emissió.
2: El 9 de març de 1976 moria a la Ciutat de Mèxic Maria Soteras i Maurí, jurista catalana que havia hagut de marxar a l'exili després de la Guerra Civil. Tenia 70 anys i moria lluny de Barcelona, la ciutat on l'havia estudiat dret. Havia començat a exercir l'advocacia i havia fet història. Però abans de saber qui va ser Maria Soteras, val la pena saber com la va descriure el règim franquista. En acabar la Guerra Civil, el Tribunal de Responsabilidades Polítiques va obrir-li un expedient i l'acusava de tenir una
3: conducta detestable respecto al GMN, Glorioso Movimiento Nacional, siendo de ideas izquierdistas y militando en el Partido Esquerra Catalana. No ejercía su profesión dedicándose exclusivamente y con gran anhelo a la propaganda rojo-marxista.
2: També s'hi feia constar que ella i el seu marit havien regalat una casa i 173.000 pessetes a los rojos de Catalunya. Però qui era realment aquella dona que mereixia, segons les autoritats franquistes, aquesta qualificació?
1: Doncs mira, jo t'ho explico. Maria Soteras havia nascut a Barcelona l'any 1905 i va estudiar dret a la Universitat de Barcelona. Va acabar la carrera el 1925 i dos anys després, el 30 de setembre de 1927, es convertia en la primera dona que es col·legiava com a advocada exercent al Col·legi d'Advocats de Barcelona i, per tant, en la primera advocada exercent de Catalunya. El mateix setembre va demanar també poder formar part del torn d'ofici, fins aleshores reservat, de fet, als homes. El 1932 es va casar amb l'advocat Antoni Vilalta i Vidal, membre d'Esquerra Republicana de Catalunya i, posteriorment, regidor de Barcelona. Poc després de començar la Guerra Civil, Maria i la seva família van marxar a l'exili, primer a Brussel·les i després a Mèxic, on va continuar la seva vida.
2: El problema per a Maria Soteras no havia acabat amb l'exili. El juliol de 1939, mentre ella ja era fora d'Espanya, el règim franquista va iniciar contra ella un expedient de responsabilitats polítiques. L'acusació la vinculava políticament amb el seu marit, tot i que en l'expedient van aparèixer testimonis i proves que indicaven que Maria no havia militat en cap partit ni havia desenvolupat activitat política. Fins i tot l'historiador de dret Ferran Valls i Taverner va enviar una carta de descàrrec al tribunal. Malgrat això, el 15 de desembre de 1939 va ser condemnada a una multa de 300.000 pessetes, 10 anys d'inhabilitació absoluta i 5 anys de confinament a les Balears. Des de Mèxic va complir una part important de la sanció econòmica i el 1952 va ser indultada de la resta de la condemna.
1: La seva mort el 1976 no va significar, però, la desaparició de la seva història. Durant dècades, el nom de Maria Soteras va quedar poc present en la memòria pública, fins que les institucions acadèmiques i professionals van començar a recuperar la seva trajectòria. La Universitat de Barcelona li va dedicar una sala de juntes de la Facultat de Dret l'any 2019 i l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona ha reivindicat la seva figura com la primera advocada col·legiada de Barcelona. Més recentment, la ICAP ha creat el Premi Jurídic Maria Soteras i Mauri, destinat a reconèixer treballs relacionats amb la igualtat de gènere des de qualsevol branca del dret. La dona que el franquisme havia volgut convertir en una acusada per les seves suposades idees polítiques, avui és recordada precisament per haver estat una pionera de l'advocacia catalana.
0: La banda sonora de la nostra vida, any 1976.

0: banda sonora de la nostra vida.
1: El 1976, Joe Dassin publicava Ma Music, una cançó amb música de Gavin Sutherland. La melodia ja existia. Era Saving, que Rod Stewart convertiria en un èxit internacional aquell mateix any. Però Dassin no en va fer una traducció al francès. No, va conservar la música i va posar una lletra nova, escrita expressament en francès per Pierre Delanoë, adaptant-la al seu estil i al seu públic. Per tant, no és la versió francesa de Sailing, sinó una nova cançó construïda sobre de la mateixa música.
2: El 31 de maig de 1976 moria a Perpinyà Carme Boatell Teixidor, una dona que havia viscut bona part de la seva vida a l'exili. Havia nascut a Barcelona el 28 de juliol de 1911 i quan va acabar la Guerra Civil va travessar la frontera francesa. Però no ho va fer simplement fugint. Durant la retirada republicana havia estat ajudant a transportar ferits d'un bombardeig sobre Figueres i ella mateixa va resultar ferida. Va arribar a Perpinyà i poc després es va instal·lar a Marsella. Allà es va incorporar a un dels primers grups de la resistència contra l'ocupació nazi. Una dona que havia perdut la guerra, que s'havia convertit en exiliada i que, tot i així, va continuar lluitant. Qui era Carme Boatell i fins a on va arribar aquella lluita?
1: Doncs mira, a Marsella, Carme Boatell va formar part de la resistència francesa en els primers temps de l'ocupació, de 1939, quan ja es va exiliar, fins a 1942. La seva activitat acabaria portant-la a la detenció. Segons el testimoni recollit per Memòria de Sants, va ser capturada pels col·laboracionistes del règim de Vichy i empresonada a la presó de Beaumet, a Marsella, on va patir tortures i va passar 40 dies incomunicada. La mateixa font la identifica com la primera republicana torturada pels col·laboracionistes en aquell context. Després va ser lliurada als alemanys. El gener de 1943 va ser traslladada a Reims i el juny d'aquell mateix any deportada al camp de concentració de dones de Ravensbrück.
2: Ravensbrück era el principal camp de concentració nazi per a dones. Carme Boatell hi va arribar com a presonera política i al cap de pocs dies va ser enviada a comando de Leipzig, on va treballar en una fàbrica d'armament. Les amicals de Mauthausen i Ravensbrück expliquen que unes 120 republicanes espanyoles van ser deportades a Ravensbrück i que la gran majoria dels casos havien estat detingudes a França per la seva activitat de resistència contra l'ocupació nazi. Eren identificades amb el triangle vermell i obligades a treballar com a mà d'obra esclava. Carme Boatell va sobreviure al camp i a la guerra. La seva trajectòria, a més, forma part de la història menys coneguda de les dones republicanes que van continuar combatent el feixisme després d'haver perdut la Guerra Civil.
1: I després de l'alliberament, Carme Boatell va continuar vivint a l'exili francès. No va tornar a instal·lar-se a Barcelona i va morir a Perpinyà el 31 de maig de 1976, als 64 anys. Mira l'edat que tinc jo. La seva història, però, començaria a recuperar-se poc després. Montserrat Roig estava treballant entre 1974 i 1977 en la investigació que acabaria convertint-se en el llibre Els catalans als camps nazis, publicat el 1977. El llibre va recollir testimonis de deportats i deportades catalans i va contribuir decisivament a fer visible una història que durant dècades havia quedat silenciada. Carme Boatell hi apareix entre les dones catalanes vinculades a la resistència i deportades als camps nazis.
2: I gairebé mig segle després de la seva mort va arribar un reconeixement públic a Barcelona. El maig del 2022, l'Ajuntament de Barcelona, l'Amical de Mauthausen i l'Amical de Ravensbrück, familiars i alumnes de l'Institut 25 Olimpiada, van recuperar la seva biografia dins el projecte Stolperstein. El 26 de maig es va col·locar una llamborda amb el seu nom davant del número 99 del carrer de Tenor Massini a Sants, on havia viscut. Els alumnes havien treballat durant mesos amb els amicals i amb familiars per reconstruir les biografies dels deportats. I aquí hi ha una reflexió que podem deixar oberta. Perquè Carme Boatell tingui avui una llamborda que la recordi, ha calgut que la seva memòria sigui recuperada dècades després per entitats memorialistes, institucions locals, familiars i escoles. Una memòria que, durant masses anys, a l'Espanya franquista primer i a la democràcia després, va quedar en segon pla. En matèria de memòria democràtica, encara tenim molt per recuperar.

0: la banda sonora de la nostra vida.
1: El 1976, Elton John publicava, a veure si em surt, Sorry Seems to Be the Hardest Word, que podríem traduir com Ho sento, sembla que és la paraula més difícil. És una de les seves grans balades, escrita amb Bernie Taupin, que en va fer la lletra, mentre que Elton John en va compondre la música. Formava part de Blue Moves, el seu 11è àlbum d'estudi, i es va publicar com a senzill l'1 de novembre de 1976. La cançó parla d'una relació que s'està trencant i de la dificultat de trobar les paraules per intentar salvar-la. I en el cas d'Elton John, dir que és una de les seves millors cançons ja és dir molt.

0: Malauradament, se'ns ha acabat el temps per compartir històries i música. Avui donem per acabada la banda sonora de la nostra vida i esperem que us hagi agradat tant la selecció de notícies que hem reviscut com la música que hem escoltat.
1: Segurament. I si és així, tot l'equip del programa ens donem per ben pagats i satisfets. Us donem les gràcies per la confiança i tornem la setmana que ve, divendres, a les 11, a la sintonia de Ràdio Arenys, amb més històries de l'any 1976, que encara ens ha de donar molt de sí.
0: I ja sabeu que, si no ens podeu escoltar directe, teniu tots els programes a la web de la Ràdio Arenys. Aneu a programes, després a tots els podcasts, i ens podreu sentir quan i on vulgueu. A reveure i que passeu un bon cap de setmana.
1: Apa, adéu-siau.
0: Adéu-siau.

0: La banda sonora de la nostra vida.
1: I bé, ja hem arribat al final del programa d'avui. Esperem que us hagi agradat aquest viatge per la història i la música que ha marcat les nostres vides. Ha estat un plaer compartir aquests records amb vosaltres. Recordeu que cada divendres d'11 a 12 del migdia teniu una cita amb nosaltres, amb l'Anna Cucurull, la Montse Comí i en Joan Garcia, per seguir descobrint més moments inoblidables. Fins a la propera setmana.
2: Ràdio Arenys, la primera. El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.
3: Quan el record es fa cançó a la vora del mar, això és Sons a Cau d'Orella, el programa d'havaneres i cant de taverna que dirigeix i presenta Joan Brugués.
4: Hola, què tal? Com estan? Després de la cantada de l'escala, és el moment de fer el programa d'aniversari. Faig el resum del que ha estat la temporada número 17 de Sons a Cau d'Orella i ja començar la propera, la 18. Pels que no saben com va començar tot, els hi recordaré que va ser l'estiu del 2008, quan vaig fer uns programes d'havaneres a Ràdio L'Escala, com a prèvia de la cantada, i la cosa havia d'acabar aquí. Degut a la bona acollida, l'emissora em va demanar de fer un programa setmanal amb el nom de Cau d'Orella. Degut a que aquest nom estava registrat per mitjans de comunicació, el vaig canviar el 2014 per l'actual, afegint al començament la paraula Sons, i fins a l'actualitat amb la mateixa il·lusió i ganes de portar el meu granet de sorra envers aquest gènere musical i a la vegada agrair a les més de 40 emissores del territori català que el programen i a tots els oients que el segueixen, ja que sense ells això no tindria sentit. Moltes gràcies a tots. Ara és el moment de fer el repàs del que ha donat de si Sons a Cau d'Orella des del setembre del 2025 fins al juliol del 2026. I si em volen acompanyar, comencem.
5: Havaneres i cants de taverna a Sons a Cau d'Orella.
4: I ho fem pel mes de setembre. En el primer programa d'aquest mes vaig fer un tastet del que va ser la 47a cantada d'havaneres de l'Escala. El següent va ser un altre tastet, però en aquest cas de la cantada d'havaneres de Sant Feliu de Guíxols. Per continuar amb un repàs a les cantades d'estiu en format de bassetari. I per acabar el mes, el magazín, on destacava una petita entrevista a Neus Mar que ens parlava dels seus espectacles. I un dels seus espectacles és la Neus Mar amb les joves veus del mar. I escoltarem un tema preciós de la Clara Bonfill que en fan una gran versió. La Neus Mar acompanyada d'aquests nois, aquests nois joves, que varen començar la cantadeta i es varen engrescar a fer un treball discogràfic. Què t'ha dit el mar?

0: dit que quan algú canta una havanera, els peixos ballen i la lluna somriu. Les veus il·luminen l'horitzó i les onades es gronxen al compàs. Perquè les havaneres et toquen el cor i et mouen l'ànima.
1: I jo li he dit al mar que cada vegada que canti una havanera tindré un pensament per a tu, que volarà fins més enllà de les estrelles.

Emociona sentir aquestes joves veus i esperant que tinguin continuïtat i algun dia doncs, tinguem algun d'aquests components formant part d'un grup d'havaneres o, per què no, formant ells mateixos un grup per donar-li la continuïtat. Hem escoltat què t'ha dit el mar. Passem al mes d'octubre i obrir aquest mes un disc de llegenda del grup cubà Veus d'Ultramar i el seu treball discogràfic Luz que Brilles. Un abecedari servia per continuar i dedicat a grups d'havaneres començant per la A amb Argeu i acabant amb la R amb Roca Grossa. De la sèrie que canten li tocava el torn al grup Xató de Vilafranca del Penedès. I en el magazín d'octubre, entre d'altres, els hi vaig parlar d'un grup de recent creació com va ser Aigua Clara, liderat pel cantautor Lluís Lozano, i d'un dels primers enregistraments que va fer aquest grup Aigua Clara per donar-se a conèixer a les xarxes socials va ser dos temes. Un, Canta'm una havanera, del mateix Lluís Lozano, i l'altre, l'havanera del nàufrag, de la Clara Bonfill. Els escoltem un rere l'altre.

hem escoltat, no tot sencers, sinó en format de popurri, com ho podíem dir-ho, aquest cant amb una havanera i l'havanera del nàufrag d'un grup de recent creació com és Aigua Clara. Canviem de mes i passem al novembre. Les versions o adaptacions de temes en català o al castellà i viceversa era el programa que encetava el mes. Continuava amb un dedicat als grups que feien aniversari i que la Fundació Ernest Morató els va premiar amb un acte al Teatre Municipal de Palafrugell, un disc de llegenda del grup Mar i Vent amb el títol L'Una Llena. Començava una nova sèrie, abecedari a dues bandes, i els primers varen ser els Pescadors de l'Escala i Portbou, alternant una lletra cada un. El magazín tancava el mes destacant l'acte de reconeixement als grups que feien aniversari i es lliuraven el premis 2x4, tot això organitzat per la Fundació Ernest Morató. I escoltarem un tema del grup Portbou, d'aquesta abecedària a dues bandes, com és La Gaviota, és a dir, La Gavina, als seus inicis abans de traduir-la al català. L'escoltem pel grup Portbou.

Hem escoltat La Gaviota, l'actual Gavina, però tal com es va escriure i tal com se va interpretar, fins que més endavant es va fer la traducció al català per el mateix Frederic Sirés i la Marina Rossell li va donar la popularitat. Anem ja amb l'últim mes de l'any, el desembre, i per començar aquest últim mes ho feia amb la cantada de presentació del grup Aigua Clara Palafrugell. Seguíem un programa on les habaneres ens parlen per explicar-nos històries. Continuant amb el magazín, aquesta vegada no sient l'últim programa del mes, on destacava que l'Espai Ter de Torroella de Montgrí tindria una sessió de la cantadeta i de la participació d'Arjau a l'espectacle Mare Mundi. Volia acabar l'any amb un programa que tenia ganes de fer, els Sons de Sardanes, i que vaig comptar amb la col·laboració de l'amic Jordi Gallegos, especialista en el món sardanista. I escoltarem una d'aquelles cançons que varen formar part del programa i que en Jordi Gallegos ens les comentava. És Cançons que tornen dels pescadors de l'Escala.

Hem escoltat aquestes cançons que tornen del grup Els Pescadors de l'Escala, que va formar part d'aquest programa Sons de Sardanes, amb la col·laboració, com els deia, de Jordi Gallegos, actual president de l'agrupació sardanista escalenca Abixaxo, i també de les agrupacions sardanistes de les comarques gironines. Passem ja al 2026 i ho fem amb el mes de gener. Començava un any nou i una nova sèrie, Tornada a Port, on recuperava alguns dels programes més destacats i que mereixien tornar a ser escoltats. Recordava el grup A Cau d'Orella en el seu primer CD, El mateix mar. Aquest grup es va fundar el mateix any en què vaig començar aquest programa. Un altre de la sèrie Abecedari a dues bandes, aquesta vegada protagonitzat pels grups que ja no estaven en actiu, com Bergantí i Gavina. I en el magazín donava a conèixer les bases del 18è concurs de composició Josep Bastons de Sant Pol de Mar. I d'aquest treball discogràfic que els hi parlava del grup A Cau d'Orella, escoltarem la cançó que hi dona títol, El mateix mar.

Hem escoltat aquest el mateix Marc, cançó que donava títol al primer treball discogràfic del grup que fa anys ja va deixar els escenaris, com és A Cau d'Orella. Passem al mes de febrer. Els Cremats protagonitzaven el programa de la sèrie Com canten. Com és habitual, cada mes de febrer dedico un espai a les novetats discogràfiques publicades l'any anterior. Un total de 9 enregistraments són els que es varen publicar el passat 2025, almenys els que jo tinc controlats. Una altra de la sèrie tornada a port amb el grup Mar Endins, tot recordant l'abecedari que els hi vaig fer d'aquest grup i que va decidir plegar després de 47 anys en actiu. El magazín no va ser l'últim programa del mes, ho vaig deixar pel següent, degut a que el dia 1 de maig queia en diumenge. Vaig tancar el mes amb una secció de cançons que ens parlaven del mar. I escoltarem una de les cançons més destacades del treball discogràfic de la Clara Bonfill, que el vàrem poder escoltar en aquest que vaig fer dels enregistraments del 2025, com és A Tramuntanada, a ritme de rumba.

0: Emma Garnatxa.
1: Esteu escoltant Sons a cau d'orella, amb Joan Brugués.
2: A ritme del que anomenem rumba marinera, la Clara Bofill ens ha interpretat A Tramuntanada. Toca el mes de març. No és habitual, però va passar que comencés el mes amb el magazín del mes anterior, on parlava de les novetats de grups de veneres com el Peix Fregit amb la nova incorporació de Pau Vilà, substituint a Pere Molina. Un dels habituals d'aquest mes és el dedicat al Dia de la Dona, aquesta vegada en grups i cantants femenines. Tornava l'abecedari a dues bandes amb Peix Fregit i Llops de Mar. Orells de Mar protagonitzava el de la sèrie Com canten, i acabàvem el magazín del mes destacant la participació del grup Arjau a l'espectacle d'aniversari del cantant Lo Pau de Pons. Un mes, com hem vist, amb dos magazins. El primer, que era el del mes de febrer, i l'últim, el que tocava, el mes de març. Escoltarem una de les cançons que es va poder escoltar en el programa del Dia de la Dona. Elles són Gemma 4 i ens porten La Rosa Oriental.

Hem escoltat i també hem recordat el grup Gema 4, que malauradament ja fa temps que deixava de cantar, tot i que ha tingut unes substitutes com han estat les Abaname, totes dues cubano-catalanes, la Rosa Oriental, el que ens han interpretat d'aquests temes que sempre conviden a ballar. Continuem i ho farem ara amb el mes d'abril. Els explicaré que vaig fer un disc de llegenda doble del grup Mar d'Amunt per començar el mes, un altre de la sèrie Tornada a Port, tot recordant un programa que vaig fer, un rànquing, segons la revista Enderrock, de les habaneres més populars. Feia el primer programa de dos de les cançons pròpies de grups i, per acabar el mes, el magazín on explicava el llibre que varen publicar el grup Les Anxovetes i que es titulava Cànon a la mar. I una de les cançons que es va poder escoltar en aquesta sèrie de dos programes de cançons pròpies és aquesta del grup Boira i que porta per títol Quan ell em mira.

Acabem d'escoltar aquest Quan ella em mira del grup Boira, un tema de producció pròpia dels de Lleida. I anem ara al mes de maig, amb el segon programa sobre cançons pròpies dels grups Començava el mes, continuant amb un nou lliurament de la sèrie Abecedari a dues bandes entre Mar i Vent i Mar Brava, una nova sèrie de tres programes sobre cançons no gaire habituals en aquest gènere musical. El següent també formava part d'aquesta sèrie de temes poc habituals, i en el magazín els hi parlava que la Neus Mar ha decidit apartar-se un temps de les cantades d'havaneres després d'un estiu de fort desgast emocional. I escoltarem una d'aquestes cançons que no són gaire habituals en aquest gènere, però els aporten els grups dins el seu repertori, com és Els Cremats, amb aquest tema de Paret, el mig amic.

així es guanyava la vida. Però a poc el meu pare, el mig amic, però a poc

Acabem d'escoltar Els Cremats versionant aquest tema de Peret, El mig amic. I passem al mes de juny. En quedava un de la sèrie de peces poc habituals i va ser el primer d'aquest mes. Després que feia temps de no fer-ho, varen tornar els de la sèrie unes quantes per escoltar i temes sobre mariners el van protagonitzar. El següent, dins de la mateixa sèrie, va ser dedicada als pescadors. I el magazín, per tancar el mes, on destacava l'èxit d'una nova edició, la cinquena, de la cantadeta organitzada per la Fundació Ernest Morató, amb una sessió a l'Espai Ter de Torroella de Montgrí i dues a l'Auditori de Girona, on es va estrenar l'himne que escoltarem a continuació. Va ser una composició de les Anxovetes i que es va interpretar totes les tres cantades amb el grup que era el protagonista d'aquesta cinquena edició, les Anxovetes, juntament amb els participants de la cantadeta. El títol Som el futur.

preciós aquest tema himne de la Cantadeta, que esperem que el anem escoltant en el futur. El futur són tots aquests nens que participen a la Cantadeta. Esperem que sigui així i esperem, com els deia abans amb la Neus Mar i les veus del mar, que alguna vegada parlem d'un dels cantants d'un grup, cantants, cantantes, que varen començar amb la Cantadeta. Estaria molt i molt bé. I anem ja al mes de juliol. Tot i que per circumstàncies que tots coneixem no es va poder dur a terme la cantada d'Havaneres de Calella, els hi vaig dedicar un programa abecedari de grups que varen participar. Començaven els tastets, el primer amb la cantada de Foment de Girona, que enguany celebrava la segona edició, i el segon amb la tradicional cantada de Platja d'Aro, la número 43. I el magazín, per acabar, destacava una nova secció dedicada als primers discs que varen enregistrar els diferents grups que formen part d'aquest gènere musical. I escoltarem un tema del segon grup que ha participat més vegades a la cantada de Havaneres de Calella de Palafrugell. És el grup Peix Fregit amb aquest tema No Volveré.

Acabem d'escoltar el grup Peix Fregit interpretant aquest vals mexicà No Volveré. I el mes d'agost, de moment, unes quantes d'altres indrets per escoltar, que era una selecció de temes d'altres llocs de l'estat espanyol on es poden escoltar i on es canten havaneres. I també un abecedari musical de grups que han participat a la cantada d'Havaneres de l'Escala. I escoltarem aquest tema d'aquests altres indrets per escoltar del Círculo de Artesanos de Sanlúcar de Barrameda, que la primera vegada que el vaig escoltar em va impressionar, perquè el mare vull ser pescador, traduït al castellà per madre voy a ser pescador.

0: I amb aquesta cançó acabem aquest programa especial del 18è aniversari, agraint a totes i a tots els oients i emissores que confien en aquest espai. Moltes gràcies i Sons a Cau d'Orella continua amb una nova temporada fent camí ja cap al 19è aniversari. Recordin que ens poden seguir a Facebook, a Twitter, ara X, a Instagram, a Spotify i a les plataformes iVoox i Audio.cat. Gràcies per la companyia i atenció. Fins la propera. Adeu-siau.
1: La música queda. Nosaltres marxem. Fins al proper Sons a Cau d'Orella.
2: Ràdio Arenys. El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.
3: Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.
4: Salut, amigues i amics. Què tal? Com esteu? Oients dels Sendes en general, si us agrada caminar, conèixer llocs interessants i traslladar-vos a viatges espaterrans, aquí ens teniu una setmaneta més. Som un programa de Ràdio Martorell per la xarxa que ens podeu escoltar a la graella de 35 emissores locals d'arreu del país o bé en el podcast del web martorelldigital.cat/ràdio. Arribem a l'episodi número 566, farcit, com sempre, en tres continguts. Comencem. El Santuari de la Salut, al terme de Sant Feliu de Pallerols, és un indret privilegiat per les vistes sobre la vall d'Hostoles, la seva posició límita a l'altiplà del Coll Sacabra i el seu meravellós entorn natural. En sabrem molt més de la mà de la doctora en turisme Sílvia Olet. Trepitjarem terres del Maresme, en concret de l'Alt Maresme, per la proposta senderista del dia. El Xavi Dió ens porta a fer una circular per dues amagades valls plenes de racons interessants al voltant dels turons de Sant Andreu i de Cal Caletra. Queenstown és la capital de l'aventura a l'illa sud de Nova Zelanda, un dels punts pels que segueix la natura explicant el viatge recent que hi va fer. Avui, en el cinquè i penúltim episodi del relat, ens anem apropant des d'aquesta petita ciutat cap a un dels llocs més especials del recorregut, el Milford Sound. I xinoxano, començarem el programa d'avui. Veniu amb nosaltres? Doncs va, que marxem. Tornem a una d'aquelles raconades a les que s'hi arriba per carreteres plenes de corbes i de desnivells. Llocs que no són de pas, si més no en els temps actuals. Perquè l'indret que centra avui la nostra visita va ser un lloc de pas, de parada i fonda, a l'antic camí ral que anava de Vic a Olot. En un punt de l'altiplà del Coll Sacabra, comarca natural on van a trobar-se la Garrotxa, la Selva i Osona. El nostre punt de mira és la Salut, una edificació que s'encaixa en un indret privilegiat, en un lloc ombrívol, sobre una balma, fregant l'abisme. Una vessant costeruda que es desploma a més de 600 metres d'alçada fins a Sant Feliu de Pallerols. A la Salut ens hi porta la Sílvia Aulet, doctora en turisme i que porta una càtedra UNESCO de polítiques culturals amb el projecte Santuaris per la Pau. Bona coneixedora i estudiosa de l'indret, doncs, entre d'altres coses, va néixer al veí Santuari del Far, escassament a uns 6 quilòmetres al sud. De fet, ella mateixa ens explica que la Salut forma part d'un petit eix de centres religiosos en aquest sector del territori.
5: A part del Santuari de la Salut, hi ha el Santuari del Far i el Santuari de Cabrera. I justament és una zona, doncs, que hi ha tants santuaris probablement perquè sigui aquest espai una mica com de frontera, diguéssim, entre diferents divisions administratives i fins i tot també entre diferents bisbats, perquè el Santuari de Cabrera i el Santuari del Far són del bisbat de Vic i el Santuari de la Salut és del bisbat de Girona. Però és una terra una mica de ningú i potser una mica de tots.
4: A diferència, però, d'altres santuaris que tenen arrels medievals, la Salut és una edificació una mica més recent. Els seus orígens documentats, de fet, se situen a principis del segle XVII.
5: Un veí de la comarca, que es deia Joan Carboner, doncs va col·locar una imatge de la Mare de Déu en una mena de balma natural que es deia el Roc de Claperols. De fet, aquesta pedra avui està integrada a dins del santuari. I, de fet, si vas a l'hostatgeria, hi ha un tros que encara es pot veure. perquè al final, clar, hi havia la Balma i va posar la imatge, i de fet ell venerava aquesta imatge. Al costat d'aquest espai, d'aquesta Balma, hi havia una font. La gent va atribuir propietats curatives a aquesta font, i a partir d'aquí es va construir una ermita que mica a mica es va anar ampliant. I amb alguna d'aquestes ampliacions, l'edificació es va menjar, diguem, aquesta pedra que ha quedat integrada dintre.
4: La creença dels veïns que la Mare de Déu de la Salut els protegia de tempestes i aiguats va fer que, a poc, el lloc anés guanyant popularitat, fins a arribar a esdevenir santuari. Explica la Sílvia que a principis del segle XVIII s'hi van fer ampliacions, un campanar més gran, i s'hi va instal·lar també una hostatgeria. El lloc va passar també per moments convulsos, com ara durant la Guerra del Francès, a principis del segle XIX, sobretot amb l'arribada de les tropes franceses del general Lamarck. Va ser la nit del 24 al 25 d'abril del 1809.
5: El camí ral que connectava abans el que és Olot amb Vic passava per aquesta zona del Coll Sa Cabra. I, per tant, també el santuari era com en una zona que potser ara sí que queda com més aïllada, però en aquells moments doncs, era una zona com que venia més de pas. I, per tant, de fet, hi volia passar la nit. I els francesos van ferir a l'ermità que hi havia, que tenia cura del santuari, que després, per culpa d'aquesta ferida, va acabar morint. I, a més, doncs, van saquejar tot el que van poder del santuari. Sí que és veritat que la imatge de la Mare de Déu la van respectar, però van intentar doncs, emportar-se. Clar, hi havia almoines, hi havia, no? Tot això s'ho van emportar.
4: Al llarg del segle, la Salut es refà d'aquest episodi i, empesa per una devoció creixent, continua ampliant-se. Això sí, amb el topall de sempre. La Guerra Civil ho estronca tot. El santuari queda completament arrasat i es perd la imatge de la Mare de Déu. Anys després, com l'au Fènix, la Salut reneix de les cendres i es reconstrueix tot respectant els seus orígens.
5: Es va fer amb estil neoclàssic, que és el que hi havia, i s'ha intentat respectar tot, i de fet les posteriorment neteges i coses que s'han fet també es fan sempre mantenint una mica aquesta línia. Llavors, la planta de l'església sempre ha estat la mateixa, diguéssim, que és una planta rectangular i que té aquest campanar que es va fer en un moment d'aquests d'ampliació que queda a l'esquerra. I tant la façana com a dins de l'església és això, aquest estil neoclàssic, més aviat sobri, si veus el cambril de la Mare de Déu, no? Té unes columnes que marquen el cambril i és bastant en aquesta línia que s'ha anat mantinguent.
4: A mitjans del segle passat, la Salut torna a passar temps de decadència fins que cap als anys 80 hi ha un impuls que la projecta cap al moment present, un centre format per l'església, l'hostatgeria, en què s'han reconvertit les antigues cel·les en habitacions, i el restaurant-cafeteria. El lloc on se situa tot el complex justifica tota la infraestructura.
5: El santuari és com un balcó que té unes vistes que van, perquè ens entenguem, si tu agafes des cap a oest, doncs veus des del que seria tota la zona del Golf de Roses, de fet en dies clars, des d'allà pots veure el mar, i per tant veus Cols de Roses, Cap de Creus, vas resseguint les Alberes, l'Alta Garrotxa, els Pirineus, i després, més en un primer terme, tens a baix la Vall d'Hostoles, la Vall d'en Bas. Per tant, la vista realment és espectacular des d'allà.
4: I la Salut no només és un balcó, sinó també un punt de sortida i indrets de gran bellesa que té al seu voltant. El més especial, escassament un quilòmetre de distància en línia recta, és un lloc autènticament màgic, el nom del qual li fa plena justícia.
5: Molt a prop del santuari, el que hi ha és les Roques Encantades. És una caminada relativament fàcil des del santuari. És un lloc molt emblemàtic, és un lloc molt especial, que aquí hi ha una llegenda vinculada, no?, que deia que el dimoni tirava pedres a la gent de Sant Feliu i un dia els àngels se'n van cansar i van lligar les pedres amb cadenes perquè el dimoni no les pogués llançar, i per això hi ha... Però al final tu vas caminant i et trobes com tota una sèrie de roques que estan allà que dius, ostres, d'on han sortit, no?
4: Roques molt grans, de fins a 10 metres d'alçada, rodejades per tot arreu d'un frondós bosc de faig. D'alguna manera com deixades anar allà mateix. Però encara podem gaudir de molts altres indrets que ens esmenta la Sílvia.
5: És tot el que seria el Pla d'Armadans, i el que abans en deien el Prat dels Alemanys i l'Estany del Coll. L'estany avui en dia no hi és, però hi havia hagut allà una petita bassa i aquest era una de les rutes. Continuant, les Roques Encantades et portaria, si vas seguint, cap a Coll de Condreu. Si no, pel Prat dels Alemanys podries continuar cap a la Devesa, i al voltant doncs, també tens llocs emblemàtics. Hem parlat abans del Santuari de Cabrera, Rupit, evidentment, o si no, fins i tot arribar fins al Far, no? Que això seria, diguéssim, pensant el que podríem dir sobre cinglet. Després ja, a partir d'aquí, de la Salut, també podries baixar. Hi ha camins que van fins a Sant Feliu, sortir una mica del que seria l'entorn del Coll Sa Cabra.
4: Un entorn molt màgic que fins i tot podríem dir que s'apropia del protagonisme més que no pas al propi santuari.
5: Al final, diguéssim, la Salut el que té, justament a nivell de paisatge, és aquesta vista, però també aquesta part de boscos, que penso que és molt interessant, especialment a la tardor, perquè són boscos d'arbres de fulla caduca, són faig i, per tant, és bonic veure una mica el pas del temps i el pas de les estacions, no? Perquè veus molt la tardor, molt l'hivern, molt la primavera, i després una mica tot aquest entorn del Coll Sa Cabra, que al final és bonic.
4: La Salut, un gran balcó sobre la Vall d'Hostoles, un raconet de l'altiplà del Coll Sa Cabra o Cabrerès, un lloc de pelegrinatge i de parada i fonda, ja que disposa d'habitacions i un restaurant on, com sol passar en altres santuaris del país, s'ofereix una cuina ben arrelada al territori. Entreu al web santuarilasalut.com per descobrir-ho tot plegat. La Sílvia Olet ho coneix bé, ja que va regentar durant gairebé una dècada aquest establiment. Avui l'estudia amb l'estima de qui va néixer ben a prop d'aquest santuari i s'ho sent com una cosa pròpia, amb l'admiració de qui sap aturar-se per gaudir d'un paisatge fascinant en aquestes ombrívoles i fresques raconades de l'històric Coll Sa Cabra.

0: Sendes.
1: Temps per fer senderisme als Sendes, i el senderisme, ja ho sabeu, és cosa del Xavi Tió. Xavi, què tal, com estem?
2: Ah, Maria, Déu vos guard, com anem?
1: Hi ha coses que són difícils de pensar, perquè estem amb 500, gairebé 70 programes als Sendes, i avui farem una cosa que encara no havíem fet, un lloc o una comarca, no?, que encara no havíem visitat.
2: Avui farem festa grossa.
1: Increïble.
2: Perquè inaugurarem comarca.
1: Com podia ser?
2: Em sembla que per primera vegada us proposo un itinerari pel Maresme.
1: Caram.
2: Recordo que fa quasi un any vam anar fins al Santuari del Corredor, però va ser majoritàriament
1: Trampa.
2: Una excursió pel Vallès, sortint des de Vallgorguina. Ens quedem al Parc del Montnegre i al Corredor, això sí, però si en aquella ocasió estàvem al Corredor, avui anirem a l'extrem de llevant del Montnegre per anar a una petita vall força feréstega que ens sorprendrà per la bellesa i per la diversitat d'espais que ens ofereix. Us proposo anar a Tordera per fer una circular que ens durà a visitar un parell de petites valls que allà les anomenen sots, i també la serra que les separa. El que farem és, sortint del sot d'en Gómez, començarem remuntant al sot de Sant Andreu, anirem a passar pel Dolmen de Calamat, ens enfilarem al Turó de Cal Caletra, d'allà anirem al proper Turó de Sant Andreu, baixarem al Coll dels Tres Termes i llavors anirem tornant de baixada pel sot de Rupit, que ens durà a passar per tot de llocs curiosos i interessants abans de retornar al cotxe.
1: Doncs vinga, som-hi, ens posem en marxa amb aquesta ruta. Comencem pel punt de sortida.
2: Doncs hem d'anar a començar a caminar al sot d'en Gómez, que, tot i que administrativament és a Tordera, i accedim per una carretereta asfaltada des de Pineda de Mar, remuntant uns 4 quilòmetres la Riera de Pineda. Comencem riera amunt pel costat d'una petita urbanització i de seguida creuem la riera per la passera de Cal Ros, just a la confluència del sot de Sant Andreu, per on pujarem, amb el sot de Rupit, per on baixarem. Al cap d'un quilòmetre deixem la pista ampla per on anem i agafem un sender que en una anada i tornada ens puja al Dolmen de Calamat. Realment és un paradolmen que aprofita una gran pedra natural que descansa sobre un altre parell de pedres menors. Retornem quasi a la pista principal i al poc passem per les runes de Cal Caletra, un petit mas enrunat amb una bassa al costat. I d'aquí continuem remuntant per la Solella de Rupit entre grans mates de bruc, alzines joves, galceran, romanins, estepa i marfull, i anem fent ziga-zagues que ens pugen suau fins a un collet del Llom de la Serra, on agafem a la dreta per anar a fer una anada i tornada, que ens acaba de pujar per dins del bosc d'alzines i pins fins al turó de Cal Caletra. És un turó amb vistes cap a llevant sobre el mar, a l'alçada de Malgrat, vistes també cap a nord-est, sobre Tordera, i cap a sud, sobre el sot de Sant Andreu, per on hem pujat, i a l'altre cantó, el Bagueny de Can Carreres, que s'enfila fins al Llom de la Serra de Can Carreres, amb tres turons. El turó de llevant, amb unes antenes de telecomunicacions i tot de cases del capdamunt de la urbanització de Cal Carreres, el turó de migjorn, també amb cases, i el turó de la Punta de Garbí, on sembla talment que hi hagi aterrat un ovni per una gran estructura circular molt curiosa, que no se sap ben bé si és un mirador o què carai és, i que en realitat és un radiofar per a la navegació aèria. Bé, del turó de Cal Caletra desfem el camí fins al Collet i continuem pujant pel Llom, passem la cabana del Collet, tota de fusta, molt ben conservada, i acabem de pujar per dins d'una espessa i esplèndida sureda en explotació fins al capdamunt del turó de Sant Andreu, malauradament sense vistes pels arbres i, alhora, alçada màxima de la proposta d'avui. Ara, de baixada, continuem per la mateixa pista de Sauló per on hem pujat i, en un no-res, arribem a tocar del Coll dels Tres Termes, on trobem la Creu dels Tres Termes, plantada sobre una gran roca, i llavors un tros de pista avall. Anem a fer una curta anada i tornada fins a la Font de l'Aram. Una font petitona, però molt ben posada, amb tot de molsa i falgueres, com si estigués decorada, en un racó frescal. De nou a la pista, baixem a traspassar el canal de Casalins i llavors, pel Soleil, acabem de baixar fins al fons de tot del sot de Rupit, un racó feréstec, embardissat i selvàtic, amb tot de lianes, just al sot de l'Aram, que és una esplanada d'arbres, on tenim una altra anada i tornada que, pujant fort, ens mena a la Cova del Llop. En realitat, no deixa de ser una obertura petitona a la base de la Roca Endera, bonica, sobretot a l'exterior, per tot de formacions que li donen un aire misteriós. Desfem el camí fins al Sot de l'Aram i continuem riera avall en un tram molt bonic, acompanyats del murmuri de l'aigua del rierol, que ens du a creuar-la en diverses ocasions. Passem el Xop de l'Aram, un espectacular pollancre de més d'una vintena de metres, i enllà arribem a la Cova de l'Aram, una antiga mina de coure, d'aquí el nom, de l'Aram, amb una única galeria plana d'una trentena de metres. El sender ens du al poc a un petit salt d'aigua artificial, a l'aigua barreig del Sot de Rupit amb el Sot del Sal. Agafem aquest darrer per l'esquerra i el remuntem uns 800 metres, primer per un bosc de plataners i després per entre un túnel de vegetació espessa fins a arribar al Sal, un petit amfiteatre tancat on el torrent es despenja en ziga-zaga en tres trams per damunt de la roca, formant un salt d'aigua realment preciós i un petit gorg a la base. I d'aquí ja només ens queda desfer el camí fins al salt d'aigua artificial i continuar riera avall, ja en un tram molt més fressat, obert i còmode, que ens du a la punta de la urbanització on tenim el cotxe esperant el Sot d'en Gómez.
1: Doncs ja ens hem estrenat amb el Maresme i ara, com sempre, toca fer la fitxa tècnica distància recorreguda.
2: En aquest cas estem parlant de 10,8 quilòmetres.
1: Desnivell.
2: 470 metres de desnivell positiu acumulat.
1: Grau de dificultat de l'1 al 5.
2: Posem-hi un 1,5 sobre 5. I això sí, és recomanable anar-hi després de pluges, perquè els sots, tota la mica de rieres, llueixen més.
1: Dificultat. Internet.
2: El temps. Posem-hi de temps unes 5 horetes, xino-xano, per poder contemplar tot aquest munt de llocs interessants per on passarem.
1: Ara sí, internet.
2: I ara sí, a internet trobareu la proposta d'avui a Wikiloc amb el nom Sot de l'Aram, Salt d'Aigua del Sot, Coll dels Tres Termes, Cova del Llop, Turó de Caletra, Turó de Sant Andreu, del mateix usuari de la setmana passada, que es diu Albert 22.
1: Molt bé, doncs Xavi, gràcies, ens retrobem la setmana vinent.
2: Salut i República.
0: Sendes, un programa en el que caminem, fem excursions i viatgem.
3: Hola, em dic Anna Tura i segueixo parlant del meu recent viatge a Nova Zelanda.
1: Un viatge que a poc va arribant a la seva fi, però com sol passar en aquestes grans cites, sempre hi ha un dels grans plats forts que es deixa pel final. En aquest cas, el Milford Sound, un fiord d'origen glaciar envoltat d'amenaçants i punxeguts pics que s'eleven fins gairebé als 1.700 metres d'alçada, entre ells l'emblemàtic cim Mitre. Un punt turístic visitat cada any per més de 500.000 de persones que avui descobrim juntament amb tot un seguit d'atractius naturals al seu voltant. Els quaderns del viatger.
3: De Wanaka ja ens en vam anar a Queenstown, la capital dels esports d'aventura. Queenstown pot fer tots els esports d'aventura que tu puguis imaginar. Pots anar a tirar-te amb tirolines, a tirar-te al buit, anar amb vaixell per un riu, a les bicicletes, pots fer senderisme. Nosaltres, el meu fill va fer bicicleta en un bike park i jo i en Joan vam anar al Ben Lomond, un cim que hi ha allà que puges amb una góndola, com un telefèric, puges de baix a Queenstown, a dalt una mica de muntanya, i tens unes vistes de Queenstown i del llac, i després puges un cim que continues tinguent bones vistes. Queenstown, quan vam arribar, vam dir, ui, on ens hem posat? Aquí a Queenstown hi ha botigues de luxe, hi ha un aeroport. Entre Wanaka i Queenstown també fas com un port de muntanya, a més, amb la curiositat que vas com en paral·lel amb els avions que van aterrar a l'aeroport de Queenstown. És un aeroport dels difícils d'aterrar i despegar, a més és un lloc ventós, al mig de muntanyes, a vegades han de desviar vols, i quan vas arribant vas veient els avions i l'aeroport. Hi ha moltes botigues de luxe, hi ha molt de turisme, és un lloc bastant... aquí hi ha una mica d'ambient. No pots marxar de Queenstown sense anar al Fair Burger, que és l'hamburgueseria més famosa de tot Nova Zelanda. Normalment hi ha unes cues molt llargues. Nosaltres vam poder anar-hi sortint del bike park i de l'excursió del Ben Lomond, com que era mitja tarda, hi havia poca cua, vam fer 5 minuts de cua i 15 per recollir. I vam menjar la famosa hamburguesa del Fair Burger. Diuen que és la millor hamburguesa de Nova Zelanda. Fins i tot hi ha gent que et pot dir que és la millor hamburguesa del món. Era una hamburguesa molt bona, realment. Tenia, suposo que allà hi ha molta carn de vedella bona, perquè hi ha molt de verd, i la manera que la cuinen, o els condiments, o l'acompanyament, és molt bona. A l'endemà de Queenstown vam com anar a veure un altre poblet que es diu Glenorchy, que és molt famós perquè hi ha un graner vermell. La carretera també és molt bonica, però aquí no va fer gaire bon temps. Vam anar fins aquí, vam tornar a Queenstown, i de Queenstown ja ens en vam anar cap a Tianau. Vam anar vorejant tot el llac Wakatipu, que és el llac de Queenstown, i vam arribar a Tianau. Tianau és la porta, com si diguéssim, d'entrada a la zona de Fiordland. La zona de Fiordland és la zona dels fiords de Nova Zelanda. És una zona de fiords, potser tenen un retiro els de Noruega. Hi han dos fiords, els més famosos, el de Milford Sound i el Doubtful Sound, que aquests dos són els que es visiten amb vaixell. El primer dia a Tianau, el que vam fer va ser anar a caminar una mica per el Kepler Tag, que és un sender de diversos dies de trekking. Vam fer una mica del principi i després vam anar a veure una cova d'aquestes de cuques de llum, que es diu les Glowy Worms. Vam veure cuques de llum, t'aporten en un vaixell per al llac, després arribes a un centre de visitants i entres en una cova, que camines una mica i després vas amb un barquet i t'aporten totalment a les enfosques a veure aquestes cuquetes de llum. Són com uns leds, semblaven, eh? De fet, les més coses són unes que hi ha a Illa Nord, que són les coves de Waitomo. Però nosaltres no ens venia la ruta i vam visitar aquí a Tianau, que potser no eren tan espectaculars, però bueno, també és curiós de veure. El següent dia que vam estar a Tianau, vam fer l'excursió al Doubtful Sound. És una excursió de tot el dia. Vas uns 50 minuts en vaixell per al llac Manapouri. Arribes a un centre de visitants on hi ha una central hidroelèctrica. Allà t'esperen uns autobús i t'aporten per una carretera de muntanya sense asfaltar i fas com un coll de muntanya que és el Wilmot Pass. I arribes a baix a aquest fiord, el Doubtful Sound. Després allà amb un vaixell fas unes dues hores i mitja de navegació per tot el fiord aquest. És un fiord menys explotat que el Milford Sound. Arribes fins al final, que surts al mar, també veus moltes cascades, veus animals marins. I després, com a curiositat, a la tornada, el vaixell para allà en una zona de cascades, para motors i te diu que contemplis la natura, que no facis fotos i que només estiguis per l'observació del lloc. Després, el dia 2, ens en vam anar al Milford Sound. Vam sortir de Tianau molt d'hora perquè havíem de fer molts quilòmetres. La carretera fins a Milford Sound és una meravella. Ja surts i te trobes al Valley de Eglinton. Pares als Mirror Lakes, al Lake Gunn, hi ha les Falls Creek, el Monkey Creek i un túnel. O sigui, hi ha diverses parades, tot de coses molt i molt boniques i molt espectaculars. Jo diria que és una de les carreteres més espectaculars de Nova Zelanda i que hi ha més coses. Realment és una carretera que hi podries passar diversos dies perquè hi ha diverses excursions després també per fer. Podries pujar a veure altres llacs, altres muntanyes i altres miradors. I aquesta zona també hi ha el trekking de diversos dies, que és el Milford Trek, que és un trek que hi ha unes places limitades que surten per omplir i de seguida queda ple.
1: I fins aquí arriba el nostre temps. Moltíssimes gràcies per ser-hi de principi a fi. Us esperem la setmana vinent amb molts més continguts. Salutacions de l'Andreu Ortega des del control de so, del Xavi Tió a la redacció i de servidor de vosaltres, Jaume Monés, des de l'edició i presentació. Ja ho sabeu, martorelldigital.cat/ràdio, apartat dels sendes, si voleu tornar-nos a escoltar o descarregar programes. Fins al proper programa, que tingueu salut, cames i molt bona ruta.
4: Coneixes el nostre web? Entra a radioarenys.cat. Fes una ullada a les nostres xarxes socials. Estem presents a Facebook, Twitter, Instagram, YouTube i Twitch. Tot per fer-te arribar la informació que t'interessa, la del teu entorn. Descobreix els nostres programes especialitzats. Segur que et sorprendran. Comparteix la nostra música. Radio Arenys, una multiplataforma de comunicació local amb una voluntat clara. Servir i ser útil a la seva comunitat. Radio Arenys, la primera en servei públic. Magda López dirigeix i presenta el programa preferit de la gent gran. Comença els diumenges amb bon humor, amb retalls. Cada setmana et portem un convidat sorpresa i degustem les nostres píndoles per gaudir en companyia. Cada diumenge, a partir de les 9 del matí a Ràdio Arenys, la primera en entreteniment. A Ràdio Arenys ens encanta la música. Els grans artistes, els grans temes i les noves propostes tenen un lloc de privilegi a l'antena de Ràdio Arenys. Som la teva ràdio i et coneixem. L'emoció de la música la trobes a Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia. I segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en música.

0: Els èxits de tots els temps a Ràdio Arenys.
1: Ràdio Arenys, 91.2 FM.

A Ràdio Arenys ens encanta la música. Els grans artistes, els grans temes i les noves propostes tenen un lloc de privilegi a l'antena de Ràdio Arenys. Som la teva ràdio i et coneixem. L'emoció de la música la trobes a Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera música.

0: Segueix-nos a les xarxes socials.
1: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: Ràdio Arenys amb el comerç de la vila.
1: Vols anunciar el teu establiment o servei?
0: Publicitat creativa i efectiva. Anuncia't i et coneixeran.
1: El nostre oient és el teu consumidor potencial. Anuncia't a Ràdio Arenys. Tindràs atenció immediata i personalitzada.
0: Ràdio Arenys, el 91.2 de l'FM.
2: ...93-792-1819. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. El teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93-792-1819 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
3: Des d'Arenys de Mar i Canet de Mar, amb l'experiència de tota una vida i el servei de tot Catalunya.
4: A Stones B&T, Marbres La Roca, transformem marbre, granit, porcelànic i quarts en espais únics i elegants. T'assessorem, subministrem el material i ens encarreguem de tota la instal·lació perquè no t'hagis de preocupar per res. Cuines, banys, escales i projectes a mida amb acabats de màxima qualitat. Som membres de Marbristes Artesans de Catalunya. Garantia de tradició, ofici i excel·lència.
3: Stones B&T Marbres La Roca. L'experiència artesanal al servei de la teva llar. Visiteu-nos a l'Instagram @stonesbtmarmolesLaRoca o truqueu o envieu WhatsApp al 722-131-840.
5: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM. I want to talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

0: Els èxits de tots els temps a Ràdio Arenys.
1: Ràdio Arenys, 91.2 FM.

0: Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM.
1: Segueix-nos a les xarxes socials.
2: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys, busca'ns.
3: Coneixes els serveis que oferim des de promoció econòmica? Borsa de treball, cursos per aturats i comerç, assessorament a emprenedors, entre d'altres. Vine a veure'ns a la segona planta de l'edifici Xifré o truca'ns al 93 792 2601. Informa't. Estem al teu servei.
4: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
5: Bona cuina, bon ambient i bona companyia. Això és el Bare Nostrum a Arenys de Mar.
6: Gaudeix de la millor cuina mediterrània. Tapes delicioses, paelles, hamburgueses, amanides, carns, menú diari cada dia, de dilluns a divendres.
5: Veniu a veure el futbol en companyia.
6: Disposem de terrassa.
5: Som a la Riera, Parafita 117.
6: Truqueu al 93 792 0019.
5: Bare Nostrum, des del 98, al servei dels aranyencs.
1: Segueix-nos a les xarxes socials.
2: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys, busca'ns.
0: A Ràdio Arenys ens encanta la música. Els grans artistes, els grans temes i les noves propostes tenen un lloc de privilegi a l'antena de Ràdio Arenys. Som la teva ràdio i et coneixem. L'emoció de la música la trobes a Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en música.

0: Grau del Toro.
1: Segueix-nos a les xarxes socials.
2: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: Segueix-nos a les xarxes socials.
1: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
0: Segueix-nos a les xarxes socials.
1: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
2: Connecta amb la vida escolar d'Arenys de Mar amb Ràdio Arenys. Cada dia, a partir de les 6 de la tarda, podreu escoltar els alumnes arenyencs. Dilluns, Ràdio Kids amb el Casal Digital. Dimarts, Cinera FM amb l'Escola Cinera. Dimecres, 6è Parla, amb l'Escola Joan Maragall. Dijous, Ràdio Present amb el Col·legi La Presentació. I divendres, Instifonies amb l'Institut Tres Turons. Només a Ràdio Arenys.
3: Cada divendres, d'11 a 12 del matí, acompanya'ns a la banda sonora de la nostra vida. Un viatge setmanal per la història, la memòria i la música que ens ha marcat. Amb Montse Comí i Anna Cucurull i el muntatge tècnic de Joan Garcia. No t'ho perdis, perquè la nostra vida també té banda sonora. A Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals de Catalunya.
4: Cada dimarts a les 10 de la nit, Ràdio Arenys et presenta una nova manera de veure la televisió. Joan Bosch i Assumpta Vitòria analitzen els grans programes amb els seus protagonistes. Gran Hermano, Sálvame, els documentals de la 2 o els esports. La Caixa Tonta desvetlla tots els seus secrets a Ràdio Arenys.
0: Segueix-nos a les xarxes socials.
1: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: Els èxits de tots els temps a Ràdio Arenys.
1: Ràdio Arenys, 91.2 FM.

0: Segueix-nos a les xarxes socials.
1: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: Coneixes el nostre web? Entra a radioarenys.cat. Fes una ullada a les nostres xarxes socials. Estem presents a Facebook, Twitter, Instagram, YouTube i Twitch. Tot per fer-te arribar la informació que t'interessa, la del teu entorn. Descobreix els nostres programes especialitzats. Segur que et sorprendran. Comparteix la nostra música. Radio Arenys, una multiplataforma de comunicació local amb una voluntat clara. Servir i ser útil a la seva comunitat. Radio Arenys, la primera en servei públic.
1: Segueix-nos a les xarxes socials.
2: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
3: A veure, parla'm una mica tu.
4: Hola, sóc el López.
3: Jo et dic el que has de dir i tu ho repeteixes, et sembla?
5: Vale.
3: Vale. Rambla 54, em van a Morgades Vall d'Osera. Toma, ja.
5: Em van a Morgades Vall d'Osera.
3: Sí, no, home. Hi ha de ser, no, la Vall d'U?
5: Sí, sí, sí. Rambla 54 amb Anna Morgades Vall d'Osera.
3: Vale, doncs ja està.
6: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, a la teva ràdio local.
0: Coneixes el nostre web? Entra a radioarenys.cat. Fes una ullada a les nostres xarxes socials. Estem presents a Facebook, Twitter, Instagram, YouTube i Twitch. Tot per fer-te arribar la informació que t'interessa, la del teu entorn. Descobreix els nostres programes especialitzats. Segur que et sorprendran. Comparteix la nostra música. Radio Arenys, una multiplataforma de comunicació local amb una voluntat clara. Servir i ser útil a la seva comunitat. Radio Arenys, la primera en servei públic.
7: Unes llums i serpentegen. Són l'esperit d'aquest món. Però de tant que es maregen, ja no saben ni on són. Tot sol, caminant, m'adono que tinc por. I miro amunt un instant. És una pluja d'estels. I dins la densa foscor s'il·lumina el cel. Pluja d'estels? Només la trobaràs al 91.2.
8: Ara que som junts...
0: La nova cançó va canviar el nostre entorn per sempre més.
8: Diré el que tu i jo sabem...
0: I a Ràdio Arenys no ens n'hem oblidat.
8: I jo dic no...
0: Cada dissabte a partir de les 10 del matí...
8: Diguem no...
0: Pots reviure aquesta època de la mà de Rosa Montner.
8: Nosaltres no som deixem-vos...
0: Temps era temps.
8: No,
0: a Ràdio Arenys.
8: No,
0: i reviu els millors anys de la teva vida.
8: Nosaltres no som deixem-vos...
0: Ràdio Arenys, la primera música.
2: Ràdio Arenys, 91.2 FM.
1: Notícies en xarxa.
9: Bon dia, són les 9, us parla Eduard París. Els Reis d'Espanya presideixen avui la clàssica desfilada militar del Dia de la Hispanitat a Madrid, aquest cop en plena precampanya electoral i amb les crisis de l'habitatge i de Ceuta a la primera plana de l'agenda política. Ho faran un cop més acompanyats de les seves filles, la princesa Eleonor i la infanta Sofia, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, la ministra de Defensa i la resta d'autoritats polítiques i militars. També hi assistiran 16 presidents autonòmics, inclòs Salvador Illa, que ja hi ha anat els últims 2 anys, després de 14 anys d'absències dels presidents catalans. No hi assistiran el president d'Euskadi, Manol Pradales, la de Navarra, Maria Chivite, i el d'Andalusia, Juanma Moreno, que ha excusat la seva assistència. I l'executiva nacional d'Esquerra ha elegit aquest diumenge les dues caps de llista de Tarragona i Lleida per a les properes eleccions generals del 29 de novembre. Seran Norma Pujol a Tarragona i Inés Granollers a Lleida. La cap de llista de Girona sortirà d'unes primàries entre Teresa Jordà i Edna Estrems. A més, l'executiva ha proclamat cap de llista per Barcelona Gabriel Rufián, amb més d'un terç dels avals vàlids dels membres de l'òrgan, i a Francesc Marc Álvaro pel Senat. La resta de candidats sortiran dels congressos territorials que se celebraran aquesta pròxima setmana. Parlem també de meteorologia, perquè el setembre va ser el segon mes més càlid del registre i és el segon mes consecutiu de l'any 2026 en què les temperatures del planeta van superar en 1,5 graus centígrads els nivells preindustrials, segons ha informat avui Copernicus. A Europa, per exemple, els termòmetres van mantenir les condicions inusualment càlides i seques que van caracteritzar l'estiu i es va anotar el tercer setembre més calorós de la història. A més, la sequera persisteix en moltes regions i en d'altres s'ha intensificat. I tornem aquí a casa nostra. La DO Priorat i la DO Montsant esperen superar la crisi mundial del vi amb menys afectació que altres segells gràcies a que tenen produccions reduïdes i que fan uns productes més ben valorats pel mercat. El sector està en una situació complicada causada pel descens a nivell global del consum de vi. La producció dels anys anteriors tampoc s'ha pogut acabar de vendre i els estocs acumulats se'ls hi hauran de sumar les ampolles que sortiran d'una verema més quantiosa que en anys anteriors. I acabem amb els esports. En bàsquet, a la Lliga CBA i victòria del Barça al Palau Blaugrana davant del València per 89 a 86. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa. Segueix-nos a les xarxes socials.
2: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
0: Un 3 i fora. No hi ha sardanes a tota hora. Cada diumenge a partir de 3:15 del matí, Xavi Salvanyà et presenta les sardanes i la informació més completa de la nostra cultura popular. Gegants, castells, aplecs i audicions de sardanes a Ràdio Arenys. La primera en cultura. Un 3 i fora. No hi ha sardanes a tota hora.

Que no passi ni un sol diumenge el Dominical sense sintonitzar el Dominical. Ràdio Arenys. Actualitat, entrevistes, política aranyenca, participació de l'oient, concursos, entreteniment i reporterisme de proximitat. Cada diumenge, a partir de 11:45, el Dominical, amb Enric Sierra i el seu equip. A Ràdio Arenys, la primera en informació.

Un 3 i fora. No hi ha sardanes a tota hora. Cada diumenge a partir de 3 quarts d'11 del matí, Xavi Salvanyà et presenta les sardanes i la informació més completa de la nostra cultura popular. Gegants, castells, aplecs i audicions de sardanes a Ràdio Arenys. La primera en cultura. Un 3 i fora. No hi ha sardanes a tota hora.

0: Segueix-nos a les xarxes socials.
1: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
2: Coneixes el nostre web? Entra a radioarenys.cat. Fes una ullada a les nostres xarxes socials. Estem presents a Facebook, Twitter, Instagram, YouTube i Twitch. Tot per fer-te arribar la informació que t'interessa, la del teu entorn. Descobreix els nostres programes especialitzats. Segur que et sorprendran. Comparteix la nostra música. Radio Arenys, una multiplataforma de comunicació local amb una voluntat clara. Servir i ser útil a la seva comunitat. Radio Arenys, la primera en servei públic.
3: El Rial, el centre odontològic de confiança on cuidem de la teva salut bucodental. Al nostre centre hi trobaràs totes les especialitats: odontologia general per nens i adults, ortodòncia, odontologia preventiva, cirurgia bucal i implantologia, endodòncies, pròtesis i odontologia estètica. Troba'ns al Rial Sa Clavella número 36 o al telèfon 93 792 2101. Centre Odontològic El Rial.
4: A Gestoria Arenys apostem per la millora contínua. Per això implementem un nou horari pensat per afavorir tant l'atenció al client, perquè podreu fer tràmits i consultes al llarg de tota la jornada, com l'equilibri professional i personal del nostre equip. A partir d'ara, us atendrem de dilluns a divendres, de 9 del matí a 5 de la tarda, de manera ininterrompuda a Riera Parafita 63 d'Arenys de Mar. Contacta amb nosaltres al 93 792 0450 o a gestoria@gestoriaarenys.com. Gestoria Arenys. El nostre compromís és estar al vostre costat, com sempre, amb la professionalitat i confiança que ens defineixen. I ara, amb més energia i millor organitzats.
5: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
4: No esperis més. Planifica ara el viatge que sempre has desitjat amb Viatges Sakara. Des del 1995, fent realitat els teus somnis. Amb experiència, qualitat i seguretat, som assessors de viatges qualificats. Veniu a veure'ns a la nostra renovada Oficina Verda, a la Riera Bisbe Pol número 104 d'Arenys de Mar. Telèfon 93 795 74 92. Viatges Sakara, la teva agència de confiança.
1: Ràdio Arenys, 24 hores amb tu.
6: Notícies en xarxa.
7: Bon dia, són les 10, us parla Eduard París. Els Reis d'Espanya presideixen avui la clàssica desfilada militar del Dia de la Hispanitat a Madrid, aquest cop en plena precampanya electoral i amb la crisi de l'habitatge i de Ceuta, primera plana de l'agenda política. Ho faran un cop més acompanyats de les seves filles, la princesa Eleonor i la infanta Sofia, el president del govern espanyol Pedro Sánchez, la ministra de Defensa i la resta d'autoritats polítiques i militars. També hi assisteixen 16 presidents autonòmics, inclòs Salvador Illa, que ja hi ha anat els dos darrers anys, després de 14 anys d'absències dels presidents catalans. No hi aniran el president d'Euskadi, Manol Pradales, la de Navarra, Maria Chivite, i el d'Andalusia, Juanma Moreno, que ha excusat la seva assistència. I l'executiva nacional d'Esquerra ha elegit les dues caps de llista de Tarragona i Lleida per aquestes eleccions generals del 29N. Seran Norma Pujol a Tarragona i Inés Granollers a Lleida. La cap de llista de Girona sortirà d'unes primàries entre Teresa Jordà i Edna Estrems. A més, l'executiva nacional ha proclamat cap de llista per Barcelona a Gabriel Rufián per al Congrés, amb més d'un terç dels avals vàlids dels membres de l'òrgan, i a Francesc Marc Álvaro pel Senat. La resta de candidats sortiran dels congressos territorials que se celebraran aquesta pròxima setmana. I a Europa, l'alta representant de la Unió Europea per a Afers Exteriors i Seguretat, Kaya Kallas, ha celebrat la fi de la treva energètica entre Rússia i Ucraïna, anunciada ahir pel president dels Estats Units, Donald Trump, però ha avisat que amb això no és suficient i ha instat Moscou a comprometre's a respectar-la. I en plana de successos, els Mossos d'Esquadra investiguen un nou tiroteig, aquest cop al barri de Llefià, a Badalona. Segons ha confirmat l'ACN, la policia catalana va rebre un avís dissabte a 9:15 de la nit d'uns veïns que informaven que havien sentit detonacions d'arma de foc. Els agents van arribar fins al carrer indicat, al passatge de Glòria, però al lloc ja no hi quedava ningú, només 6 veïnes a terra, però cap impacte de bala en lloc. Tampoc van trobar cap persona ferida. La policia catalana ha obert una investigació per esclarir-ne els fets i saber qui és l'autor dels trets que, segons les primeres informacions, va fugir de la zona amb un cotxe. De moment, com diem, no hi ha cap ferit i ara per ara els Mossos tampoc no han pogut determinar si els trets tenien algun objectiu o simplement eren trets a l'aire. I acabem amb els esports. En bàsquet, a la Lliga CB, ahir victòria del Barça al Palau Blaugrana davant del València per 89-86. Fins aquí les notícies en xarxa.
6: Notícies en xarxa.
0: Segueix-nos a les xarxes socials.
1: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: Ràdio Arenys, la primera música.
1: Si esteu farts de frases motivacionals hiperventilades...
2: Farts de iodes venedors de fum...
1: i de powerpoints parits per gurús de pa sucat amb oli...
2: A Coaching Tònic els passarem a tots per la pedra amb fermesa i amb il·lusió.
1: Coaching Tònic és un programa del professor Bon, Xavi Obon.
2: Coaching Tònic, tots els divendres i dissabtes a les 10 del vespre.
1: Coaching Tònic, i no et creguis tot el que et diguin.
0: Ràdio Arenys.

0: cantat Xinxan.
1: O no.
2: Els èxits de tots els temps a Ràdio Arenys. Caminem
3: lluny i lluny canviem un món. La música més actual al 91.2 FM.
2: Ràdio Arenys, 91.2 FM.

0: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM. Mediterrània és un programa intercultural obert al món i on parlem de tot. Qui som? D'on venim? I on anem? Per què pensem com ho fem? Et convidem a participar i a dir-hi la teva. Converses i reflexions de forma relaxada a Mediterrània. Cada dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Arenys. Dirigit i presentat per Rim Garcia. Comptem amb tu. Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
1: Segueix-nos a les xarxes socials.
2: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
3: Imagina't mossegant una poma sense pensar-hi. Imagina't somrient a les fotos sense dubtar. T'imagines oblidant-te per sempre de les pròtesis que ballen? A la Clínica Dental Marina Ostrell fem que els teus implants dentals siguin tan naturals que només els recordaràs quan et miris al mirall, somriguis i diguis: per què no ho vaig fer abans? Vine, coneix-nos i somriu amb nosaltres. Estem al carrer Andreu Guri, cantonada amb carrer d'en Riera, Arenys de Mar. Truca'ns al 603 35 75 44 i també segueix-nos a Instagram.
4: Famílies d'Arenys i del Maresme, aquest Nadal està passant una cosa ben estranya. Cada matí apareixen llaços desfets, paquets canviats de lloc i unes petjades diminutes. Què les deu haver deixat? A Manau Fotògrafs busquem petits detectius que ens ajudin a resoldre la missió en una sessió de fotos plena de joc, rialles i records en família. I quan el reportatge estigui preparat, el Pare Noel l'entregarà personalment. Sessions del 16 d'octubre al 15 de novembre, al carrer de Vall 14 d'Arenys de Mar. Reserva al 666 424 945. Manau Fotògrafs. Aquest Nadal, la vostra missió comença aquí.
5: A Arenys de Mar, cuidar el que més t'importa és més fàcil amb AXA Capgròs Assegurances. L'Estefania Comí i l'Agustí Massuet t'ofereixen un assessorament proper i personalitzat.
6: Som experts en assegurances de salut, llar, vida i molt més. Tracte directe, confiança i solucions a mida per a tu i la teva família. Visita'ns a l'oficina del Rial Sa Clavella 16.
5: AXA Capgròs Assegurances. La tranquil·litat de saber que estàs en bones mans.
2: Des d'Arenys de Mar i Canet de Mar, amb l'experiència de tota una vida i el servei de tot Catalunya.
7: A Stones B&T, Marbres La Roca, transformem marbre, granit, porcelànic i quarts en espais únics i elegants. T'assessorem, subministrem el material i ens encarreguem de tota la instal·lació perquè no t'hagis de preocupar per res. Cuines, banys, escales i projectes a mida amb acabats de màxima qualitat. Som membres de Marbristes Artesans de Catalunya. Garantia de tradició, ofici i excel·lència.
2: Stones B&T Marbres La Roca. L'experiència artesanal al servei de la teva llar. Visiteu-nos a l'Instagram @stonesbtmarmolesLaRoca o truqueu o envieu WhatsApp al 722 131 840.
0: Ràdio Arenys, la primera música.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Eduard París. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home aquesta passada matinada al barri de Roquetes, al districte de Nou Barris de Barcelona. Cap a les dues, els Mossos han rebut un avís per una agressió comesa per un grup de persones contra un home en ple carrer. Quan els agents han arribat al lloc dels fets, al carrer Romaní han localitzat una persona ferida, probablement per arma blanca. Tot i les maniobres de reanimació practicades inicialment pels Mossos i posteriorment pels efectius del sistema d'emergència mèdiques, la víctima ha acabat morint. I els Reis d'Espanya presideixen la clàssica desfilada militar del Dia de la Hispanitat a Madrid, aquest cop en plena precampanya electoral i amb les crisis de l'habitatge i de Ceuta a primera plana de l'agenda política. L'acte central comença justament ara a les 11 del matí. Ho fan acompanyats de les seves filles, la princesa Leonor i la infanta Sofia, el president del govern espanyol Pedro Sánchez, la ministra de Defensa i la resta d'autoritats polítiques i militars. També hi assisteixen 16 presidents autonòmics, inclòs Salvador Illa, que ja hi ha anat els dos últims anys, després de 14 anys d'absències dels presidents catalans, i també els presidents de les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla. No hi assisteixen el president d'Euskadi, Manol Pradales, la de Navarra, Maria Chivite, i el d'Andalusia, Juanma Moreno, que ha excusat la seva assistència. I en plana internacional, els ministres d'Exteriors de la Unió Europea han aprovat la major ampliació de la llista de sancions contra Rússia, amb la inclusió de més de 1.600 persones i entitats vinculades al complex militar industrial rus. Es tracta del paquet de sancions més gran adoptat pel bloc europeu des de l'inici de la invasió d'Ucraïna al febrer del 2022. Segons ha detallat l'alta representant de la Unió Europea per a Política Exterior, Kaya Kallas, més de la meitat dels individus i empreses sancionades tenen vincles amb la producció de míssils balístics. D'altra banda, Kallas ha celebrat, això sí, la fi de la treva energètica entre Rússia i Ucraïna, anunciada ahir pel president dels Estats Units, Donald Trump, però ha avisat que no és suficient i ha instat Moscou a comprometre's a respectar-la. I anem a un altre punt de successos, perquè els Mossos d'Esquadra també investiguen un tiroteig, aquest cop al barri de Llefià, a Badalona. Segons ha confirmat la CN, la policia catalana va rebre l'avís el passat dissabte a un quart de deu del vespre per part d'uns veïns que informaven que havien sentit detonacions d'arma de foc al carrer. I acabem amb els esports. A la Lliga CBA i victòria del Barça davant del València per 89-86. I demà en futbol torna a la Champions. El Barça viatja a Turquia per enfrontar-se al Galatasaray. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Ràdio Arenys. El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.

0: Homes, fent camí per convertir allò personal en palanca de canvi. Un programa en directe des de l'estudi de Radio Reins, un espai on parlar d'allò que sovint no parlem, de com vivim la masculinitat avui, en un món en constant canvi, on sembla que l'únic que no canvia és la masculinitat. Mirarem de parlar de tot allò que ja no ens serveix i de tot el que encara estem construint. Vulnerabilitat, rols, paternitat, salut emocional, sense filtres, sense drama. Un espai on totes les persones hi són benvingudes, siguin del sexe que siguin, siguin del gènere que sigui, perquè això va de tothom, on la teva veu importa i molt. Estem en directe i volem la vostra veu. Teniu alguna cosa a dir? Una experiència, un dubte, un jo crec que... Truqueu ara al 93 795 79 12. El micròfon és vostre. Un programa creat per Rim Garcia, dirigit i conduït per David Herrero. I avui, després d'un dies que no passava per aquí, tornem a tenir a la Marina Cabrera. Bon dia, Marina!
1: Bon dia, David! Com estem?
0: Molt bé!

0: Bon dia i benvinguts a Homes. Som el dia 28 de setembre, Dia Mundial contra la Ràbia, i avui parlem d'una cosa que la majoria d'homes no hem après mai a posar en paraules i que de vegades pot crear moltíssima ràbia: el desig i el sexe. Aquest programa l'he titulat El desig masculí i la vulnerabilitat. I quan dic la majoria, inclou tots els que estem aquí. Normalment m'acompanya el meu company, en Jordi, que avui no ha pogut venir. Des d'aquí li estic enviant una salutació i que es millori. Però normalment també ens inclou tant amb ell com a mi. Aleshores, aquí no venim a parlar de sexe com el que parla de futbol. Venim a parlar de per què costa tant als homes desitjar bé i encara més parlant-ne bé. Per fer-ho, avui tinc l'honor de tenir aquí a l'estudi amb una noia que fa molt de temps que l'estic seguint per Instagram, que es diu Cecilia Bizzotto. Correcte, està ben dit, no?
1: Està ben dit. Ben dit, moltes gràcies.
0: Ella és sociòloga i sexòloga, forma part de la cooperativa SexCop, i la seva tesis va investigar com són i com es classifiquen les fantasies sexuals a Espanya. De fet, pel que vaig veure fa poc per Instagram, està escrivint un llibre.
1: Sí.
0: No ve a explicar-nos sexe des de la consulta mèdica. Ve a explicar-nos-ho com la societat ens ensenya, sense que ningú ens ho digui mai obertament, a desitjar d'una manera concreta. Recordeu, el micro està obert. Si voleu participar, podeu fer-ho al 93 795 79 12. Molt bon dia, Cecília.
1: Bon dia, moltes gràcies per l'invitació.
0: A tu. Com sempre, aquest programa l'hem dividit en tres apartats. Jo porto un guió, però moltes vegades el guió al final acaba quedant aquí així oblidat, perquè de vegades el programa ens porta cap a algun...
1: Superbé, improvisem.
0: Cap a algun... Ah, exacte, aquesta és la idea. La idea, el primer bloc, a mi m'agradaria, sempre m'agrada posar-li un títol perquè la gent sàpiga de què anirem a parlar, i és: què vam aprendre els homes sobre el sexe sense que ningú ens ho ensenyés? Que això, malauradament, passa molt aquí.

0: per un altre cantó. Quin va ser el teu camí per arribar fins aquí?
1: Va ser un camí una miqueta estrany, perquè jo vaig estudiar sociologia. Uh-huh. A mi la sociologia m'apassiona, perquè crec que és necessari que hi hagin moltes sociòlogues a tot allò que fem, perquè és un punt de vista que és molt necessari, no? Que és veure els fets socials com a, des de l'estructura, des del canvi, des de la societat, no? No des de l'individu, sinó des de la societat. Jo vaig estudiar sociologia, anava enfocada cap a la sociologia rural, perquè m'agradava el món rural, el despoblament i tot això, però sempre em va agradar el tema de la sexualitat en general. He tingut, pues, no sé, com una atracció cap a la sexualitat, que crec que tothom la tenim, però sí, potser jo la tenia ben forta, i vaig tenir l'oportunitat de treballar per una xarxa social de sexualitats obertes i vaig començar treballant des de la divulgació sexual. Llavors, en aquest camí, pues, em vaig tornar una apassionada total de la sexualitat, vaig fer el meu TFG de sociologia, el vaig fer sobre fantasies sexuals, després vaig estudiar el màster de sexologia i també ho vaig fer sobre fantasies sexuals, i ara estic escrivint un llibre sobre fantasies sexuals, o sigui que sóc una obsessa de les fantasies sexuals. Totalment.
0: De vegades cal tenir a gent obsessa que sigui capaç de portar un missatge de manera molt més, no tan estructural, sinó una mica més proper, no? Uh-huh. Una cosa que em deia, que m'ha vingut al cap mentre deies lo de la sociologia, que haurien de més haver més sociòlogues, jo crec que recupero aquí una frase que vaig llegir fa molt de temps i que em va agradar, que si quan no tenim memòria, la gent que no té memòria de lo que ha passat està condemnada a repetir els mateixos errors, no? Una mica la sociologia ve a mirar de guarir aquesta manca de memòria i aquestes repeticions, és a dir, entendre què és el que va passar per evitar un altre cop repetir segons quin tipus de maneres de funcionar.
1: I en el camp de la sexualitat, jo també crec que és important que parlem des de lo social, des de la cultura, des de la perspectiva antropològica o sociològica, perquè si no sempre estem mirant la sexualitat com si fos una cosa només individual, només psicològica, només de l'individu, no? D'un únic cap que sent i pateix d'una forma específica. I hi ha moltes coses, com el tema de la masculinitat, que és el que parlarem avui, que ens atreveixen des d'una qüestió que és estructural, que es reprodueix en tots els individus d'una societat, perquè hi ha una part que és molt cultural, molt construïda socialment, i si no tenim aquesta mirada, tendim a creure que hi ha una cosa com innata, no? O que hi ha una cosa com biològica i determinada, o que hi ha una cosa com, no, és el meu camí. Però no només hi ha un camí, sinó que tots tenim un camí compartit que es produeix per la cultura, no? Per aquesta socialització que ens fa que, pues, aprenguem a ser sexuats d'una manera molt determinada.
0: Uh-huh. Quan tu vas començar a entrar dins el que és tot el tema d'anar investigant des de la vessant sociològica el que són les fantasies i demés, clar, hi ha fantasies per homes, hi ha fantasies per dones, hi ha fantasies conjuntes. Allà a tu et va portar també a començar a treballar amb homes. Tinc un dubte. Què és el que més et va sorprendre del que t'anaven explicant els homes?
1: En el tema de les fantasies o en general?
0: En general.
1: Vale. Pues mira, jo faig, ara mateix faig assessorament sexològic, teràpia, a persones, a homes, a dones i a parelles. Ara m'agraden molt les parelles perquè és un molt, molt interessant de la teràpia de parella. Però també faig això, assessorament sexològic a homes. I una cosa que jo em vaig trobar, que m'he trobat, és que jo venia amb una perspectiva molt concreta des del feminisme i des del que jo vaig aprendre al màster de sexologia, no? De com els homes es comportaran a consulta, no? De com seran ells, per exemple, quan venen a teràpia sexològica una parella i, jo què sé, ella, una parella heterosexual, i la dona té menys desig i l'home té més desig sexual, no? Com el cas estàndard que tu estudies quan fas un màster de sexologia o quan estudies per fer teràpia de parella, no? I jo estava esperant que els homes es comportessin d'una forma determinada, que els homes que jo tingués, pues, fossin, pues, aquest home un poc, com dir-ho, no? El clàssic home empotrador macho que diu, no, la meva dona ha de tenir molt de desig, no? Perquè jo tinc molt de desig i això és lo natural, no? Jo esperava una miqueta això perquè és una miqueta el que tu et trobes als llibres sobre sexualitat, sobre teràpia i demés. I jo el que m'he trobat personalment és una cosa molt distinta. O sigui, jo, de fet, tinc molts més homes que tenen desig sexual baix i que volen treballar en el seu desig sexual perquè no senten que el seu desig estigui complint els estàndards de la sexualitat masculina. Tinc homes que són molt vulnerables, que es senten malament perquè no són aquest clàssic home empotrador i masculí, no? I a mi això em va fer pues, obrir també una miqueta els ulls, perquè potser tenim idees molt preconcebides de com ha de ser la masculinitat estàndard, i en realitat aquesta masculinitat estàndard

0: estàndard, jo sento que no és hegemònica en el sentit de que no tothom la viu de la mateixa manera i potser ni tan sols la majoria. O sigui, quan tu et trobes parlant amb un home a soles i aquest home s'està obrint a una consulta terapèutica, de sobte aquest home és molt vulnerable i aquest home sent i pateix moltes inseguretats perquè, per exemple, pues, no se li aixeca el penis quan està tenint sexe i és molt normal i és molt habitual. No?
1: Hi ha una pèrdua d'erecció, hi ha 40 coses que poden passar enmig d'una relació sexual i que amb els homes sembla com si... Jo l'altre dia aquí amb un programa que vaig fer, estic també col·laborant amb el programa de Mediterrània, que teníem un noi que és especialista en tantra, però l'autèntic, no el que ens estan venent ara de tantra, i el que arribàvem a la conclusió és que és una societat molt falocèntrica, és a dir, o com el fèiem més divertit, pitocèntrica, perquè sembla que si no som capaços de mantenir una erecció i ser aquells que tenen, sembla, no un penis sinó un màstil, doncs la cosa ja es posa una mica difícil. I quan hi ha diferents tipus de problemes que afectin a la virilitat, afectin a la funció erèctil de l'home, és a dir, problemes de pròstata, problemes d'aquella baixa de testosterona, problemes d'un munt de coses que ens puguin afectar, automàticament a l'home deixa, vull dir, perquè ens identifiquem, entenc jo, o jo crec que ens identifiquem amb el que és la nostra vessant sexual, i quan no som capaços d'arribar amb aquesta vessant sexual, deixem de ser homes.
0: Sí, això succeeix així. I tu pots tenir a la teva parella sexual al costat dient-te no, si jo estic superbé, jo m'ho estic passant superbé, no necessito cap penetració, no necessito que el teu pene estigui supererecte, jo m'ho estic passant molt bé. Però si tu com a home sents que tota la teva capacitat sexual es reflexa a través del teu pene, pues llavors ja no hi ha gozo, no? Ja no hi ha plaer.
1: Ja has parlat de que t'has orientat o que has anat i el que més t'està ara cridant l'atenció, el que més t'està traient és tot el tema de la teràpia en parella. Clar, jo aquí m'agradaria també aprofitar que et tinc aquí i, com dic, el guió va per un cantó i això és fora de guió. A mi em ve una curiositat al cap, no? I és, moltes vegades quan es diu de que anem a fer una teràpia sexual o que anem a parlar amb una sexòloga, amb alguna persona, com és el teu cas, sociòloga, que treballes amb unes altres persones que estan fent totes juntes teràpia, m'agradaria entendre, perquè de vegades crec que molts no anem, i parlo amb homes, no anem per desconeixement de què és el que ens trobarem. Molts no acabem anant, per exemple, a teràpia de parella, simplement perquè no sabem què és el que hi haurà o que potser se'ns ridiculitzarà o que és més que una cosa serà com posar un àrbit amb una lluita. Explica una mica com funciona el que seria una sessió amb una, quan tu treballes amb un home o amb una dona o amb una teràpia de parella. Explica una miqueta per ajudar a aclarir totes aquestes coses, perquè, ja et dic, Jo no hi he anat mai, i he utilitzat fa poc psicòlegs i he fet diferents tipus de sessions per treballar a nivell emocional, però no hi he entrat mai directament a parlar amb del sexe, ni he anat mai a teràpies a parella, que moltes vegades et passa pel cap. A lo millor valdria la pena, perquè ens ajudaria a entendre la posició un de l'altre, però com que ho desconeixes una mica, o jo ho desconec, i m'imagino que, com jo, molta gent...
0: Sí, totalment.
1: Doncs, aviam si ens pots donar una mica de llum amb aquests punts.
0: Clar que sí. Sí, de fet, això que dius és molt normal, perquè el que ens trobem moltes vegades, les persones que fem teràpia de parella, és que la gent que ve a teràpia de parella ve quan té l'último cartucho. En plan, ya estamos fatal y ya no nos aguantamos, entonces la última oportunidad, terapia de parella. Y ahí ya estem molt cansades, no? I ahí ja la parella està molt ressentida, hi ha molts ressentiments, hi ha hagut molts conflictes, i llavors nosaltres aquí recomanem pues, que es vagi a teràpia de parella no com a última opció, no com a último cartucho, sinó que es vagi pues, quan tens un problema que no saps com resoldre. No? Al final jo crec que el que hauríem de pensar sempre és que la teràpia, sigui de tipus que sigui, és anar a una persona que potser et pot ajudar perquè té uns recursos i uns coneixements que et poden guiar, quan tu no sents que tinguis suficients eines per resoldre un problema. No? Si jo no sé com resoldre el problema que tinc amb el meu cotxe, vaig al mecànic, perquè jo no tinc ni idea de com resoldre el problema del cotxe. No? I a vegades només escoltar una altra opinió i un altre punt de vista pues, em pot ajudar. I en el cas de la sexualitat això passa. No? I de fet també el que ens trobem és que moltes vegades les persones que arriben amb un problema sexològic han anat a moltes coses abans d'anar a teràpia de parella. Per exemple, un home amb problemes d'erecció Moltes vegades ha anat a l'uròleg, ha anat al metge, ha anat al xaman, ha anat a tot, però no ha anat a teràpia sexològica, no? I moltes vegades el problema que té aquest home que té dificultats de l'erecció et trobes que és que té una pressió pel rendiment superforta, que quan treballes a això, la persona pot tenir una erecció tranquil·lament. Llavors, no havies de fer necessàriament tots els tests d'hormones de la fisiologia, sinó que només treballen en aquesta part, ja s'ha resolt. A vegades no, a vegades hi ha problemes fisiològics que, per molt que facis teràpia, no es resoldran. Però bé, això, en una consulta sexològica, si és de teràpia de parella, normalment venen les dues persones que formin part del vincle, i en una primera sessió, les tres primeres sessions aproximadament, tres, quatre, en funció de com siguin les persones, has de la terapeuta ha de conèixer, ha de descobrir què és el que està passant en aquest vincle, no? Veure quines són les dinàmiques, per exemple, passa molt a les parelles que tenim dinàmiques que són que es retroalimenten, no? Pues, per exemple, quan tu no neteges a casa, jo vaig i et crido, que no has netejat d'això, no? I tu dius, ostres, és que sempre m'ho demanes així de forma exigente i gritando, no? I llavors tenim aquest círculo vicioso, aquest cercle viciós de aquest tipus de comportaments, que són comportaments viciats de les dues parts, que potser si estiguéssim amb altra persona no succediria, però com les dues persones han creat un role-playing de la parella, entrem en aquest cercle, no? Vale. Llavors, el que la terapeuta fa és tractar de veure quins són aquests cercles viciosos, no? Quins són aquestes dinàmiques que són circulars, que es provoquen reiteradament en diferents discussions, no? Per exemple, i tratar de dilucidar i d'arbitrar una miqueta de perquè les dues persones siguin compreses, no? per comprendre com estan actuant les dues persones, què necessiten, quines carències hi han, i ajudar les dues persones. L'objectiu de la teràpia de parella, de fet, no és mai mantenir la parella unida, necessàriament. Això és el primer que dèiem a les sessions de teràpia de parella. El meu objectiu no és que aquest vincle es mantingui unit, perquè potser no és el que es necessita. El meu objectiu és treballar per les dues persones que estan aquí presents, o les que siguin, no? Perquè sempre pensem en parella, però també pot ser triejas o el que sigui, no? Que sí, vagin a teràpia. I llavors, tu treballes per ajudar a totes les persones. Si hi ha una que té una dificultat sexual, treballar perquè l'altra la pugui acompanyar correctament, perquè no faci més pressió, perquè li pugui donar eines, no? Aquesta és una miqueta les coses que fem, com aquest arbitratge, i donar molta informació sobre sexualitat que les persones a vegades no han rebut. O sigui, jo diria que el 60-70% d'una consulta sexològica és donar educació sexual personalitzada a la persona que ve a teràpia, no?
1: Clar, és que aquí hi ha una cosa que ara em ve al cap, i és normalment un nen acostuma a aprendre coses sobre el sexe que ningú li ha donat mai una xerrada. Mm-hmm. Vull dir, de cop i volta aquest nen, per ciència infusa, normalment acostuma a ser YouTube, rep una informació o per uns altres, no? Saps exactament què és el que aprèn sense que ningú s'ho estigui ensenyant? Perquè, clar, arribes moltes vegades i te'n adones que tenen ja una sèrie de coneixements i alguns completament descol·locats.
0: Sí. Sí, sí, i això que estàs aclarint crec que és molt necessari dir, que jo sempre dic que totes i tots rebem educació sexual, tot i que mai ens hagin parlat explícitament de sexe. De fet, l'absència d'educació sexual explícita és educació sexual per mi, però és educació des del tabú, des de la prohibició, des del no parlem d'això, però és educació. O sigui, al final jo estic ensenyant com has de viure el sexe. Ho has de viure en privat, sense parlar-ho, sense dir-ho explícitament, amb por, amb
1: una càrrega de culpa increïble. Això. Vull dir, aquesta societat que estem vivint, moltes vegades, això ho deien, i m'he trobat més d'una frase que deien, és que la guerra es retramet en directe a la guerra, mentre que el sexe es fa porta tancada i amb la llum apagada. No fos cas que potser...
0: Que ens veiem.
1: De fet, i potser aquí estic encetant un meló, però bueno, el que et deia, que la meva parella actua amb un grup de cabaret que es diuen Les Mandarines. Uh-huh. L'any passat van actuar, com cada any, en el que seria el marc de lo que és la Fira Modernista, que amb un espai obert. Doncs resulta que, pel que fos, va haver gent que no li va agradar el fet de que és cabaret.
0: Yeah.
1: I va provocar una mica de reacció.
0: Sí, de resistència.
1: Doncs va haver gent que es va sentir incòmoda. Mm-hmm. Amb la qual aquest any han estat en un altre cantó, han tornat a actuar, però era un cantó una mica més reservat, perquè clar, no era un espectacle teòricament apte per tothom.
0: Ja.
1: Que és apte per tots el món. Sí, però sí. Bueno, és com ens han ensenyat perquè aquesta gent que decideixi això, mm-hmm. arribi a aquesta conclusió, ja partim de la base el que tu estàs dient. Sí. Sense estar... Elles, aquestes persones, han après des d'un tabú, des d'una repressió, des d'un sentiment de culpa important, uh-huh. que jo crec que impera encara molt en aquesta societat.
0: Totalment. I, de fet, et trobes... jo a teràpia m'ho he trobat molt, de persones que no són capaces ni de dir la paraula sexe, o de dir la paraula pene, o dir la paraula follar, no? O sigui, tenim molta resistència a parlar d'aquestes coses perquè aquesta és l'educació sexual que hem rebut. O sigui, tot i que no sigui explícita, tot i que tu em diguis, no, o sigui, a mi mai em van fer una xerrada d'educació sexual al col·le, pues és que això és una forma d'educació sexual, el no fer-ne, el no parlar-hi, no? I llavors el que els nois i els homes, perquè, bueno, sí, no me voy por los cerros de Úbeda, però el que els homes han après sobre la sexualitat amb aquesta manca d'educació sexual explícita o amb l'educació sexual implícita que han rebut a partir dels amics, de la pornografia, dels missatges, del cine, no? És, jo crec, principalment aquesta idea de tengo que rendir. Tengo que demostrar, he de provocar plaer, no? I de fet això crec que es contraposiciona molt amb la idea de la sexualitat dels homes de fa potser 50 anys, que eren homes que no havien de donar plaer. No hi havia aquesta pressió de donar plaer. Jo he de venir a provar-hi de sexe, he de tenir sexe, però perquè m'ho mereixo i perquè ho he de tenir, no? He de, pues jo com a home tinc molt desig sexual perquè això és lo normal, no? I sempre he de voler follar, no? I els homes follen, i això és lo normal. Hi ha hagut un canvi de paradigma en els últims anys pel qual els homes no només han de tenir molt de desig sexual, sinó que a més han de proveir de plaer. Són els responsables de que les seves parelles siguin capaces, per exemple, d'arribar a l'orgasme, no? I hi ha com molt aquest missatge, que és un missatge en part molt positiu, que ve també des dels feminismes, de els homes han de ser proveïdors de plaer, no? De disfrute sexual. Però a la vegada això ha provocat, per una banda, l'alienació del propi plaer de les dones, no? Perquè és com... El meu home ha de ser responsable de que jo arribi a l'orgasme, però jo mateixa no. Jo no li he de dir com m'agrada que em toquin, sinó que ell ho ha de saber innatament, perquè els homes han de saber de sexe.
1: Hem de saber què és el que necessita, perquè una persona, a més, en diferents moments del dia o del mes, sí, pot tenir apetències per una cosa o per una altra.
0: Totalment. Però com de sexe no s'ha de parlar, perquè el sexe és com una cosa màgica que sucede i que de sobte dues persones senten ahí un foc i s'han de començar a morrear i de sobte totes dues saben... Sí, sí,
1: i
0: tot
1: quan
0: ha de fluir.
1: És així, quan no hi ha xispes, la cosa aleshores ja no va bé.
0: Clar, tenim totes aquestes idees preconcebides. Ah. I això provoca molta pressió pels homes. Jo sento que els homes que arriben a consulta o els homes que venen als meus, perquè jo faig molts tallers d'educació sexual per persones adultes, i els homes que venen en això venen amb molta pressió, amb molta sensació de jo he de rendir, jo he d'aguantar un montón, he de ser capaç de fer una penetració que duri dues hores, no? Perquè això és el que he vist en la pornografia, que els homes han de ser capaços de fer. He de tenir una erecció constant i permanent. I això és el deber ser de qualsevol home, sempre estar erecto. I a més, no arribis a l'orgasme, sinó que aguanta. I al mateix temps he de ser capaç de proveir de plaer de moltíssimes maneres a la meva parella, sense saber exactament què és el que ella vol. Llavors jo faig coses que he vist a la pornografia, que m'han dit que s'han de fer, que dono per fet que són les coses que molen, i aquest és el problema, que com no hi ha una comunicació bilateral entre les dues persones i els homes senten aquesta pressió, moltes vegades també donen per fet que hi ha pràctiques sexuals que s'han de fer, no? I que són inherents a la sexualitat.
1: Uh-huh. Sí, perquè a més no hem de perdre de vista que nosaltres, com éssers vius, i que també ens atravessa a tots el que és la sexualitat, més tard o més d'hora tindrem curiositat, uh-huh, per aprendre d'aquella... perquè és una pulsió biològica. Uh-huh. Hi haurà gent que el tindrà més desenvolupat, hi haurà gent que menys, però arribarà un moment en el qual nosaltres tindrem aquesta pulsió, i aquesta pulsió ens portarà a cercar informació. Si la informació és tabú, igualment aquella necessitat la anirem a buscar per algun cantó, uh-huh, i al final acabem anant amb un internet on ara pararà a l'accés a lo que és una cosa que és una fantasia, com poden ser pornografia i moltes xerrades que no tenen res a veure amb la realitat, arriben. Mm-hmm. I la gent busca per aquests canals i van a buscar les coses ràpida. Quan anem, per exemple, amb una pel·lícula pornogràfica, el que molta gent no entén és que darrere d'aquesta pel·lícula pornogràfica són 8 hores de rodatge, on la persona està fins a les orelles d'algun tipus de fàrmac per mantenir una erecció, on una mateixa d'un clip o d'una un lloc on hi ha un acte sexual que dura 20 minuts han estat 8 hores per gravar-ho i en corten, arrenquen, corten, sí, i després l'han empalmat i es pensen que és una cosa així, doncs que natural. Un es pot agafar, ho veu, i només veure se li posa com el màstil de la bandera, la dona, allò sembla que rompen aguas, allò és que dius, no, és que té tot un procés.
0: Sí, és una coreografia. Al final és com si tu aprens de, no sé, de física quanta mirant Big Bang Theory, no? O sigui, vull dir...
1: m'ha agradat aquesta.
0: Un exemple random, però sí, sí, o sigui, jo crec que la pornografia et pot agradar, et pot no agradar, dona igual això, però és una coreografia, és un espectacle, és un show, no? I no és la sexualitat real, i si no tenim una educació sexual de base... llavors es converteix en l'única font d'informació sexual. I aquest és el problema. O sigui, sempre... jo sento que el debat ara polític està molt enfocat en el problema de la pornografia, no? Hem de limitar la pornografia als joves, hem de fer coses, regular la pornografia, i no dic que estigui bé o malament, però si no treballem perquè a les aules hi hagi una educació sexual que no sigui una xerrada una vegada a l'any sobre una hora de parlem de sexualitat i aprenem a posar-li un preservatiu a una banana, no. Una assignatura, pròpiament, perquè jo és el que defenso, una assignatura d'educació sexual que sigui transversal a totes les edats. Si no tenim una educació sexual suficient, per molt que regulis la pornografia, no canviarà res.
1: No, és que el que estàs fent és prohibir coses, però no dones una alternativa. Aleshores, la idea és entendre per què la gent acaba buscant la pornografia.
0: Sí.
1: Per què un va buscar aquest tipus de contingut a internet? Perquè vol aprendre una sèrie de coses, sí, perquè se n'adona que falta informació. I si aquesta societat no té algun tipus, no dona el que necessita, s'ho buscarà per un altre cantó. Ni més ni menys. És el que ha passat, doncs, en totes les hores, ara mateix, en el Cravada, contra la pornografia, contra l'OnlyFans, contra tot això que tingui, que hi hagi un tipus de sexe explícit, però no s'estan preguntant el per què la gent consumeix més això.
0: Clar. I també jo crec que aquí caldria aclarar què és l'educació sexual. Perquè... clar, ara, per exemple, jo he dit, hauria d'haver una assignatura d'educació sexual a totes les edats i que totes les persones des dels 3 anys fins als 16, que és l'educació obligatòria, no? 15, haurien de rebre una assignatura d'educació sexual. I potser alguna persona que estigui escoltant això està dient, ostres, però com li ensenyaràs de sexe als nens de 3 anys, no? Perquè tenim una idea del que l'educació sexual és ensenyar a follar, ensenyar a tenir sexe, i no té res a veure.
1: Sí, sí, de fet és que aquest discurs s'ha apropiat moltes corrents ideològiques que diuen amb els nens els ensenyen com posar-li un preservatiu a la banana,
0: sí,
1: i a les nenes els diuen, bueno, i a tots els van dient de que, bueno, que tu pots tenir la parella que tu vulguis, amb qui vulguis. És a dir, han distorsionat completament el que vol dir realment l'educació sexual.
0: Clar.
1: Anem a fer una cosa. Posem una miqueta de música, deixem a la gent així en vilo i ara expliquem una miqueta el que és l'educació sexual, perquè crec que és un missatge que s'ha d'entendre, perquè està completament distorsionada. Escoltem la primera de les cançons de Pedro Pastor, Vulnerables.

0: Vulnerables, de Pedro... M'havies dit Pedro?
1: Pedro Pastor.
0: Pedro Pastor, això. No, no, anava a dir Pedro Sánchez. Dic, no, aquest és un altre.
1: No, aquest no, no, que jo sàpiga, no fa cançons.
0: No fa cançons. Oh, no sé, igual no sé, no, igual que Aznar parlava català a l'intimitat, deia, doncs igual aquest, pensa saber tu, igual li agrada, no sabem. Tornem i continuem amb aquest interessant debat que teníem aquí. Mm-hmm. I anàvem entrant al segon bloc, però s'ha quedat una pregunta abans oberta i m'agradaria que el que li diguéssim. Moltes vegades quan parlem d'educació sexual parlem a dos en una cama i ja estem, no? O en l'avió o una altra fantasia que hi ha molt. Vale? En els zapates com un avió. Aquestes hi ha moltes fantasies d'aquestes. Però realment què és l'educació sexual? Perquè una persona ho entengui i vegi que moltes vegades ens ho presenten com una cosa que altera consciència, una cosa que lleva hacia el lado oscuro amb algú.
1: Sí, sí, és com si fos ensenyar a tenir sexe, no? Sí, sí, postures sexuals, no? Ensenyarem a la classe postures sexuals.
0: Tu li dius, vaig a fer amb una classe de nens de 5-6 anys i vaig a fer educació sexual i els pares, molts, com per desconeixement, es porten les mans al cap dient, què fareu, posareu pel·lis porno? En el...
1: Total, i de fet, a vegades, quan les talleristes fan educació sexual, han de posar-li noms a la classe d'educació sexual, noms que siguin com educació afectivo-emocional...
0: S'ha de canviar...
1: Per sumergir una miqueta, perquè si no la gent s'espanta i es creu que, bueno, que això, que s'ensenyaran postures sexuals a nens de 6C. I la realitat és que no, l'educació sexual és una assignatura que podria ser, ja et dic, infinita, perquè és parlar d'autoestima corporal, és parlar de límits, de comunicació assertiva, és parlar de consentiment, però el consentiment no és només el consentiment sexual, sinó que també és el consentiment corporal. Per exemple, quan a un nen o una nena de 5 anys se li diu has de donar-li un petó a la veïna, que no la coneixes de res, però has de donar-li un petó a la veïna, no? Perquè ho has de fer, no? Aquest nen aprèn que està obligat a fer una cosa que per ell és íntima o que és, bueno, que implica una certa vulnerabilitat i ho ha de fer de forma obligada, tot i que potser no li vingui de gust en aquell moment, no? Llavors, el consentiment en aquest moment seria, pues, si vols, ho fas, si no vols, no ho fas, no? I el no del nen i de la nena també és respectable, no? És una cosa que hem de respectar. Això és consentiment sexual, també. I es pot educar des de que són ben petits. L'educació sexual també és ensenyar a les infàncies a que tenen parts del seu cos que ningú les ha de tocar sin que tingui un permís explícit dels pares, per exemple. I si tinguéssim una educació sexual des de petitones, potser també prevendríem moltíssims casos de violència cap a les infàncies, no? D'abús sexual cap a les infàncies. I després, quan ja som més grans, l'educació sexual també, per exemple, és de parlar de vincles romàntics, de vincles tòxics, per exemple, de la violència a l'àmbit de la parella, de que no has de revisar el mòbil de la teva parella sense que ella t'ho permeti, i d'evitar tenir relacions de control, no? Això també és educació sexual. O sigui, l'educació sexual no és anar a una classe de sisè, com dic, i ensenyar-los com han de follar o quines són les ITS, no? Perquè a vegades tota l'educació sexual que hem rebut, jo, per exemple, quan era adolescent, tota l'educació sexual que vaig rebre era aprendre a posar-li un preservatiu a una banana, quines són les ITS que t'agafaràs si tens sexe i cuidado con las ITS porque se te cae el pene a trozos, bàsicament, no? I res més, i com prevenir els embarassos. I ja està. I això és tota l'educació sexual que hem rebut. I, òbviament, hem d'ensenyar d'ITS i hem d'ensenyar de salut sexual, i és una part important de la sexualitat, però no és tota. Hem d'aprendre moltíssimes més eines per la nostra vida, perquè això és per tota la nostra vida. I aquí també vull aclarir un punt que per mi és molt important, i és que sempre estem parlant de la manca d'educació sexual de les infàncies i de les adolescències, no? I estem dient, no, és que els joves miren molt de pornografia i no tenen ni idea de com tenir vincles saludables amb la parella i es creuen que tot el que veuen a la pornografia és real. I què passa amb les persones adultes? Ah, potser, o sigui, tu has rebut bona educació sexual? A tu a l'escola t'han ensenyat alguna cosa?
0: Bueno, a tu va arribar l'educació sexual que deies a posar un preservatiu. Sí. L'educació sexual que em va arribar a mi era l'educació sexual on es veien fotos o dibuixos transversal d'un peni erecte, d'uns llavis d'una vulva, però a més s'havia de fer molt ràpid, que a més recordo una col·lecció de cromos de petit que sortia una mica i es veia doncs, com el penis entrava, vull dir, una foto, no una foto, un dibuix, el penis dins de la vagina, i era això bàsicament,
1: sí,
0: la sexo.
1: I allà, aleshores,
0: exacte, era bàsicament anatòmic, no hi havia res més, i el que ja, com tu ben deies abans, teníem, com que era una càrrega tabú molt gran, uh-huh, no podíem parlar directament de sexe, uh-huh, per tant, quan teníem d'intercanviar aquests cromos, demanàvem de que, por favor, passa'm el cromo del follaje.
1: El follaje.
0: No fos cas que, potser, imagina't tu de que dius, ai, que ja es veu, perquè sí, hi havia, sí. I és aquest, jo recordo, i fins molt, vull dir, fins ben entrat als 20 i pico anys, jo recordo aquesta càrrega, aquest pes de, aviam què és el que has de fer, perquè hi ha com una càrrega de culpa al darrere, mm-hmm, com un vés a amagar-te, com un, fins que arriba un punt al qual tu dius, però per què m'haig d'amagar, no? Mm-hmm. Però és, i no hi havia aquesta educació, era una cosa que era més bé calla, i l'única cosa d'educació és en el moment en què hi ha la relació sexual o l'acte sexual. Mm-hmm. No hi havia tota aquesta cosa d'entendre de que som un cos, una ànima, una manera de pensar, mm-hmm, i que abans d'arribar amb el sexe hi ha un munt de coses que s'han de tenir en compte, que poden violentar o que poden, potser, fer que la persona no estigui còmoda, uh-huh, com molta proximitat, com el saber, com tu deies, el posar límits. Uh-huh. Tot això d'aquí, jo crec que és una cosa que no solament per a l'educació sexual, per la vida en si,
1: sí, sí,
0: s'ha d'aprendre. El que passa que, bueno, a lo millor està dins de l'educació sexual perquè allà sí que hi haurà una necessitat de traspassar una sèrie de límits. Uh-huh. Que si no...
1: Clar, sí, perquè a l'àmbit de la sexualitat, pues, això del consentiment, òbviament, és molt important, no? Però en altres àmbits de la vida, aprendre a consentir, a dir que no, a dir que sí, a com ho comuniques, que sí que t'agrada una cosa, que no t'agrada, no? Tot això de posar límits és una part superimportant de la nostra vida, i tant de bo haguéssim après com fer-ho bé, no? Com respectar-nos a nosaltres mateixes, com preguntar als altres, com comunicar, com dir entusiastament que sí, que això m'agrada i això ho vull fer, no? Tant de bo això ho haguéssim après, perquè si no, pues ara el que ens passa és que som persones adultes que hem d'aprendre amb les nostres pròpies eines, i alguns hi arriben i altres no, perquè és normal, perquè no és una cosa que tothom hagi rebut, i no tothom parteix del mateix privilegi, no? Si no és el mateix que tu hagis viscut a una casa on la sexualitat no és una cosa tabú, és una cosa de la qual es parla, o no és el mateix si tu has viscut a una casa on els teus pares potser es donen afecte en públic, no? Jo què sé, es fan un petó, es fan una abraçada, i això és una cosa normalitzada, que si has viscut a una casa on, pues, per exemple, jo què sé, els teus pares només discutien i només tenien problemes i mai es tocaven i mai es feien una carícia, no? Això és una forma també d'educació sexual que totes rebem, no? Com veiem a les nostres famílies, al nostre entorn, que es viu la sexualitat, i la sexualitat entesa com una cosa molt àmplia, no? No només com el follar, no estic parlant de... Sinó tot, no? Tot això, com tu has vist els teus vincles que estan al teu costat, també determinen la forma en la que tu et vincularàs. Per això l'escola ha de proveir d'aquesta informació extra que a vegades no rebem a les cases. I per això també per mi és molt important centrar-me en la manca que tenim les persones adultes, perquè, com dic, sempre estem pensant de que ai, els joves no saben res, i els joves estan fatal i estan perduts. Perdó. Els adults estem perduts. És com passa amb el tema de les pantalles, no? No, és que els joves són addictes a les xarxes socials i estan tot el dia amb el mòbil. I les adultes, què? Sí, les adultes són superdependents.
0: No, a més, hi ha una cosa més que s'ha de tenir molt en compte, i és que a mesura que ens anem fent grans, o tens unes rutines de mantenir una certa agilitat mental, mm-hmm, i una obertura de ment, o el que passa és que tenim tendència a cristal·litzar totes les maneres de funcionar. Per tant, allò que ja hem vingut fent durant molt de temps s'acaba convertint en un hàbit, que s'acaba convertint en una norma gairebé imposada,
1: sí,
0: i canviar-ho això és tremendament difícil.
1: Sí.
0: Per tant, si nosaltres tenim una sèrie de concepcions sobre com ha de ser el sexe o sobre el que s'ha de parlar de sexe, doncs tindrem una sèrie de dificultat. I clar, ho farem i ho veurem tot a través del mirall o a través del color que té aquell vidre, mm-hmm, d'aquella cosa que hem cristal·litzat, perquè no hem permès que siguem permeables a una altra manera de veure la cosa.
1: Sí.
0: És més fàcil influenciar sobre una persona que s'està,
1: que
0: encara
1: s'està
0: no cristal·litzat, que, mm-hmm, s'està muntallet, i ensenyada que hi ha molta més visió. I nosaltres hauríem de fer, nosaltres dic, com adultes, com adults, o com a persones adultes, hauríem de començar a entendre que la vida és un procés de canvi, que l'única constant a la vida és que tot canvia. Mm-hmm. Aquesta frase sempre em va fer, sí, molta gràcia, no? I mentre no entenguem això, jo crec que hi haurà moltes normes preconcebudes, i especialment amb la sexualitat, perquè venim d'una societat que ha culpat molt, i encara ara hi ha molta culpa. Vull dir, jo en el moment en què, i això faig una pregunta així oberta a tots, i aviam què és el que dieu, no? Quan parlem de sexe, o quan heu de parlar directament de sexe, com ho feu? Uh-huh. A mi, a consulta, i jo no sóc psicòleg, jo treballo a consulta, faig acompanyament físic a la gent. Uh-huh. I a consulta moltes vegades m'han vingut molts homes amb disfunció erèctil, uh-huh, i quan venen, alguns venen perquè un amic seu li han preguntat. Uh-huh. Però ell no, ell és, ell és. Vale? La segona cosa és que quan admeten molts ells que tenen un problema de disfunció erèctil, mai diuen això. Diuen, bueno, l'amiguito no se levanta. Uh-huh. Per què l'amiguito?
1: Sí.
0: Per què aquests eufemismes? És a dir, és com si tingués por. I ja, fins i tot, m'he trobat a gent, tant amb homes, però especialment molt més amb dones, que tenen dificultats per veure's a si mateixes nues davant del mirall. Uh-huh. És a dir, hi ha una càrrega de culpa tan gran que jo crec que necessitem que aquesta societat comenci a entendre que és molt necessària aquesta educació sexual,
1: sí,
0: on no solament anem a parlar de com, de les postures del Kama Sutra.
1: Sí, sí, sí, total. I alleugerar també les consciències per això, no? Perquè jo, per exemple, que faig divulgació a xarxes socials, a vegades fas un vídeo, per exemple, vaig fer fa poc un vídeo sobre per què si tu ets un home podria passar que no tinguis una erecció al sexe, no? I, per exemple, un dels exemples que jo posava és pues, podria passar que si t'agrada molt la persona amb la que estàs tenint sexe, tu tinguis molta pressió, moltes ganes de fer-ho bé perquè aquesta persona t'agrada molt, llavors, pues, justament quan tens moltes ganes de que una cosa succeeixi, el que passa és el contrari, no?
0: Clar,
1: sempre.
0: A l'excés de pressió, vull dir, és un bloqueig,
1: sí,
0: psicològic.
1: Exacte. I jo feia aquest missatge i va haver moltíssims homes que em van dir, ostres, és que això m'ha ajudat moltíssim. O sigui, aquest missatge tan senzill de sobte que no tingui una erecció, no passa res, és una cosa normal, em pot passar i no és perquè jo tinc cap problema, sinó que és una cosa habitual, de sobte això provoca un alleugeriment que la persona comença potser a tenir ereccions amb més normalitat i facilitat perquè ja no té aquesta pressió. Per això l'educació sexual és molt important també i per això jo faig aquesta feina de divulgació que m'agrada molt de parlar a les xarxes i que arribi a molta gent, perquè també això tenen de bo les xarxes socials, que sempre diem, oh no, les xarxes socials
0: no,
1: són dolentíssimes.
0: Clar, jo gràcies a les xarxes socials et vaig conèixer, uh-huh, i vaig, des de fa molt de temps estic seguint el teu contingut, uh-huh, que després ja direm on et poden localitzar bé, perquè més que res que et puguin seguir més, no?
1: Sí.
0: Però crec que és un contingut que és molt important, que és molt necessari, i de fet vaig respondre una vegada amb un comentari, perquè vas, mm-hmm, posar un vídeo que es veu que et van posar de volta i mitja,
1: sí,
0: que jo vaig dir una mica, ho resumiria d'una frase que em va venir al cap de, en Espanya, de cada 10 cabezas, 9 en visten i una piensa. Doncs més o menys aquesta era la idea, no?, mm-hmm, del que hi havia, perquè va ser...
1: Sí,
0: gràcies
1: sí.
0: a aquestes xarxes, doncs, el teu missatge m'està arribant i pots arribar a molta gent.
1: Clar.
0: I trobo que és una cosa que és molt interessant i molt necessària.
1: Sí, sí, i potser de 10 persones que li arriben al meu reel, doncs de 10 persones que ho veuen, doncs potser una ho aprofita realment i les altres diuen, ah, que tonteria, no sé què. Però ja, si a una persona de cada 10 li arriba això i li ajuda en alguna cosa, doncs és que ja estàs fent una feina molt guai.
0: Clar.
1: Això per mi és molt, molt, molt interessant, la divulgació, que és fer que el coneixement arribi a la màxima quantitat de gent. I altres persones tenen altra estratègia per ajudar i per canviar la societat, no? Més a nivell micro, més a nivell de, pues, això, de consulta, de teràpia o de tallers, uh-huh, d'educació sexual per infàncies, per adolescències. Cadascú ho fa des del lloc que hi vol, no? Per exemple, pues aquí a la ràdio pues també sí. estàs fent una labor que és de fer que la reflexió arribi a moltes cases.
0: I enganxa. Yeah. A mi això m'enganxa.
1: Sí, és molt addictiu.
0: Perquè dius, és que puc ajudar a canviar, no? Uh-huh. Només que, el que tu dius, només que una persona hagi canviat la seva manera d'entendre,
1: sí,
0: o que es faci una pregunta, ja la feina que s'ha fet i és prou important.
1: Sí.
0: Perquè ja estàs ajudant, no?, a canviar.
1: Sí, o només que validi una experiència que està vivint. Perquè a vegades aquestes experiències les portem molt a la intimitat, de forma privada, no tenim àmbits on parlar d'això, no? Pues, per exemple, com deies, no?, un home que té dificultats d'erecció o que té dificultats d'ejaculació, no?, que per exemple pues, no pot controlar la seva ejaculació o el que sigui, això ho porta amb la intimitat, perquè com li diràs això a un amic, no?, que, és que no se me levanta, com li diràs això a un amic, no? És molt difícil tenir, hi ha persones que sí que tenen aquest privilegi, però moltes persones no tenen àmbits d'amistats on puguin parlar d'aquestes coses amb naturalitat i que no es riguin de tu i no sentir que perds la teva masculinitat o la teva identitat, no?, per això, pues, aquests espais són, o sigui, veure un vídeo o un programa de ràdio on es parla de això passa, i passa molta gent, no et preocupis, no ets raro, pues ja valida la teva experiència.
0: Mm-hmm. Jo aquí vam tenir una vegada que vaig portar amb una convidada, que és una gran amiga, és una mestra, va ser una de les meves mestres que em va ensenyar a mi shiatsu i anatomia, que es diu Mireia Grossman, que per mi és un referent amb tot el que té a veure amb el sol pelvià femení. Vull dir, és, a més, la manera, és una gran divulgadora. Explica molt bé. I ella, una, quan la vam portar aquí, ella em va després donar peu per conèixer amb un especialista en sol pelvià, que també l'hem tingut aquí, en David Sánchez. I ella, una de les coses que va comentar és que si normalment el sol pelvià és una cosa top secret en el cas de les dones, en el cas dels homes ja és secret de sumari.
1: Sí, sí.
0: I fins i tot comentava l'aspecte de que amb ell una vegada amb una festa es veu que se li va acostar un home perquè la va reconèixer com que era especialista en sol pelvià. L'home aquest venia allà perquè es veu que tenia un dolor des de feia més d'un any que era increïble. I moltes vegades, molts problemes de sol pelvià, en el cas de l'home, que provoquen incontinència urinària, incontinència fecal, que pot haver disfunció erèctil. Vull dir, el sol pelvià és una maca de músculs que està allà aguantant i que intervenciona moltes coses. I a diferència de les dones, nosaltres només tenim dos foradets. Posats en tenir tres i per allà per altres se s'escapen coses. Nosaltres se'ns escapa doncs, en forma d'hèrnia i un munt de coses més. Però acaba moltes vegades cursant amb dolor. Però és que ho portava com un secret de sumari. Sí. És a dir, a l'home normalment s'acostuma a callar perquè, clar, com puc dir jo que em fa mal a l'ou dret?
1: Sí, sí.
0: Com puc dir jo que cada vegada que hi aculo em fa mal? Com puc dir jo que em costa mantenir una erecció més o menys dura, com jo recordo quan tenia 20 anys?
1: Sí, sí, sí.
0: Pensem que som màquines. I no som màquines, som uns éssers que estan composats de sentiments, d'ossos, de carn i d'un munt de coses més. I a mi m'agrada definir-ho molt de que som animals emocionals que de quan en quan pensem, no sempre, de quan en quan pensem, però principalment som emocionals. Què vol dir? Doncs que el nostre estat d'ànim i la nostra emoció primarà per sobre de lo que manera que tenim de funcionar. I això pot provocar moltes coses, tant amb homes com amb dones. Pot haver desaparició de lo que és la necessitat o l'atracció sexual, sí, o el desig sexual, o el que és, pot haver un accés a fantasia. Poden haver moltes coses perquè està influenciat no solament la biomecànica, no és una cosa física, no? No és poso un oli aquí i surt aquest resultat per allà. Aquesta és la cosa, per això mateix. Anava molt amb la línia del que tu deies, no? De que molta problemàtica que porta l'home o la dona no passa per anar a agafar fàrmacs, sinó passa per potser parlar-ho i entendre què és el que està passant per donar-li aquest espai.
1: Sí, sí, sí, i que el fàrmac pot ajudar, eh? O sigui, que tampoc és com tot ha de ser psicologia, sinó, de fet, nosaltres diem que la sexualitat és un fet biopsicosocial, o sigui, és biològic, psicològic i social, i aquestes tres putetes són les que sostenen la nostra sexualitat. A vegades tu no sents que tens molt de desig sexual i voldries tenir més, però potser voldries tenir més perquè tens una pressió social i un condicionament social que et diu que tu com a home hauries de desitjar follar quatre cops per setmana, no? I com tu no ho sents així, dius, ah, tinc poc desig sexual, però és una construcció social. O, per exemple, tu pots tenir poc desig sexual perquè tens molt estrès, no? O perquè estàs a la feina, estàs a tope, o a la vida estàs a tope, o perquè estàs en la criança en els primers anys i no pots més, no? Que no estàs dormint. Això seria psicològic. I la part bio, no? La part fisiològica, pues, podria ser el que tu dius, no? Pues, dificultats, alteracions hormonals, o, per exemple, les dificultats de l'erecció pot ser, pues, problemes de sol pèlvic, pot ser alteracions hormonals també, poden ser moltíssimes coses, no?
0: Clar,
1: que estàs prenent, jo que sé, antidepressius i això t'afecta també el desig. O sigui, hi ha molts components que poden afectar al desig, a l'eròtica que tu tinguis, a la teva autoestima corporal, a totes les parts de l'experiència sexual. Per això, el treball terapèutic és interessant quan tu vas a una sexòloga, perquè la sexòloga el que farà és aïllar variables i tratar de trobar què és el que està passant, no? Jo sempre dic que fem una miqueta de labor de detectius, sí, d'explorar què està passant a la teva vida perquè això estigui succeint i ajudar-te per solucionar-ho, si es pot.
0: És interessant, és interessant. Sembla que sigui una cosa molt més superficial, però que comencem a gastar una miqueta ens adonem de que de tot lo complexa i tot lo que hi ha allà i que s'ha d'anar, vull dir, tot lo que hi ha allà sota i que s'ha d'anar, com diríem, pas a pas. És a dir, no hem de tenir pressa per arribar a una cosa i hem d'entendre de que s'han de complir com a mínim o s'han de mirar de tapar, no tapar, sinó arribar a la informació de manera correcta. Mm-hmm. I la informació que és una informació correcta, no el que ens volen vendre moltes vegades amb les xarxes, mm-hmm, per monetitzar, bàsicament. Sí. Abans d'entrar aquí, que estàvem parlant allà a la cafeteria, que estàvem parlant una miqueta de com afecta això el que és la masclesfera, mm-hmm, i com això d'aquí està conduint a molta gent a pensar d'una manera, bueno, una mica radicalitzada.
1: Sí, i que és perjudicial per les pròpies persones que pensen així, no? Perquè com a home pensar aquestes idees de tu eres el hombre que tiene que proveer i tienes que estar sempre disponible sexualment i totes aquestes idees masclistes de la masclesfera, en realitat són només perjudicials pels homes. O sigui, per les dones també, evidentment, perquè provoca aquesta desigualtat social, però també pels homes.
0: Uh-huh,
1: I això és el que ens hem d'adonar, que el masclisme, com parlàvem, no és una cosa que afecti només a les dones, sinó que ens afecta a totes i tots.
0: No. I, de fet, nosaltres som un dels que estem dins d'una gàbia, per dir-ho així, que mm-hmm, ens veiem, és com una carrera que no podem deixar de córrer, sí, no? Aquesta necessitat de sempre ser un home de valor, de ser, vull dir, hi ha tota una sèrie de concepcions que estan fent molt de mal i que s'estan emportant pel davant a molts homes. De
1: sí,
0: fet, amb uns programes anteriors, una estadística que em va cridar molt l'atenció és que a Espanya, normalment, de mitja hi ha uns 4.000 suïcidis anual, mm-hmm, de mitja, que és una dada terrible. El 75% són homes.
1: Sí.
0: Perquè no saben com fer-ho.
1: Sí.
0: Sona de fons ja, se'ns ha tirat el temps a sobre, ha passat el temps volant. Necessitem més programes, mirarem aviam si pogués disposar i si pogués amb nosaltres venir Cecília més una vegada, perquè crec que queden un munt de temes i crec que hi ha molta cosa. Cecília, només per acabar, si poguessis canviar una sola cosa de l'educació sexual que vam rebre els homes, quina seria? De manera molt ràpida.
1: Molt ràpida, pues, treure aquesta pressió pel rendiment crec que seria una part principal perquè els homes visquin la seva sexualitat amb més lleugeresa i més expressió i més diversió.
0: I si et volen seguir, on et poden localitzar a les xarxes?
1: Jo sóc Cecília Bizotto, que el meu cognom és una miqueta estrany, però són dues zetes i dues tes, ve de Barcelona. Llavors, si em busquen a Google, a Instagram, a Facebook, a qualsevol lloc, allà jo estic, Cecília Bizotto, amb dues zetes i dues tes.
0: Doncs amb Cecília Bizotto, que és com es pronuncia, o Bizotto, com
1: sí, jo pronuncio malament.
0: Bueno, no ho sé, ja, després ho preguntaré a la meva parella, que ella
1: és italiana.
0: Sí. Amb un form accent de Reus, però sí. És italiana. Doncs res, amb Cecília, que esperem que puguem comptar una mica més amb ella, tanquem aquest programa. Moltes gràcies per tot el que has pogut aportar i ens escoltem de cara a la setmana que ve aquí.
1: Molt bé, gràcies per l'espai.
0: Adéu. Tira la moneda a ver qué sale.

0: Ràdio Arenys.
1: No esperis més. Planifica ara el viatge que sempre has desitjat amb Viatges Sakara. Des del 1995, fent realitat els teus somnis. Amb experiència, qualitat i seguretat, som assessors de viatges qualificats. Veniu a veure'ns a la nostra renovada Oficina Verda, a la Riera Bisbe Pol número 104 d'Arenys de Mar. Telèfon 93 795 74 92. Viatges Sakara, la teva agència de confiança.
2: Bona cuina, bon ambient i bona companyia. Això és el Bare Nostrum a Arenys de Mar.
3: Gaudeix de la millor cuina mediterrània. Tapes delicioses, paelles, hamburgueses, amanides, carns, menú diari cada dia, de dilluns a divendres.
2: Veniu a veure el futbol en companyia.
3: Disposem de terrassa.
2: Som a la Riera, Parafita 117.
3: Truqueu al 93 792 0019.
2: Bare Nostrum, des del 98, al servei dels aranyencs.
4: Ens traslladem al centre, més a prop teu. A partir d'aquest mes d'octubre, la teva botiga Condor a la Riera Bisbe Pol 28. Vine i coneix la nova col·lecció per aquest hivern. Tenim moltes novetats amb mitjons i leotards, peces de punt i gorres, guants i bufandes. També moda nadó i infantil de diverses marques. Enamora't dels nous dissenys a preus de ganga. A més, trobaràs els mitjons i leotards bàsics en un ampli ventall de colors. T'esperem de dimarts a dissabte de 2:15 a 2:15 i de 5:15 a 8:00 del vespre. Dilluns tancat. No oblidis seguir-nos a Instagram @condoroutletarenys. Condor, més de 125 anys al teu costat.
5: Imagina't mossegant una poma sense pensar-hi. Imagina't somrient a les fotos sense dubtar. T'imagines oblidant-te per sempre de les pròtesis que ballen? A la Clínica Dental Marina Ostrell fem que els teus implants dentals siguin tan naturals que només els recordaràs quan et miris al mirall, somriguis i diguis: per què no ho vaig fer abans? Vine, coneix-nos i somriu amb nosaltres. Estem al carrer Andreu Guri, cantonada amb carrer d'en Riera, Arenys de Mar. Truca'ns al 603 35 75 44 i també segueix-nos a Instagram.
0: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.

0: Sabies que...
1: El cervell humà és un òrgan fascinant i encara ple de misteris. Una de les curiositats més sorprenents és la manera en com es neteja i s'autorrepara durant el son. Quan dormim, especialment en les fases més profundes del son, el cervell activa un sistema anomenat sistema glimfàtic, que funciona com una xarxa de neteja. Aquest sistema fa passar líquid cerebroespinal entre les cèl·lules, eliminant residus i toxines acumulades durant el dia, com la proteïna beta-amiloide, que està relacionada amb malalties com l'Alzheimer. És com si el cervell posés en marxa una escombra interna cada nit, ajudant-nos a mantenir-lo sa i eficient. A més, dormir també és essencial per organitzar la memòria. Els records i la informació que hem après durant el dia es consoliden durant el son, ajudant-nos a aprendre millor i a ser més creatius. Curiosament, tot i pesar menys d'un quilo i mig, el cervell consumeix aproximadament el 20% de l'energia del nostre cos, encara que estiguem descansant. Això mostra com de complex i actiu és, fins i tot quan pensem que està apagat. Dormir bé no és només descansar, és una manera que el cervell es regenera i es prepara per rendir al màxim al dia següent.
2: Ràdio Arenys.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Eduard París. Els reis d'Espanya presideixen la clàssica desfilada militar del Dia de la Hispanitat a Madrid, aquest cop en plena precampanya electoral i amb les crisis de l'habitatge i de Ceuta a primera plana de l'agenda política. L'acte ha començat a les 11 del matí. Ho fan un cop més acompanyats de les seves filles, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, la ministra de Defensa i la resta d'autoritats polítiques i militars. També hi han assistit 16 presidents autonòmics, entre ells Salvador Illa, que ja hi ha anat els dos darrers anys, després de 14 d'absències dels presidents catalans. No hi han assistit el president d'Euskadi, Manol Pradales, la de Navarra, Maria Chivite, i el d'Andalusia, Juanma Moreno. Aquest últim ha excusat la seva assistència. I parlem ara de successos. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home aquesta passada matinada al barri de Roquetes, al districte de Nou Barris de Barcelona. Cap a les dues de la matinada, els Mossos han rebut un avís per una agressió comesa per un grup de persones contra un home en ple carrer. Quan els agents han arribat al lloc dels fets, al carrer Romaní, han localitzat una persona ferida, probablement per arma blanca. Tot i les maniobres de reanimació practicades inicialment pels Mossos i posteriorment pels efectius del sistema d'emergències mèdiques, la víctima ha acabat morint. I més successos. Una baralla entre dues persones ha acabat amb un ferit per arma blanca a l'avinguda de Ramon Folc de Girona, tal com ha confirmat la CN. Els fets haurien passat sobre la una de la matinada i tot apunta que els dos homes es coneixien anteriorment. Els homes es trobaven a prop d'un pub i en plena via pública s'han començat a barallar i han tret armes blanques. Al final, un d'ells li ha clavat una ganiveta de l'altre que l'ha deixat ferit de gravetat. La víctima està traslladada a l'Hospital Trueta de Girona. Minuts més tard, els Mossos d'Esquadra han detingut l'agressor, un home de 24 anys. I en plana internacional, els ministres d'Exteriors de la Unió Europea han aprovat avui la major ampliació de la llista de sancions contra Rússia, amb la inclusió de més de 1.600 persones i entitats vinculades al complex militar-industrial rus. Es tracta del paquet de sancions més gran adoptat pel bloc europeu des de l'inici de la invasió d'Ucraïna al febrer del 2022. Segons ha detallat l'alta representant de la Unió Europea per a Política Exterior, Kaya Kallas, més de la meitat dels individus i empreses sancionades tenen vincles amb la producció de míssils balístics. I acabem amb els esports. En futbol, avui el Girona tanca la jornada a la segona divisió visitant el Tenerife a partir de les 9 de la nit. I demà torna a la Champions. El Barça viatja a Turquia per enfrontar-se al Galatasaray amb l'objectiu de sumar la segona victòria a la fase Lliga. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Ràdio Arenys. El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.
3: Mentider.
4: Mentidera, tu.
5: Mentidera.
4: Mentidera.
3: Sí, què? Que no t'agrada?
6: El cercle dels mentiders és la rotllana que tots els que escoltem les històries fem al voltant dels mentiders.
4: Mentides, mentides i més mentides.
7: Benvingudes i benvinguts al Cercle dels Mentiders, el vermut de contes de la ràdio. Jo sóc l'Albert Estengre i sort en tinc de la col·laboració d'en Joan Carles Martín.

0: Aquesta temporada estem fent unes entrevistes per saber ben bé com estem tots plegats amb els contes. No només si ens agraden o no, perquè en principi sí, en general a tothom agraden, sinó si ens n'havien explicat. Avui tenim a l'estudi a dues persones. La primera de totes és la Carme Fons, que és col·laboradora de la ràdio, que temps enrere havia fet un programa que es titulava...
1: Ah, i ara què?
0: Exacte, ah, i ara què? Hola, Carme.
1: Hola, què tal?
0: Parlem també d'en Jordi. Jordi Recolons, que és fuster, i que també ens parlarà dels contes, perquè tant en Jordi com la Carme comparteixen vida i dues filles de fa molts anys. I aleshores això és el que ens agrada a l'hora de parlar de contes, perquè és un tema que s'hi adiu, tenir fills i els contes.
2: El cercle dels mentiders.
0: Us en explicaven de contes quan éreu canalla?
3: Jo no tinc el record, de que me n'expliquessin. Jo me'n recordo que n'explicaven a la meva germana, que és més petita, i amb d'ella sí que me'n recordo que n'hi explicaven, o Castelló inclús n'hi explicava, però que a mi me n'expliquessin no en tinc el record.
0: Bé, hem de dir que tant en Jordi com la Carme són d'una generació dels anys 60, però és que ho dic perquè la gent més jove aleshores sí que n'hi explicaven de contes, i en canvi la gent de la nostra edat sembla que cada vegada, que és molt poca gent a qui li explicaven de contes, i tu, Jordi, m'estàs dient que no te n'explicaven.
3: No. No, no. El meu pare anava a treballar, i el veia que anava a treballar, tornava, al vespre ja cansat, es posava de sopar i a dormir. No tenia temps d'explicar el conte.
0: I la teva mare?
3: Bueno, el meu mare estava a casa, però també portava tota la família i tot, i era com si no hi hagués temps d'explicar un conte. Abans es feien altres coses que explicar un conte.
0: I amb la teva germana quants anys et portes?
3: 5 anys.
0: 5 anys, i amb aquests 5 anys sembla que sí que n'hi explicaven.
3: Bueno, ja la meva germana... La segona germana, però la més petita, ja ens portem 10 anys.
0: 10 anys.
3: Llavors ja és diferent.
0: Sí, ja va canviar una mica tota la cosa. I tu, Carme, te n'explicaven de canalla?
1: Jo no recordo. Jo recordo llegir davant de l'estufa la Bíblia.
0: La Bíblia és un llibre, és un compendi de moltes històries.
1: Històries, segurament.
0: Si tu ets creient, doncs és religió, però per la gent no creient són històries mitològiques, si tu vols, eh?
1: I la Heidi.
0: I la Heidi.
1: La Heidi amb llibre... Jo recordo coses dels contes de la Heidi que van venir ganes de menjar formatge, per exemple, perquè quan explicaven que el formatge el posaven al foc i es desfeia i tot això, això ho recordo, però clar, fins que no vaig aprendre a llegir.
3: Bueno, la Heidi va ser...
1: En pel·lícula.
3: La nostra generació, en pel·lícula. Doncs quan hi havia la Heidi, tothom mirava amb la Heidi.
0: Home... I després en Marco.
3: Marco. A mi m'agrada més en Marco que la Heidi.
1: No, a mi la Heidi em va encantar. Però jo ja havia llegit el llibre. L'haver llegit el llibre abans, ja anava predisposada, ja sabia el que anava a veure. I a mi el llibre em va encantar i la pel·lícula també em va agradar. Però ja venia amb tota la història que jo ja havia llegit. Per tant, el que no veien a la pantalla, jo ja ho tenia al cervell.
0: I són les històries que us van marcar una miqueta
1: d'així,
0: de canalla.
1: Sí, ja veus. Sí.
0: Molt bé. Però jo, parlant així a fora de micro abans d'entrar a l'estudi, també m'havíeu dit que de contes, en tot cas, a casa vostra... Els contes hi han tingut presència, perquè vosaltres sí que n'heu explicat als vostres filles.
3: Sí, bueno, nosaltres en havíem llegit de contes a les nostres filles, però també a vegades n'inventàvem de contes, no?

0: però dins de la història haver-hi un resum d'una vida que tu vols que sigui la que facin ells, no?
1: És a dir, transmetre uns valors. No,
0: transmet uns valors, això mateix.
2: I com a pare, també et sembla, o com a pares i mares, et sembla que ho vols fer d'una altra manera, tenir un tacte més tu a tu amb el teu
0: més
2: fill,
0: proper.
2: Que segurament els pares nostres no van poder-ho fer per les circumstàncies, per l'època i per tota la postguerra i tota la història, i tu vols fer-ho diferent. I ho fas diferent, i després, jo ara justament vaig preguntar, cosa no en recordeu dels contes que us explicàvem a les nostres filles? Una té 38 anys i l'altra 30. No se'n recordava que jo havia llegit contes que els havia explicat històries, que ens vam inventar uns personatges, no. Se'n recordava més aviat d'en Jordi.
0: De mi, sí.
2: Però de mi no, i dic, ostres, doncs mira que a vegades havíem fet sacrifici per explicar un conte, i ens costava perquè venies de música, no sé què, i amunt i avall, i mira, i no se'n recorden. Però jo dic, en algun lloc està, perquè sí. En algun lloc ho tenen.
1: Segur que sí.
0: Bueno, se'n recordaven que jo els explicava contes. El que passa és que jo explicava contes inventats, i llavors els contes començava... Això és el que diuen elles, que tenen el record, eh? Començava molt bé el conte, tot era molt maco, molt bonic, uns prats plens de flors...
2: Uns angelets,
0: uns ocellets que volaven, i allò anava complicant, i llavors ja sortia un llop amb els ulls vermells que estava amagat darrere l'arbre, i allò anava complicant, i llavors agafaven una mica de por. Això és el que diuen elles, a preguntar-los i m'ho van comentar.
2: Per això se'n recorden.
0: Per això se'n recorden, tanmateix.
2: Pues mira, encara bo.
1: I quin conte...
2: O sigui, exactament quin conte explicava, no perquè me'ls inventava. Jo hi havia dos personatges, a la petita, per exemple, a la Marina, que era Marcel i la Marina. I els explicava, Marcel, pues jo que sé, anat a l'escola... Però m'inventava, no sé exactament, eren historietes, històries d'un dia, per exemple. I bueno, ella ho seguia amb molta il·lusió. Això no la petita, que no se'n recorda, però vaja, és igual, jo li vaig explicar. I a la gran, jo recordo d'explicar exactament el llibre, tal com ho deia el llibre, amb el llibre davant, tots els dibuixos, i a la que canviaves una frase, ja et deia que no ho deies bé. I això que no sabia llegir. Perquè et deia, no, mama, que no ho estàs dient bé, que ho has d'escriure... No ho dius igual. I havies de llegir-ho exactament com posava el llibre, perquè ella se'n recordava que sempre havia de dir el mateix a la mateixa manera. I, bueno, per això al final em vaig acabar inventant personatges i així. Bueno, els personatges van ser sempre amb la Marina. Amb la Irene no, però amb la Marina sí que em vaig inventar aquests dos. Amb Marcel i la Marina, i tota una història, i mira, i m'inventava que avui han anat a l'escola, han trobat un gat, o el que sigui. Qualsevol història era bona per explicar, jo què sé, i un riure, i acabar dormint, eh? Perquè la cosa era perquè acabés dormint. Tot i així, estem parlant dels contes amb els nens. Jo, fins que l'Albert no va començar a explicar contes amb els adults, vaig quedar al·lucinada, perquè jo amb els adults no havia pensat mai que ens expliquessin contes.
1: Vale. Aquí era el pròxim tema que volia tocar. Els contes per adults, vosaltres sabeu, i si no us ho dic jo ara, si és que no us en recordeu, perquè segur que us havia dit alguna vegada, que els contes no neixen per ser explicats per la canalla. Els contes neixen per ser explicats. No, la canalla no tenia cap importància. Eh? I aleshores, fa 300 anys, n'hi va haver un que sí, que va voler explicar. Els contes que anaven pel món els va voler explicar per la canalla i els va retallar una miqueta. I aquí neix, d'alguna manera, la literatura infantil i juvenil, però tota la vida hi havia hagut contes per adults. Us agraden? N'heu sentit?
0: Sí. Jo inclús volia una cosa. Jo em sembla que quan explicava un conte a les meves filles, ara tinc la sensació que ho explicava més, com si el que m'escolta fos una persona adulta que no fos que una persona
2: segurament
0: més petita.
1: Pot ser.
0: I acabàvem sempre el conte amb una cançó que ens vam inventar, que deia, llum no vinguis, perquè si vens t'estirarem de la cua i llançarem el vàter.
2: Clar,
0: i acabàvem el conte sempre d'aquesta manera, i el llop el llançàvem, i tots contents i contents.
2: Sí, però les meves filles se'n recorden d'aquest laralà, d'aquest tros,
0: sí.
2: Sempre ho diuen, llop no vinguis, que si vens et tirarem de la cua i et llançarem el vàter.
3: Ràdio Argentona.
4: Ràdio Arenys.
1: I quin conte ens voldríeu explicar?
2: Bueno, jo no sé, jo he mirat així per sobre, clar, uns llibres, perquè jo molts ja eren molt antics i alguns els vam tenir que llançar perquè vam tenir una història i no els tenim físicament, que avui es poden trobar tots, eh? Però he agafat un d'en Groguet, més que res perquè també va haver un moment que els contes van començar a ser més interactius.

0: i van començar a venir a casa contes xulos. Xulos en quant a que nosaltres, quan érem petits, només hi havia els de tota la vida, els de Ferrandiz, del dibuixant, sí, i els típics de la Caputxeta, els 4, 5, que tots sabem. Que resulta que ara tampoc estan interpretats d'una altra manera, que nosaltres en aquell moment no ho veiem bé tot bé, eh? Però ara, si et profundeixes, te'n dones compte que segurament hi ha contes que no els havíem d'haver llegit, però nosaltres no ho sabíem. Tampoc hem sortit tan malament, havent escoltat aquests contes o llegit, però nosaltres els vam llegir a les nostres filles. Però en l'època ja dels 80, 90, van començar a sortir contes, diu, amb uns interactius xulíssims, i ara en porto un que és molt senzill, però en tenim... En tenim un que es porta, que és com es munten unes casetes, que el que de menys és la història, més que res l'imaginació, eh? Tots aquests contes que hi ha roba per penjar, tot de trossets, és molt xulo això també, eh? És molt xulo. I aquest, el Groguet, més que res perquè, bueno, està una mica fet servir, però també així forma part de la història, en Groguet, bueno, és un pollet que busca germans. I, bueno, i els germans i els amics a vegades no poden ser igual que tu, i això és bo, no és dolent.
1: Doncs molt bé, ens agrada molt estar parlant amb vosaltres dels contes, si voleu dir alguna cosa més.
2: Sí, bueno, això de contes per gent adulta ja, sí. Si tu t'ho mires bé, la Caputxeta Vermella, els Tres Porquets, si tu els adaptessis una mica a la gent adulta, llavors no sé si es van adaptar aquests contes a la gent infantil, sí, o va ser al revés.
1: No. De la primer, lo primer que has dit.
2: Va, eh? Si tu mires ben bé la Caputxeta Vermella, el sentit d'aquest conte és totalment adult.
1: Sí.
2: Perquè potser el sentit concret d'allò un infant no el pot entendre, verdaderament.
1: La Caputxeta Vermella concretament és una història que si tu tires enrere...
0: De por.
1: D'abusos i... Sí. Sí, evidentment. Sí, sí, sí. Evidentment, i d'advertiment a la gent jove.
2: Sí.
0: Cuidar, vigileu.
1: Hi ha moltes versions de la Caputxeta Vermella, vull dir que...
0: M'agradaria veure els contes quan acabaven, per exemple, amb la princesa que es casava amb el príncep i tot això. Està bé, però a mi m'hauria agradat al cap de 10 anys que el príncep es havia casat amb la princesa, com havia anat, perquè sempre semblava que les princeses es casaven amb el príncep i tot acabava estupendament. I... No sé si sempre havia d'acabar igual.
1: Bueno, no ho sé, no ho sé, però aquest és que has obert un meló, eh?
2: Sí, és que ara no acabaríem, eh, aquesta entrevista.
1: No, no, no. Concretament, hi ha aquell conte que també és un clàssic, eh? Que és La Bella Dorment, que la princesa s'adorm i al final el príncep li fa un petó. Però és que aquest fer un petó a la princesa i casar-s'hi és un... És una, a veure com t'ho diria, és una drecera per acabar la història, perquè al final sí, es van casar, però petó no n'hi va haver. El príncep era una mica cràpula i aleshores, entremig, hi van haver altres històries...
2: Que no s'han escrit.
1: I, sí, que s'han escrit, sí.
2: Però no s'escriuen per explicar amb un nen?
1: No, i dos fills entremig, també. Clar. Vull dir que hi ha altres coses. I el príncep, de vegades, hi ha versions en què és príncep, hi ha versions en què és rei i casat, i que li fa el salt a la dona. Vull dir que, bueno...
0: Deixem-ho aquí, ja és un altre capítol.
2: No sé si els nostres pares eren conscients de quan llegien aquest conte,
1: no.
2: De que volia dir el que volia dir.
1: No ho crec, la veritat, jo tampoc ho crec. Bé, voleu que us expliqui algun conte?
0: Sí, home.
2: Sí.
1: Quin?
0: Explica'n un de tradicional, perquè ara fa anys que no l'escolto, per exemple.
1: Doncs bé, moltes gràcies, Jordi, moltes gràcies, Carme, per haver vingut a compartir aquesta història, vaja, aquesta estona amb nosaltres.
0: Molt bé, moltes gràcies i per molts anys al programa.
2: Molt bé, gràcies.
1: Adéu-siau.
3: El Cercle dels Mentiders, un programa de ràdio per viure la literatura. I ara, un conte. Bé, una mentida. O no?
1: Tot són mentides, perquè són històries empescades. El que passa és que és allò que diem sempre. Les històries no fan altra cosa que parlar de les coses que fem. La gent s'inventen passatges i anècdotes i tal, però al capdavall és el mateix. Potser reconeixereu algú en alguna d'aquestes històries. Jo no ho sé. Bé, començarem amb la història d'un mossèn. Un mossèn que va anar a una església, a una parròquia, on hi passava una miqueta de gana.
4: Hi havia una vegada un mossèn que no parava de dir-li que sí a la majordona. I aquesta tenia tota la raó, no us penséssiu pas. La majordona no parava de dir-li: mossèn, que aquestes festes de Nadal hem passat gana, hem passat gana, i la feligresia, tota la gent que veia missa perquè se'ls beneeixi, doncs no hi pensen, amb la nostra taula. I tant vostè com jo ens morirem de gana aquí, tot dient missa. Sí, serà una mort molt santa, però serà de gana. En mossèn ja ho entenia, del bisbat no arribaven pistrincs. I vet aquí que el mossèn un dia, com que la majordona no parava d'apretar, passat festes de Nadal, just la setmana abans de Sant Antoni i de la beneïda de les bèsties, va dir-ho en la trona. Estimats, estimades, Sant Cerni, el patró d'aquell poble, Sant Cerni passa gana. Penseu que si Sant Cerni passa gana, marxarà. I si ens quedem sense Sant Patró, en aquí no hi haurà misses, ni beneïdes, ni res de res. Penseu i porteu-li menjar a Sant Cerni. Tothom va fer l'orni, i aquella setmana ningú li va dur ni una engruna a Sant Cerni. I el cap de setmana següent, que justament caiem diumenge, el dia de Sant Antoni, el 17 de gener, vet aquí que tothom va anar al davant de l'església amb tot el bestiar per ser beneït. I el mossèn no sortia. Coi, el mossèn no surt. No hi és. Escolta, noi, vés a buscar el mossèn. I varen anar. I el mossèn va sortir per la finestreta del costat de l'església, allà de la rectoria, i va dir que no sortiria a beneir fins que no trobessin a Sant Cerni. Fins que no el trobessin. El mossèn va dir: Sant Cerni s'havia hagut d'espavilar perquè havia passat tanta gana aquella setmana que no s'hi va quedar a l'església. Tothom de seguida va entrar de dret a veure si era veritat que Sant Cerni no hi era, i Sant Cerni a l'altar major no hi era, havia desaparegut. La gent, escolta, no ho entenien. Es varen passar mig dia, bé, fins l'hora de... No fins l'hora de dinar, no. Fins passada l'hora de dinar, buscant el sant per aquí, per allà, per més enllà, i al capdavall el varen trobar, Sant Cerni, en una feixa on hi havia faves, com si les agafés les faves, i tothom va entendre que això era veritat, que Sant Cerni passava gana. El varen tornar a l'altar major, i amb el sant, arran de l'altar major, hi varen portar ple de menjar. I d'ençà d'aquell dia, a Sant Cerni no li va faltar res de menjar. I de passada també es varen atipar el mossèn i la majordona, que varen estar molt contents, molt. Va ser tot una troballa, allò de que els sants de tant en tant passessin gana.
5: Bé, ara els mossens ja no passen gana. Bé, ho espero que no en passin de gana. Pobres, amb els pocs que hi ha. Bé, la qüestió és que no us penséssiu pas que només eren els mossens els que passaven gana. No. Hi havia un altre col·lectiu que eren els estudiants, que també déu-n'hi-do la que passaven de gana. Avui en dia espero que no passi gana ningú, però abans els estudiants... Sí, com que tenien pocs pistrincs, pocs quartos, pocs diners, per anar pel món, i moltes vegades venien de cases amb pocs sous, s'havien d'espavilar per anar a estudiar. Bé, per anar a estudiar i, entremig, per menjar. I aquest és el cas d'aquests estudiants de Vic.
3: I ara, un conte.
4: Aquells nois passaven gana. Eren estudiants i anaven cap a Vic. Venien de casa i veien a venir que allà a Vic, a l'escola, a l'estudi, a la universitat, en passaríem més de gana. Ai, i com ens ho farem si no tenim quartos? Què menjarem quan hi arribem? Coi, en allà varen veure al seu davant, en el camí, un home que anava amb dos ases. Anava cap al mercat, els dos ases carregats. No sabien ben bé de què, però varen pensar que alguna cosa en traurien, si més no, per menjar. Potser per vendre-hi tot. No eren lladres, però tenien gana. L'home anava així tot cot, cap cot. I de la mateixa, la mateixa ganya feien els dos ases que anaven al seu darrere, un lligat a l'altre. Els dos estudiants varen pensar que, a més d'atipar-se, es divertirien. Varen deslligar, sense que l'home ni l'ase se n'adonés, varen deslligar el segon ase. Se'l varen endur, el varen amagar. I en lloc del segon ase, hi varen lligar a un d'ells dos, que feia la cara així trista. Al cap de ple de passes endavant, aquell home es va girar a veure com anaven els ases, va veure el primer ase molt bé, i després, en lloc del segon ase, hi va veure l'estudiant lligat amb la corda de l'ase. Se li va acostar i li va preguntar: «Ei, noi, què hi fas tu aquí? Surt aquí, on és el meu ase?» I aquell noi, en allà mateix, es va posar a plorar.
6: Ai, dispenseu-me, dispenseu-me. Ja veig que ningú us ha avisat, però sóc jo. Què vol dir que ets tu? Sóc jo, aquell asa que vos teníeu i lligàveu aquí. Què vol dir que ets tu? I el noi, que no parava de plorar i entendria d'aquesta manera en aquell home, li va explicar que ell era asa, que pels seus mals pecats Déu Nostre Senyor l'havia castigat a ser asa durant una bona temporada d'anys. I vet aquí que ara Déu l'havia perdonat. I per això s'havia tornat un noi i que li demanava perdó, perdó, perdó, perdó, si us plau, disculpeu-me, perdoneu-me tal com Déu Nostre Senyor m'ha perdonat i deixeu-me anar, que ara ja no sóc asa, que ja he purgat tots els meus pecats. I aquell home entendrit entremig de tal plor i esclar, si li parlava que Déu l'havia perdonat, ell va pensar que no era ningú per desfer allò que Déu havia destinat i li va dir, vés, vés, vés, vés, vés, vés. L'home es va quedar amb un pam de nas sense un asa i amb el problema d'aconseguir-ne un altre. Va arribar a Vic, i després de fer allò que havia de fer, bé, la meitat, perquè només tenia un asa per vendre, ve d'aquí que se'n va anar, se'n va anar, se'n va anar, se'n va anar allà baix de tot, on diuen que hi venien bestiar. I va veure que sí, que venien ases, i va pensar, n'he de comprar-ne un altre. Déu m'ha fet perdre el que tenia, però bé, és Déu. Se'n va anar cap allà i buscant, buscant, a veure quin d'aquells ases que hi havia li interessava més. En va veure un que li va semblar conegut. Era el seu, que aquells nois s'havien venut. Però, esclar, aquell home, què havia de pensar, això? Va veure aquell asa, se'l va mirar d'un costat, de tort, de dret, i què sé jo. I veient que sí, que era aquell asa seu, i creient-se que encara era, vaja, que tornava a ser aquell estudiant, se li va acostar. I mirant que ningú el veiés, li va parlar a cau d'orella i li va dir, ei, noi, que has tornat a pecar. I així va ser com els estudiants. Si més no, durant una temporadeta varen tornar a tenir la panxa ben plena.
3: El Cercle dels Mentiders, un programa de ràdio per viure la literatura.
5: Sí, sí, ja ho heu sentit bé, la literatura. I els que els contes tradicionals ho són de literatura. Però no pas d'aquella escrita, sinó d'aquella oral, d'aquella literatura que poleix les històries a partir de que s'expliquen una vegada i una altra encara, la sabidoria de la gent. I la sabidoria de la gent ha fet que, amb el temps, per explicar coses cruentes, dures, on hi ha una agressivitat forta, però que són coses que passen, doncs ha fet que aquestes històries, en lloc de ser protagonitzades per persones, que aleshores seria molt fort, ho siguin per animals. Aquest és el cas d'una història molt antiga que ens parla d'un animal que tenia gana i del que va fer per mantenir-se. És clar, si això ho traslladem a les persones, diríem, home, aquella persona com era, però és clar, un animal també com les persones, és clar. Si té gana s'ha d'espavilar i allò que en les persones és imperdonable, en els animals es veu de forma natural. D'aquí ve aquella història de l'agró enganyós.
6: El capdavall es va morir. Sí, sí, ben mort, de gana, no us ho perdeu, però és clar. Vet aquí que això li va passar a un agró, amb un ocell d'aquells blancs que tenen el coll recargolat amb un vell llarg, punxegut, d'aquells ocells que sempre es posen en els rius, les potes submergides i ells en allà, mirant quiets per despistar en els peixos, perquè es pensin els peixos que són una branca s'hi acostin, i aleshores, quan tenen els peixos ben a la vora, ben a prop, ells, amb aquell vell llarg i punxegut, xac, ràpidament, els punxen i se'ls cruspeixen, se'ls mengen. Aquest agró, vet aquí que aquest agró, cada dia baixava de l'arbre i es ficava a dintre de l'aigua, però amb uns ais, uis, oh, tot li feia mal. I és que aquest agró s'havia fet gran. Era un avi dels agrons, molt vell, i cada vegada que movia una ala o una pota o el coll, clec, clec, clec, ai, quin mal que li feia tot plegat. Un dia, l'agró va pensar que es moriria de gana i que això no podia ser, que havia de menjar peixos d'una altra manera, i es va quedar amb les potes dintre de l'aigua pensant, rumiant. Què puc fer per tenir menjar sense haver de pescar, perquè és que no puc pescar, perquè tots els peixos se m'escapen. Allà a la vora, se li va acostar un veí que tenia. Era un cranc. I el cranc se'l va mirar. Ei, agró, què hi fas aquí, tan seriós?
4: Ai, mira, en aquell moment a l'agró li va venir una idea al cap. Mira, és que estic rumeniant i em sap greu perquè aquest estiu farà tanta calor, tanta... Mentida. Diu, tanta calor que aquest riu es fondrà i no en baixarà ni gota d'aigua i em sap greu perquè els peixos que hi viuen, esclar, es moriran. Oh, els peixos eren amics del cranc i el cranc li va saber greu. I què podem fer? Li va dir el cranc i l'agró de seguida no s'ho va rumiar, eh? Diu, mira, vés i digue'ls als peixos que si volen jo, l'agró, amb aquest bec llarg i punxegut, si volen, eh, jo els agafaré i me'ls enduré allà dalt de tot de la muntanya, on hi ha un llac on sempre hi haurà aigua. Eh? El cranc ho va fer. Tots els peixos es varen posar fent fila índia en els peus de l'agró quiets, pensant que l'agró els salvaria, perquè, és clar, si aquell riu s'havia de secar. L'agró, a poc, que era l'única manera que no li feia mal al coll, a poc s'anava jupint i d'un en un anava agafant un peix i se l'enduia volant. Quan ja el tenien al bec, deien els altres,
7: ara torno, porto aquest company vostre a dalt de tot de la muntanya i ara tornaré a buscar-ne un altre, eh?
4: I l'agró obria les ales i se n'anava volant, volant, volant. I quan ja era més enllà, després d'aquell pic, vaja, que des d'allà on l'agró s'aturava, no es veia el riu. En allà l'agró posava les potes a terra, el peix que tenia en el bec li deia què passa, i l'agró deia res, res, no passa. L'agró deixava el peix a terra i aleshores, amb una pessigada a poc, se'l cruspia. L'agró girava cua i tornava a buscar un altre peix. I així l'agró, durant 3 o 4 dies, es van dur peixos allà dalt, al de la muntanya, fent veure que se'ls enduia cap a un llac, però menjant-se'l, cruspint-se'ls. Al cap de 5 dies, el dia que feia 5, el cranc se li va plantar al davant de l'agró. L'agró estava estranyant perquè aquell dia no hi havia cap peix que fes cua perquè ell el portés, i el cranc li va dir, no, no, avui no vindrà cap peix, perquè he parlat amb ells i, mira, hem pensat que avui em portis a mi, en el cranc, a dalt de tot de la muntanya, en el llac, i així jo veuré els altres peixos. I quan torni, els explicaré com és el llac i estaran tots molt contents. Ai, l'agró va pensar que allò no podia ser, perquè si s'enduia el cranc diria que l'agró se'ls menjava i els peixos no tornarien i l'agró tornaria a passar gana. Mira, que no pot ser, li va dir l'agró. El cranc va insistir. Per què no pot ser? Diu, perquè rellisques, no et puc agafar perquè tu ets una closca dura i rellisques. Ah, no passa res, va dir el cranc. Mira, agró, tu estira el coll, que jo amb les meves pinces m'agafaré en el teu coll i tu em portes volant. Esclar, l'agró no va pas poder dir que no. L'agró va estirar el coll, el cranc s'hi va enganxar i vet aquí que l'agró va començar a volar amb el cranc penjant. I quan va arribar en aquella roca on sempre se'ls menjava en els peixos, no s'hi va aturar, però el cranc va veure aquella roca i va veure un munt d'espines en allà i li va començar a preguntar, agró, què són aquelles espines? I l'agró, veient que el cranc l'havia descobert, va començar a moure's i a moure's i a remoure's perquè el cranc caigués i quedés estabornit en allà, enmig de les roques de la muntanya. El cranc, però, com que ja va veure que l'agró era un mentider, va començar a apretar, apretar, apretar les pinces en aquell coll. Per què? Doncs, clar, pots comptar, per no caure. Va apretar tant les pinces que l'agró, al capdavall, s'anava ofegant. I ofegant-se, ofegant-se, va anar baixant a poc, fins que va acabar al damunt d'aquelles roques. Sense que el cranc es fes ni gota de mal, però, esclar, l'agró va morir ofegat en allà. El cranc, rere les cules, que és tal com diuen que caminen els crancs, va anar baixant de la muntanya i va anar a veure els peixos i els hi va explicar el que feia el cas, i al capdavall els peixos, tots tristos, d'ençà d'aquell dia, cada vegada que veuen alguna bestiola, ni se l'escolten, ni se la creuen, ni s'esperen a que parli. Cada vegada que veieu un peix, si voleu, mireu d'agafar-lo, però ja veureu que fugen. És per causa de les mentides que els hi han arribat a dir. Ja em podeu ben creure.
3: Mentider.
8: Mentidera, tu.
9: Mentidera.
8: Mentidera.
3: Sí, què? Que no t'agrada?
10: El Cercle dels Mentiders és la rotllana que tots els que escoltem les històries fem al voltant dels mentiders.
5: En aquesta nova temporada volem explicar contes, però també volem explicar els contes que més us agraden. De manera que admetem demandes. Si voleu que expliquem un conte concret, digueu-nos-ho. Truqueu, ens envieu un correu electrònic i aleshores mirarem de gravar aquell conte que més us agrada o, encara millor, si el voleu venir a gravar vosaltres, l'editarem amb la vostra veu i posarem una música, si és que si escau, i aleshores l'emetrem. Moltes gràcies per haver estat amb nosaltres amb aquestes històries. Fins la setmana vinent. Adéu-siau.
8: Ràdio Arenys.

Ràdio Arenys. Ràdio Arenys.

0: Cuidant-te per sempre de les pròtesis que ballen, a la Clínica Dental Marina Ostrell fem que els teus implants dentals siguin tan naturals que només els recordaràs quan et miris al mirall, somriguis i diguis «Per què no ho vaig fer abans?». Vine, coneix-nos i somriu amb nosaltres. Estem al carrer Andreu Guri, cantonada amb carrer d'en Riera, Arenys de Mar. Truca'ns al 603 35 75 44 i també segueix-nos a Instagram.
1: Quin sentit té la vida? Ha arribat la humanitat al final de la història? Moltes preguntes no tenen resposta, però al punt de l'interrogant posem el punt als interrogants que ens plantegem. Dirigit i presentat per Francesc Coll, et convidem a reflexionar sobre el món que ens envolta. Cada dimarts a les 8 del vespre a Ràdio Arenys. Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.

0: Ràdio Arenys, la primera en actualitat.
1: 93-792-1819. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. El teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93-792-1819 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
2: Des d'Arenys de Mar i Canet de Mar, amb l'experiència de tota una vida i el servei de tot Catalunya.
3: A Stones B&T, Marbres La Roca, transformem marbre, granit, porcelànic i quarts en espais únics i elegants. T'assessorem, subministrem el material i ens encarreguem de tota la instal·lació perquè no t'hagis de preocupar per res. Cuines, banys, escales i projectes a mida amb acabats de màxima qualitat. Som membres de Marbristes Artesans de Catalunya. Garantia de tradició, ofici i excel·lència.
2: Stones B&T Marbres La Roca. L'experiència artesanal al servei de la teva llar. Visiteu-nos a l'Instagram @stonesbtmarmolesLaRoca o truqueu o envieu WhatsApp al 722-131-840.
4: Segueix-nos a les xarxes socials.
1: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: Segueix-nos a les xarxes socials.
1: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: Ràdio Arenys.
1: I si comencéssim a parlar d'allò que normalment callem? Homes és el programa perfecte per fer-nos preguntes, trencar estereotips i repensar què vol dir ser home avui. Un espai per qüestionar la masculinitat tradicional, de construir allò après i construir una nova mirada. Homes, un programa pensat per David Herrero, cada dilluns a les 11 del matí.
2: Ara que som junts...
3: La nova cançó va canviar el nostre entorn per sempre més.
2: Diré el que tu i jo sabem.
3: I a Ràdio Arenys no ens n'hem oblidat.
2: I jo dic no.
3: Cada dissabte a partir de les 10 del matí
2: no.
3: Pots reviure aquesta època de la mà de Rosa Munné.
2: Nosaltres no som deixemors.
3: Temps era temps.
2: No.
3: A Ràdio Arenys.
2: No.
3: I reviu els millors anys de la teva vida.
2: Nosaltres no som deixemors.
3: Ràdio Arenys, la primera música.
4: Ràdio Arenys, 91.2 FM.
5: Finques Blaumar.
6: Les teves finques de proximitat, amb més de 30 anys al vostre servei. Lloguers i venda de tot tipus d'immobles, taxacions, assessorament...
5: Tot amb la confiança de sempre. Informa't sense compromís. Si vols vendre el teu immoble, truca'ns.
6: 93 792 0440.
5: Riera Bisbe Pol 2 d'Arenys de Mar.
6: Finques Blaumar, on comencen les bones decisions.
7: Des d'Arenys de Mar i Canet de Mar, amb l'experiència de tota una vida i el servei de tot Catalunya.
8: A Stones B&T, Marbres La Roca, transformem marbre, granit, porcelànic i quarts en espais únics i elegants. T'assessorem, subministrem el material i ens encarreguem de tota la instal·lació perquè no t'hagis de preocupar per res. Cuines, banys, escales i projectes a mida amb acabats de màxima qualitat. Som membres de Marbristes Artesans de Catalunya. Garantia de tradició, ofici i excel·lència.
7: Stones B&T Marbres La Roca. L'experiència artesanal al servei de la teva llar. Visiteu-nos a l'Instagram @stonesbtmarmoleslaroca o truqueu o envieu WhatsApp al 722 131 840.
9: La meva filla té problemes amb l'anglès. Diu que no li agrada i que no ho retén.
10: Doncs jo el porto a English Center i estic encantada. Ja fa uns quants anys que hi va, i ara resulta que és l'assignatura en què treu millor nota. Pensa en anglès, mira les pel·lícules en versió original. És increïble el canvi que ha fet. He confiat sempre en English Center. Té un equip de professionals excel·lents que porten més de 35 anys ensenyant i preparant per als exàmens oficials de Cambridge amb uns resultats excepcionals. A sobre, per als més petits, fan Magic Class, on els nens aprenen jugant, cantant, pintant i escoltant contes. T'ho aconsello 100%. Si la portes a Arenys de Munt, són a la Riera Francesc Macià 85 i has de parlar amb la Marina. I si la portes a Arenys de Mar, són a la Riera Parafita 72 i has de parlar amb la Lourdes.
9: Ah, doncs perfecte. Demà mateix hi passaré. T'hi esperem. English Center. Passió per l'anglès.
11: Famílies d'Arenys i del Maresme, aquest Nadal està passant una cosa ben estranya. Cada matí apareixen llaços desfets, paquets canviats de lloc i unes petjades diminutes. Qui les deu haver deixat? A Manau Fotògrafs busquem petits detectius que ens ajudin a resoldre la missió en una sessió de fotos plena de joc, rialles i records en família. I quan el reportatge estigui preparat, el Pare Noel l'entregarà personalment. Sessions del 16 d'octubre al 15 de novembre, al carrer de Vall 14 d'Arenys de Mar. Reserva al 666-424-945. Manau Fotògrafs. Aquest Nadal, la vostra missió comença aquí.
0: Ràdio Arenys.

0: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM. Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
1: Finques Blaumar.
2: Les teves finques de proximitat, amb més de 30 anys al vostre servei. Lloguers i venda de tot tipus d'immobles, taxacions, assessorament...
1: Tot amb la confiança de sempre. Informa't sense compromís. Si vols vendre el teu immoble, truca'ns.
2: 93 792 0440.
1: Riera Bisbe Pol 2 d'Arenys de Mar.
2: Finques Blaumar, on comencen les bones decisions.
3: A Arenys de Mar, cuidar el que més t'importa és més fàcil amb AXA Capgròs Assegurances. L'Estefania Comí i l'Agustí Massuet t'ofereixen un assessorament proper i personalitzat.
4: Som experts en assegurances de salut, llar, vida i molt més. Tracte directe, confiança i solucions a mida per a tu i la teva família. Visita'ns a l'oficina del Rialsa Clavella 16.
3: AXA Capgròs Assegurances. La tranquil·litat de saber que estàs en bones mans.
5: Festa del 33 aniversari a la ràdio del programa Cocodril Club. Diumenge 18 a les 6 de la tarda a Discoteca Barrocos, Aribau 242 Barcelona, amb la millor música per ballar dels anys 70, 80, 90 i l'actuació en directe del genial humorista Jordi LP. Accés gratuït. Diumenge 18 a les 6 de la tarda celebrem 33 anys de comunicació, de bons records, 33 anys de Cocodril Club.
6: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
5: Nou Confort, lampisteria general. Manteniments, instal·lacions i reparacions de la llar. Aigua, llum, calefacció, aire condicionat, gas, osmosi, aerotèrmia, calderes. Legalitzem totes les instal·lacions i també tramitem les altes de gas. Departament de Reformes i Rehabilitacions. El millor servei, el millor preu. Nou Confort. Ens trobareu a la Riera del Pare Fita 15 d'Arenys de Mar. Truqueu al 93 795 61 85 o bé visiteu nouconfort.com.
7: Disfressades.
8: Hi ha històries que inspiren, converses que fan pensar i veus que tenen molt a dir. A Dones, donem a totes elles l'espai que es mereixen. Descobrim experiències, compartim reflexions i conversem sobre tots aquells temes que ens interpel·len, ens emocionen i ens fan créixer. Hi trobaràs entrevistes, testimonis i seccions dedicades a la salut, la cultura, l'actualitat i moltes altres qüestions des d'una mirada propera i oberta. Dones, cada dimarts a les 12 del migdia amb Rim Garcia.
0: Ràdio Arenys. A Ràdio Arenys ens encanta la música. Els grans artistes, els grans temes i les noves propostes tenen un lloc de privilegi a l'antena de Ràdio Arenys. Som la teva ràdio i et coneixem. L'emoció de la música la trobes a Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera música.

0: petit i el teu germà petit. Seu a la fresca.
1: La primera en música es diu Radio Arenys.

escoltant música. Sintonitza la música de Ràdio Arenys. Ràdio Arenys. Ràdio Arenys. Primera en música.

Corrandes en són corrandes, corrandes en són cançons, que no hi ha millor barreja que minyones amb minyons. Tra-la-la-la-la-la-la-la-la, tra-la-la-la-la-la-la.

0: Ràdio Arenys.
1: Segueix-nos a les xarxes socials.
2: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
0: Cada diumenge al matí tens una parada obligada al Dominical.
3: Ràdio Arenys, la primera.
0: Actualitat, informació i entreteniment es combinen de la mà d'Enric Sierra. A partir de 12:45, al Dominical. La manera més agradable d'entendre la vila. Ràdio Arenys, la primera en actualitat. Magda López dirigeix i presenta el programa preferit de la gent gran. Comença els diumenges amb bon humor, amb retalls. Cada setmana et portem un convidat sorpresa i degustem les nostres píndoles per gaudir en companyia. Cada diumenge, a partir de les 9 del matí a Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
4: Vivim en un món complex on cada vegada sorgeixen nous misteris, enigmes i experiències viscudes a les que no som capaços de donar resposta. Acompanya'ns al costat inexplicable de la vida, a Cinera amb Misteri, on el protagonista ets tu. Cada divendres a les 9, a Ràdio Arenys, amb Joan Cintas i Sergio Sánchez.
0: Un 3 i fora. No hi ha sardanes a tota hora. Cada diumenge a partir de 11:45 del matí, Xavi Salvanyà et presenta les sardanes i la informació més completa de la nostra cultura popular. Gegants, castells, aplecs i audicions de sardanes a Ràdio Arenys. La primera en cultura. Un 3 i fora. No hi ha sardanes a tota hora.
5: Disfressades.
6: Hi ha històries que inspiren, converses que fan pensar i veus que tenen molt a dir. A Dones, donem a totes elles l'espai que es mereixen. Descobrim experiències, compartim reflexions i conversem sobre tots aquells temes que ens interpel·len, ens emocionen i ens fan créixer. Hi trobaràs entrevistes, testimonis i seccions dedicades a la salut, la cultura, l'actualitat i moltes altres qüestions des d'una mirada propera i oberta. Dones, cada dimarts, a les 12 del migdia, amb Rim Garcia.
1: Segueix-nos a les xarxes socials.
2: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Adrià Tella. Esquerra Republicana ha anunciat a través d'un comunicat l'acord amb Podem perquè contribueixi a la seva candidatura a les eleccions generals del 29 de novembre a Catalunya. A més, el cap de llista republicà, Gabriel Rufián, i la dirigent de Podem, Irene Montero, faran equip en actes de campanya. Aquestes són les dues actuacions en què es traduirà aquesta col·laboració que Esquerra Republicana de Catalunya considera indispensable per frenar l'extrema dreta, defensar el país i protegir els drets de la ciutadania, asseguren. D'altra banda, paral·lelament, els comuns han criticat aquest pacte. La formació aposta per unificar totes les esquerres amb un front ampli sota el lideratge de l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i lamenten que Rufián venia a unificar les esquerres i asseguren que està fent tot el possible per dividir-les. D'altra banda, la militància de la CUP ha ratificat la decisió de no presentar-se a aquestes eleccions espanyoles del 29N amb un 68,8% dels vots. Així ho ha anunciat el partit en roda de premsa després que la Mesa Nacional de la Formació optés aquest dissabte per no impulsar una candidatura perquè no es donen, asseguren, les condicions polítiques per fer-ho. En la trobada hi van participar una quarantena de representants territorials. Unes 1.700 persones, segons la Guàrdia Urbana, i 20.000, segons els organitzadors, s'han manifestat pel Passeig de Gràcia de Barcelona aquest migdia pel Dia de la Hispanitat amb banderes espanyoles i de Ceuta. Convocada per la plataforma Units per Ceuta i amb el suport del Partit Popular i Vox, la mobilització ha començat a les 12 del migdia davant de la Pedrera, a l'altura del carrer Provença, i encapçalada per una gran pancarta amb el lema en català i en castellà, Catalunya amb Ceuta, una mateixa Espanya. També hi ha participat un grup de persones del grup Ultra Núcleo Nacional. Paral·lelament, col·lectius antifeixistes han contraprogramat la manifestació i han sortit des de la plaça Urquinaona de Barcelona fins a la plaça Catalunya per mostrar el seu suport a l'acampada per l'habitatge. A tot això, la família reial al complet, encapçalada pel rei Felip VI, la princesa Leonor, han presidit la desfilada militar d'avui 12 d'octubre a Madrid. Com ha passat en altres anys, durant la jornada s'han sentit xiulets contra el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, tot i que aquesta vegada s'ha donat en un context preelectoral i només uns dies després de la dissolució de les Corts per les eleccions del 29N. Per tercer any consecutiu, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha participat en aquesta jornada a Madrid en una compartida d'espai i converses amb diversos ministres, particularment amb Òscar López i amb els presidents autonòmics de Galícia i Astúries, entre d'altres. D'altra banda, en plana cultural, Maria del Mar Bonet va encisar el passat vespre al públic de l'Olímpia de París. Ho va fer més de 50 anys després de la seva primera actuació en aquesta sala, que va definir com el temple més important de la música francesa. I en plana esportiva, en futbol, avui el Girona tanca la jornada a la segona divisió visitant el Tenerife. Ho farà a partir de les 9 de la nit. És tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Ràdio Arenys. El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.
3: Coaching Tònic. Un programa que pentina el coaching, les frases fetes, els powerpoints ensucrats, els llibres d'autoajuda i treu el gra de la palla que envolta aquest apassionant tinglado. I tot combinat amb les pel·lis d'en James Bond i el món de la cocteleria. Per això el programa es titula Coaching Tònic. Coaching Tònic. Un programa gestat, parit i presentat pel professor Obon, Xavi Obon. Coaching Tònic, posant les is sota els punts. Ja com el final, ei.
4: Hola, què tal? Què, ja li aneu agafant el què al programa? Doncs, escolta'm, agafeu-vos fort, més fort que mai, perquè arrenca aquí la tercera entrega de Coaching Tònic, un programa basat en fets reals on tot el que expliquem està minuciosament contrastat. Tot. Bé, tot potser no. Avui pentinarem i posarem la clenxa al mig a una eina magnificada, deformada, manipulada i mal entesa, l'estimada, benvolguda i mai prou ben ponderada, empatia. Ja us avanço que, per no dir que l'empatia no existeix, tampoc siguem tan let's radical, us diré que és una de les condicions més complicades de les relacions humanes. D'entrada, una de les dites més empàtiques...
5: Tracta els demés com t'agradaria que et tractessin a tu.
4: Fatal, fatal. És un monumental error. A veure, us ho explico. Si a mi m'agradés... A veure, és una suposició, eh? Si a mi m'agradés que em clavessin escuradents frontalment a un pam i mig per sota del melic i que em refreguessin ortigues a tots els orificis del meu cos, creieu que hauria d'anar fent amics, familiars i coneguts diversos? La resposta és òbvia. No. Per tant, no tractis els demés com t'agradaria que et tractessin a tu. Tracta els demés com els agradaria als demés que els tractessin. Ai, senyor, l'empatia és molt, molt, molt més complicada. I si no en creieu, doncs proveu de posar-vos a la pell de l'escurçó negre, que no troba cap senyal d'empatia per part del senyor Apple Button. Mireu.
6: No, no, no, no, no hi fa res. Endavant, mossèn, va, vinga, endavant, home.
7: Sí, però si és...
6: Per l'amor de Déu, l'església no arribarà mai enlloc si no és una mica flexible.
7: Sí, però no és gaire corrent, aquest cas. Però és clar que l'església sempre ha tractat amb coses fora del corrent. Allò dels pans i els peixos, per exemple. Doncs així, som-hi. Algú sap algun motiu perquè aquestes dues persones no es puguin unir en sant matrimoni?
6: No.
8: No.
9: No? No.
10: Sí!
7: Ah, vostè és...
10: El senyor Applebottom.
7: Ja ho veig, el pare de la núvia.
10: No, sóc el marit de la núvia.
9: Sí, és el meu marit, Thomas. Thomas, mira, aquest és el meu promès, el duc d'Edimburg. Príncep Egmont, aquest és el meu marit.
11: Ja, sí,
9: Thomas, mira, aquest és el pare...
7: Smith. Us he reunit per parlar de la col·lecta per la crema de bruixes.
6: Senyor Applebottom, just ara pensava que potser podríem arribar a un arranjament temporal amb la vostra dolça esposa. Només em cal per una estona curteta.
10: Fora d'aquí!
6: Escolta'm, pagès estúpid, només em vull casar amb la teva dona.
10: Fora d'aquí!
4: Mira que hi ha gent poc empàtica, eh? Mira que enfadar-se amb l'escurçó negre perquè l'escurçó negre es volia casar amb l'esposa, amb la seva esposa. O sigui, ell estava casat i l'escurçó es volia casar amb la seva dona. I s'enfada. Ai, senyor, quins caràcters.
12: Coaching Tònic, un programa per a ments brillants.
4: Avui, a Coaching Tònic... Com us he avançat, analitzarem en profunditat tot el que penja i despenja d'aquesta megastar de les formacions, màsters i MBAs. Surt per tot arreu. Sembla que si no hi és, no hi ha qualitat formativa. Sí, sí, estic parlant de l'empatia. La mirarem del dret i també del revés, amb aquesta perspectiva que he batejat com el revers de l'empatia, un viatge al costat obscur.
13: Si conocieras el poder del reverso tenebroso, Obi-Wan no te dijo lo que le pasó a tu padre. Te dijo lo suficiente. Dijo que tú le mataste. No, yo soy tu padre. No. Eso no es verdad. Es imposible. Examina tus sentimientos. ¿Sabes que es verdad? ¡No! ¡No!
4: Analitzarem una nova frase supermegaguai del gran rei de les frases supermegaguais, amb Paulo Coelho, un dels coellos, els conills més nostrats, a la nostra secció de ¿Qué hay de nuevo, viejo? A llibres que m'han ajudat, o no, avui us porto un que em té el cor robat. Es tracta de Felicitat, de l'escriptor canadenc Will Ferguson. Ja m'agrada d'entrada la descripció del llibre. Diu, imagineu què passaria si un llibre d'autoajuda realment funcionés i ajudés. Hua, hua, hua. Això promet.
14: Me llamo Bon, Xavi Obon.
4: Me llamo Bon. Avui estudiarem en profunditat la pel·li d'en Bon i la cançó i la seva lletra de Mor un altre dia, cantada per la reina Madonna.

0: Hi ha un munt de cançons i cançonetes que poden lligar amb l'empatia. Pijes, cursis, friquis... Per aquest motiu, m'he pres la llibertat de saltar-me totes les cançons tralarilis i triar una cançó que per mi té un missatge empàtic de veritat i total. La lletra de la cançó, ja en un moment donat, diu: casa meva és casa vostra.
1: Si és que hi ha cases d'algú, contracta ara la teva hipoteca a la capsa i teva... la casa no serà. Però d'aquí 30 anys, si no em pagues cap quota, iuhu! La casa és teva. I a cantar la cançó, Burinots!
0: Ai, gràcies per aquest impagable consell. I ja m'enteneu quan dic impagable. Però anem al que anàvem. El 2012, la coordinadora de músics de Gràcia a Barcelona, amb el títol de Tocant per Gràcia, van registrar un vídeo coral on van fer una versió festiva de la cançó Qualsevol nit pot sortir el sol, d'en Jaume Sisa. Va, no m'enrotllo més. Sentim aquesta versió de Qualsevol nit pot sortir el sol per la colla Tocant per Gràcia.

0: Pentinant empaties.
1: Per començar, vull fer una anàlisi crua i real de l'empatia. Perquè sí, l'empatia no és només plorar quan veus un gosset trist a TikTok. És molt més, punyeta. Imagina't que l'empatia és com un superpoder de Spider-Man, però en lloc de llançar taranyines, et connectes emocionalment amb els altres. El problema, doncs, que a vegades aquest superpoder es descontrola i et converteix en un detector humà de drames. L'empatia també té el seu mode troll. És quan entens tant a l'altre que et poses a justificar fins i tot el teu ex que et va deixar per WhatsApp el dia del teu aniversari. Ai, pobret, segur que estava estressat. Que no, companys i companyes. Això ja no és ni empatia extrema. Això gairebé és un trastorn. I després, agafeu-se, després tenim els empàtics professionals. Aquells que diuen, t'entenc, t'entenc, mentre pensen en el sopar. Són els ninjas de l'empatia. Semblen implicats, però en realitat estan estalviant energia per la propera temporada de la seva sèrie. Els científics catxondos diuen que l'empatia activa les mateixes zones del cervell que quan patim nosaltres. O sigui que quan el teu amic t'explica que li ha sortit un granet gegant al cul, literalment estàs patint amb ell. Ostres, gràcies, cervell. Gràcies, empatia. Molts útils tots dos, eh? Moltes gràcies. A veure, conclusió èpica. L'empatia és com el wasabi. Una mica és espectacular. Et fa sentir viu i connectat. Massa et crema tot el nas, la gola i els intestins i ja no saps qui ets. Així que, sí, practiqueu l'empatia, però amb mesura. Ni psicòpates glacials ni coixins ploramiques humans. Busqueu el punt dolç, entendre sense dissoldre. Ah, i compta amb els refranys megaempàtics. Veureu que no és or tot el que llueix i no tota l'empatia és tan superguai.
0: Qui bé et vol et farà plorar.
1: Ja hi som. A patir pel corriol de l'empatia.
0: Avui per tu, demà per mi.
1: Caram, l'empatia, quina virtut més desinteressada. O hi ha res a canvi o et fots.
0: Qui diu les veritats perd les amistats.
1: Carallo, que bé que ens ho venen. Que bonica l'empatia.
0: D'allò que els ulls no veuen, el cor no se'n dol.
1: Ostres, doncs jo aquesta dita la sabia d'una altra manera. Ojos que no ven, cartera que te virlen.
2: Couching Tony, que no et creguis tot el que et diguin.
1: Va, donem-li un torn, un tom a la martingala empàtica, va. Us he preparat una cançó dolça i xula i dolça i xula. He repescat una versió de la cançó Compta amb mi, de Charango, amb la participació de la meva estimada i apreciada Judit Nederman. Un dia l'he de convidar al programa, a veure si vol venir. Ui, serà tan bonic. És un dels temes més emotius del Gran Ball, el disc de comiat de la banda enregistrat el 2021. Deixeu-me que llegeixi el prospecte de la cançó. Diu, la participació de la Judit Nederman despulla el tema i el converteix en una balada íntima i acústica, reforçant el missatge essencial de la lletra, l'empatia, l'amistat pura, el suport mutu i la promesa de fer costat a algú en els moments de foscor. En els moments de foscor... No, no penso imitar el Carles Porta, o sigui que no, em nego. Va, una mica de sucre, sí, una mica de sucre sempre va bé. Compta amb mi, Charango i Judit Nederman.

0: Continuo ara estirant el fil de l'empatia per parlar-vos d'una altra perspectiva. Una perspectiva que mai surt als manuals coachingueros. El revers de l'empatia. Un viatge al costat obscur. Sí, família, el revers de l'empatia, tot un viatge al costat obscur. I a què em refereixo? Doncs a un fet més perillós que l'absència d'empatia. I és quan creiem que som empàtics i ni de conya. Mireu si no, mireu aquest cas i després en parlem.
1: Miqui, estic feta a caldo. El meu pare està ingressat, el projecte ha anat a la merda i el meu pis té una gotera que sembla el Niàgara. És que... avui no puc més.
2: Ai, Maria, quina putada. De veritat, eh? T'entenc perfectament. Jo un dia vaig tenir un refredat fort i vaig estar tot el cap de setmana al llit. Sé exactament com et sents, Maria.
1: Un refredat?
2: Sí, i mira, jo vaig fer el que tu has de fer. Vaig pensar en positiu. Vaig dir-me, Joan, ets un crac. Això passarà. I va passar. Per tant, ànims, eh? Ja veuràs com demà estaràs com nova. El teu pare segur que està millor. Els metges són uns cracs.
1: Clar, clar. I la gotera?
2: La gotera? Doncs li poses un cubell i gestos. Jo una vegada vaig tenir una esquerda a la paret i la vaig tapar amb celo. Solució creativa! Sóc així d'empàtic, saps? Sempre trobo la manera d'ajudar els altres.
1: Ostres, Miqui, és que ets un exemple. De veritat, la gent hauria d'estudiar-te com ser empàtic sense entendre una merda del que li passa a l'altre.
2: Ostres, ho dius de debò? Moltes gràcies. És que jo tinc molta intel·ligència emocional, saps? L'altre dia, la meva dona em va dir que estava trista i jo li vaig respondre, va, no siguis així, que jo estic pitjor perquè el Barça va perdre. I li va anar de meravella.
1: Ets un fenomen, Miqui, un fenomen... de la natura.
2: Ho sé, ho sé. Per això estic aquí, per donar suport moral. Per cert, m'has d'enviar l'informe, eh? El necessito abans de dinar. Gràcies, reina.
1: Reina. El perrús de ta mare, reina de bastos per fotre't de garrotades, tros d'imbècil.
2: Ai.
3: Coaching Tònic.
0: Com dirien a l'APM, ho haveu vist? Ho haveu vist? Ostres, quin fenomen en Miqui, eh? Jo he conegut a molts Miquis. Però va, posem-li fil a l'agulla. Avui, com us he avançat, us parlaré del revers tenebrós de l'empatia. Aquest moment màgic en què creus que ets una persona profundament empàtica i en realitat ets un actor de sèrie B interpretant el paper de bona persona. Felicitats, rei meu! Algú t'explica que està passant l'infern i tu, amb cara de terapeuta d'Instagram, dius t'entenc moltíssim. Jo vaig passar per una cosa exactament igual. I llavors et llences a explicar la teva història durant 15 minuts, perquè, clar, el seu drama només era l'aperitiu del teu èpic monòleg. Ets tan empàtic que gairebé et mereixes un Òscar. O el clàssic, ai, pobre, ai, però ja m'ho explicaràs un altre dia que ara vaig molt just de temps. Traducció, m'importa sempre que no m'incomodi gens.
4: Dada científica divertida.
0: Els estudis diuen que la majoria de persones sobreestimen el seu nivell d'empatia. O sigui, que el 80% de nosaltres creiem que som més empàtics que la mitjana. Les matemàtiques ploren, però el nostre ego està en mode coet.
4: Conclusió èpica.
0: El revers de l'empatia no és ser un psicòpata fred, és ser un empàtic de ficció. Creure que ho sents tot quan en realitat només estàs actuant al paper. Així que la propera vegada que et diguis «Soc molt empàtic», fes-te un favor i pregunta't «Estic escoltant o només estic esperant que calli per parlar jo?».
5: Coaching Tony!
0: Doncs ja sabeu. Primer, autoanàlisi real de com anem d'empatia. I segon, fotre canya als empàtics allotjats al revers, que tot sigui dit, són els més impresentables i llefiscosos. Va, ara toca una mica d'antídot a tanta maldat i tant revers. I ho farem amb una altra cançó que he triat per donar també un toc de positivitat i dos o tres tones d'almíbar al programa. You've Got a Friend, tens un amic, va ser composta per la cantautora nord-americana Carole King. Però el mateix any del llançament, el cantant James Taylor va gravar una versió llegendària, curiosament amb la participació de la pròpia King als teclats. Aquesta cançó va aconseguir el número 1 a les llistes d'èxit, fent que moltes persones pensin erròniament que en James Taylor és l'autor original de la cançó. D'aquesta cançó també us he de dir que Gossos em van fer una versió en català pel disc de la Marató de TV3 el 2006. I us proposo fer un aigua barreig amb la versió del James Taylor i la versió de Gossos. I com diu la cançó, si et sents trist i emboirat i necessites una mà, si les coses no et roten bé, tanca els ulls i pensa en mi, que prest jo seré aquí, com un raig de llum dins la teva foscor. Empatia al quadrat i molt de... açúcar!

0: Coaching Tònic, un feix de llum a la boira del coaching.
1: Ai, senyors i senyores, prepareu-vos perquè avui em toca disseccionar una altra de les perles màgiques d'en Paulo Coelho, en Pau Conill. Mireu la frase.
2: Entén el que et passa i sabràs què li passa a tothom.
1: Quina profunditat, eh? Sembla tret d'un calendari de sobretaula del 2007. El missatge és clar. Si aconsegueixes entendre el teu propi caos vital, aquest embolic de factures, exparelles i crisis existencials de dissabte a la tarda, automàticament tindràs la clau universal per entendre els 7.000 milions d'éssers humans que habiten el planeta. Genial, genial. Segons Coelho, tots som bàsicament el mateix. Una colla de titelles plens d'ànima que repetim els mateixos 4 drames de manual. El teu divorci, el mateix que el del senyor de Calcuta. La teva crisi de mitjana edat, exactament igual que la de l'influencer de 22 anys que plora perquè ningú li fa like a la foto del seu matcha latte. I el que més m'encanta és l'arrogància subtil del consell. Perquè si no entens el que et passa a tu, malament rai. Però si ho entens, ets un il·luminat que pots fer de psicòleg de la humanitat sencera sense haver de sortir de casa. És l'equivalent espiritual de dir...
2: He après a fer-me un nou ferrat. Ara ja puc dirigir un restaurant de 3 estrelles Michelin.
1: En realitat, la frase és perfecta per a gent que vol semblar profunda sense haver de llegir psicologia de debò. Una d'aquelles sentències que sona bé en veu baixa mentre es mires per la finestra del tren, però que es desmunta en 2 segons si penses una mica. Perquè la realitat és molt més divertida i caòtica. La gent és absurda, contradictòria i irrepetible. Entendre el que et passa a tu ja és prou difícil. Pretendre que amb això entens el drama de tothom és pura vanitat d'autor de bestsellers. Resumint, bonica frase per a samarretes i tatuatges, però com a guia vital, molt millor quedar-se amb... Entén el que et passa i com a mínim intenta no repetir la mateixa cagada la setmana que ve. Això sí que és saviesa de carrer. I punt. Ah, per cert, namasté, estimat Paulo.
0: Coaching Tònic, el Moriarty dels PowerPoints.
1: Ara el que toca és contrarrestar la conillada amb alguna cosa més fresca, natural i entenedora. Farem un tastet de la Ludwig Band, una banda nascuda d'una colla de bons músics de l'Espolla, a l'Alt Empordà. I potser la tramuntana els toca i fa que la cançó retrati un bailet que pateix per trobar la seva vella dorment pels carrers de Barcelona. A veure, això és ben bé empatia? No. Però per posar-nos a la pell d'una altra persona, primer hem de trobar la pell de l'altra persona, o no? Va, la Ludwig Band i on t'has ficat aquesta nit?
3: He agafat l'últim tren que puja, he caminat sota la pluja, he plorat i em tremolaven les mans. Escrivint versos d'enyor per la que fa que el meu amor cremi més del que havia cremat mai abans. I ara baixo per les Rambles i deixaré els carrers amples. No sé on vaig, però sé...

0: Els llibres que m'han ajudat o no.
1: Avui us porto una proposta molt potent, Felicitat, de l'escriptor canadenc Will Ferguson. Aquest paio imagina el caos econòmic i social que es deslligaria si un llibre d'autoajuda realment funcionés. Com m'agrada. Doncs imagineu que això fora possible i tothom el llegís i la humanitat, tota la humanitat, comencés la pau interior. La trama comença quan Edwin Davalo, un cínic i misàntrop editor en una gran editorial, descobreix un manuscrit titulat El que vaig aprendre a la muntanya, escrit, per cert, per un misteriós guru anomenat Tupac Suaré. Tot molt fent, com veieu. Convençut que són escombraries, ho descarta, però el llibre s'acaba publicant. El text resulta ser tan eficaç que erradica completament la infelicitat, les inseguretats i els desitjos insatisfets de tota la població nord-americana. Irònicament, això destrueix els engranatges del capitalisme, arruïnant les indústries del tabac, l'alcohol i els centres de rehabilitació. Què faltaria, si no? Evidentment, això fa que intentin de seguida assassinar l'editor.
2: Cuando sea posible, hay que buscar a alguien que necesite ser salvado y salvarlo. Hay que lamer a los seres queridos. No ponerle esa cara triste al pasado, ni lamentarse por lo que pudo ser. Solo hay que disfrutar el presente.
3: ¡Ahora!
2: Disfrutar el presente.
1: Que bonic és el TikTok dels escrots, per no dir una altra cosa. A veure, ja ho sabeu, si voleu ser feliços, heu de lamer a los seres queridos. En fi, per fer pipi i no xargota. Ai, la felicitat! La felicitat!

0: Vale, vale, Palito, que per cert, té nassos que el cantant que canta La Felicitat es digui Palito. En fi, escolta'm, no tenim res més que parli de felicitat?
1: Felicitat!

0: Home, home, grazie mille, Albano. Coi, penso que amb l'Albano hem anat de Guatemala... En fin. Va, val més que ho deixem i anem a coses molt més serioses.
1: Coaching Tony!
2: Me llamo Bon. Xavi Obon.
0: Avui, a Me llamo Bon, pentinem la quarta entrega de les pel·lis Bon que va protagonitzar Pierce Brosnan. Es diu Die Another Day. Mor un altre dia.

0: Cintane!
1: Mor un altre dia es va estrenar el 2002. La franquícia celebrava amb aquesta entrega els 40 anys de la Sopa Boba i el Xolo Galàctic, que són les pel·lis Bond. Va, que us faig 5 cèntims de la pel·li. En James Bond passa 14 mesos torturat a Corea del Nord, perquè els dolents nord-coreans són tan dolents que fins i tot torturen amb estil. Surt canviat per un intercanvi de presoners i immediatament es posa a fer el que millor sap: ignorar ordres, destruir la propietat britànica i lligar-se a qualsevol cosa que es mollugui. Die Another Day és la pel·lícula on en James Bond va decidir que ja no volia ser un espia elegant i es va convertir en un superheroi de videojocs dels 2000. És el punt on la saga va tocar fons amb l'estil. Tant d'estil que gairebé ofega l'espectador amb product placement, efectes especials cutres i diàlegs que fan vergonya aliena. Resultat, una pel·lícula tan dolenta que és gairebé meravellosa. El comiat perfecte per en Brosnan, que després d'això només podia venir Daniel Craig a salvar la franquícia amb cara de... Escolteu, jo vinc, però jo no penso fer aquestes tonteries, eh? Això, el Daniel Craig.
0: Coaching Tony!

Amb la pel·li explicada, anem a pentinar la lletra de la cançó Die Another Day. Mor un altre dia. Coescrita i coproduïda per Madonna i un tal Mirwais... Mirwais, perquè... espera, que a veure si ho llegeixo bé. Admatzawi. Aquest Mirwais Admatzawi, tots coneixereu perquè, més que res, el germà del seu pare era el seu oncle. Diuen els que entenen que la cançó destaca pel seu estil electropop. A mi, personalment, us he de dir que no m'agrada gens. Anem de cara a la lletra. Aquesta vegada ens trobem una lletra pretesament filosòfica, psicològica. En fi, decidiu vosaltres. Diu així la lletra del Mor un altre dia. Despertaré, sí i no. A veure, sí i no, com quedem? Vaig a besar una part de... I aquí es queda, no especifica la part que besa. Deixaré aquest secret, d'acord. No ho diu perquè és un secret. Tancaré el meu cos ara. Crec que moriré un altre dia. Sigmund Freud, analitza això, analitza això, analitza això. Es veu que era sort, en Freud. Analitza això. Sigmund Freud, caramba, quin level. Trencaré el cicle. Vaig a posar el sistema potes amunt. Vaig a destruir el meu ego. Tancaré el meu cos ara. Bueno, no sé si ho diu. Crec que hi trobaré una altra forma. Hi ha molt més per saber. Crec que moriré un altre dia. No és hora que me'n vagi. Per cada pecat hauré de pagar. Un moment per treballar, un moment per jugar, sí, bon, i un moment pel nyogo-nyogo, també. Crec que hi trobaré una altra forma. No és hora que me'n vagi. Evitaré el cliché, suspendré els meus sentits, retrataré els meus plaers, tancaré el meu cos ara, crec que moriré un altre dia. Això ho diu 4 vegades. Crec que hi trobaré una altra forma. Hi ha molt, molt més per saber. Crec que moriré un altre dia. No és hora que me'n vagi. I llavors riu. Ha-ha. Necessito tombar-me i descansar. Crec que moriré un altre dia. 4 cops més. Vale, doncs, creiem que ha quedat clar. Moriré un altre dia. Avui no mor. Oi? No, moriré un altre dia. Un altre dia, un altre dia. 8 cops ho diu, 8 cops, un altre dia. Ostres, un altre dia, ja ens ha quedat clar. Doncs qui dia passa, any empeny. Això no ho canta la Madonna, però és veritat. I ara ja anem acabant, anem pel còctel. Per què he triat el Cosmopolitan? Ja us he amenaçat al començament del programa. Doncs perquè lliga perfectament amb la pell d'en Bon. Mireu si no. En Bon se la juga als paisatges gelats d'Islàndia, terres del nord d'Europa, on el vodka ve a ser l'aigua del Carme per a la penya. I l'ingredient principal del Cosmopolitan és... això mateix, el vodka. Pareu, pareu, que no he acabat amb els lligams. Perquè el més important és que, dit per ella mateixa, aquest és el còctel preferit de Tachan Tachan, la Madonna, que és qui canta el tema Die Another Day, el tema de

0: Què? Com us heu quedat? Tot ben lligadet, eh? Va, que us explico coses del Cosmopolitan. El Cosmopolitan, o el Cosmo, és un dels còctels més famosos i icònics dels 90. Si bé el còctel va tenir èxit als Estats Units, no era tan conegut a altres parts del món. Però això va canviar gràcies a la influència de la sèrie Sexe a Nova York. Es veu que les fadrines de la pel·li se'l fotien a litres. I a partir de llavors, el còctel va obtenir una gran acceptació i una popularitat mundial. Va, ara sí, us explico com preparar el Cosmopolitan. Apunteu. Ingredients. 4 centilitres de vodka sense cap mena de dubte, de bona qualitat. Un centilitre i mig de Cointreau o triple sec. 1,5 centilitres de suc de nabius, sense sucre afegit, si vols que quedi més àcid. I 1 centilitre de suc de llima fresc, una mica de pell de taronja o de llima per decorar. Anem a la preparació. Omple una coctelera amb gel, afegeix tots els ingredients, agita fort durant 10-15 segons fins que quedi ben fred, cola amb una copa de martini freda i decora amb una pela de taronja o llima. Queda espectacular.
1: Coquin tànic. Un còctel de saviesa i parides.

0: Coaching Tònic. I no et creguis tot el que et diguin.
1: Bé, família, com diria en Porky Pig...
2: Eso es todo, amigos.
1: Tanquem les oques al corral, però abans us deixo la meva frase namasté sobre l'empatia per tancar. Si el dolor fos un pastís, jo me'l menjaria sencer perquè tu només tastessis la nata. No, si ja et dic jo que d'allà no n'hi ha. Salut i peles!
3: Coaching Tònic, un còctel de saviesa i parides.

0: Segueix-nos a les xarxes socials.
1: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
2: A Gestoria Arenys apostem per la millora contínua. Per això implementem un nou horari pensat per afavorir tant l'atenció al client, perquè podreu fer tràmits i consultes al llarg de tota la jornada, com l'equilibri professional i personal del nostre equip. A partir d'ara, us atendrem de dilluns a divendres, de 9 del matí a 5 de la tarda, de manera ininterrompuda a Riera Perafita 63 d'Arenys de Mar. Contacta amb nosaltres al 93 792 0450 o a gestoria@gestoriaarenys.com. Gestoria Arenys. El nostre compromís és estar al vostre costat, com sempre, amb la professionalitat i confiança que ens defineixen. I ara, amb més energia i millor organitzats.
3: Marta!
4: Ei, hola, com estàs?
3: Superbé, cada dia em sento millor.
4: I el secret?
3: Doncs ho tens ben a prop.
4: Sí?
3: Al Balneari Titus fan tot tipus de massatges i tractaments. La veritat és que surts nou.
4: Doncs saps què? Que ara mateix me n'hi vaig.
3: Només has de trucar al 93 791 2076 i fer la teva reserva. O bé entrar al web balnearititus.com.
5: Mediterrània és un programa intercultural obert al món i on parlem de tot. Qui som? D'on venim? I on anem? Per què pensem com ho fem? Et convidem a participar i a dir-hi la teva. Converses i reflexions de forma relaxada a Mediterrània. Cada dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Arenys. Dirigit i presentat per Rim Garcia. Comptem amb tu.
2: No esperis més. Planifica ara el viatge que sempre has desitjat amb Viatges Sakara. Des del 1995, fent realitat els teus somnis. Amb experiència, qualitat i seguretat, som assessors de viatges qualificats. Veniu a veure'ns a la nostra renovada Oficina Verda, a la Riera Bisbe Pol número 104 d'Arenys de Mar. Telèfon 93 795 74 92. Viatges Sakara, la teva agència de confiança.
1: Coneixes tot el que passa al món, però estàs al dia del que succeeix a la teva població? Ràdio Arenys t'ofereix tota la informació esportiva relativa a la teva comunitat d'una manera dinàmica i propera. Les notícies, la informació esportiva més rellevant de la comunitat arenyenca. La trobes a Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM, també en forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en esport local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Adrià Tella. Esquerra Republicana de Catalunya ha anunciat a través d'un comunicat l'acord amb Podem perquè contribueixi a la seva candidatura a les eleccions del 29 de novembre a Catalunya. A més, el cap de llista republicà, Gabriel Rufián, i la dirigent de Podem, Irene Montero, faran equip en actes de campanya. Aquestes són les dues actuacions en què es traduirà aquesta col·laboració que Esquerra considera indispensable per frenar l'extrema dreta, defensar el país i protegir els drets de la ciutadania, asseguren. Els comuns han criticat aquest pacte. La formació aposta per unificar tot les esquerres amb un front ampli sota el lideratge de l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i lamenten que Rufián venia a unificar les esquerres i asseguren que està fent tot el possible per dividir-les. En canvi, paral·lelament, el cap de llista d'Esquerra al Congrés, Rufián, ha dit aquesta mateixa tarda que intentarà fins al final que hi hagi una col·laboració real entre les esquerres sobiranistes i les espanyoles. En una piulada a les xarxes socials, ha dit que no contribuirà al serial turc de ningú i que ell no criticarà ningú per moltes ganes que en tingui i molt desgast que suposi. D'altra banda, el Tribunal Suprem ha decidit mantenir la suspensió del dret a vot per les pròximes eleccions generals per les persones que hagin obtingut la nacionalitat espanyola a través de l'anomenada llei de nets. Així, ha desestimat el recurs de l'advocacia de l'Estat contra la mesura cautelar que va anul·lar les inscripcions als centres residents absents a l'estranger mitjançant la llei de nets i confirma que l'Institut Nacional d'Estadística, del qual depèn l'oficina del cens electoral, no pot inscriure al CERE les persones que hagin obtingut la nacionalitat espanyola d'origen a través de la llei de memòria democràtica del 2022 i encara no estiguin inscrits al cens electoral arran de la suspensió dictada al setembre passat. A tot això, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, considera que l'electorat d'esquerres ha entès les raons que van motivar la convocatòria d'aquestes eleccions generals pel 29N i encara la campanya electoral assegura mobilitzat, molt més que el 2023, ha afirmat, de fet, Sánchez. A parer seu, hi ha por i nervis a les files del Partit Popular per una fuga de vots brutal cap a Vox i, per contra, Sánchez percep que el votant progressista i del PSOE té un grau d'activació que no es veia des de les eleccions generals del 2019 posteriors a la moció de censura que el va portar a la Moncloa. Unes 1.700 persones, segons la Guàrdia Urbana, i 20.000, segons els organitzadors, s'han manifestat pel Passeig de Gràcia de Barcelona aquest migdia pel Dia de la Hispanitat amb banderes espanyoles i de Ceuta. Convocada per la plataforma Units per Ceuta i amb el suport de Partit Popular i Vox, la mobilització ha començat a les 12 del migdia davant de la Pedrera, a l'altura del carrer Provença, i encapçalada per una gran pancarta amb el lema en català i castellà, Catalunya amb Ceuta, una mateixa Espanya. També hi ha participat un grup de persones del grup Ultra Núcleo Nacional. Paral·lelament, col·lectius antifeixistes han contraprogramat la manifestació i han sortit des de la plaça Urquinaona de Barcelona fins a la plaça Catalunya per mostrar el seu suport a l'acampada per l'habitatge. És tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Ràdio Arenys, 91.2 FM.
3: El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.
4: In olden days, a glimpse of stocking was a look on to something shocking, but now God knows anything goes.
5: Tot ens va bé, amb Jordi Serra Ribugent.

Bona nit i benvingudes i benvinguts al Tot ens va bé, el programa de Ràdio Arenys dedicat a les músiques i a les cançons del teatre musical d'ahir, d'avui i de sempre. Si esteu escoltant aquest programa és perquè, o bé per motius tècnics o bé per temes personals d'aquest que us parla, avui no hi ha programa temàtic i això que avui escoltareu és el que nosaltres anomenem programa comodí, un programa per ser més en aquests casos, en lloc de tornar-ne a emetre un d'antic o connectar directament amb la xarxa. Al igual que d'altres programes comodí que hem emès prèviament, el programa d'avui l'hem dividit en 4 blocs i a cada bloc escoltareu cançons que pertanyen a musicals creats i estrenats en una època diferent. Al primer bloc sonaran cançons musicals de la dècada dels 70, The Rocky Horror Show, A Chorus Line, Jesucrist Superstar i Gris. Al segon, de la dècada dels 80, Els Miserables, Starlight Express, Dream Girls i La petita botiga dels horrors. El tercer seran temes de la dècada dels 90, Hedwig and the Angry Inch, Flor de nit, La vella i la bèstia i Rent. I el quart i últim, cançons de musicals creats i estrenats a la primera dècada de l'actual segle XXI, Wicked, Hairspray i Spamalot. Us deixem ara ja amb aquesta selecció musical que podreu escoltar i amb la qual podreu passar una bona estona, si us agrada el teatre musical, és clar, des d'ara i fins a les 10 de la nit, aquí, al Tot ens va bé de Ràdio Arenys, el 91.2 de l'FM. Que gaudiu de les cançons i ens trobem de nou ben aviat al proper programa.

És fàcil veure un home fent un polvo, però traient la pols, què? És fàcil veure un home menjant com un porc, però fent el menjar? Ah, és molt fàcil veure un home emprenyat, però... I prenyat? Qui ha dit que aquest sigui l'ofici de la dona? On s'has vist ofici sense benefici? Ara que jo...

0: Segueix-nos a les xarxes socials.
1: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
2: Si busques un lloc autèntic per gaudir del millor peix fresc, para l'orella.
3: Al restaurant Casa del Mar, al Port d'Arenys, t'oferim esmorzars de 9 a 11, plats per compartir i suggeriments segons la pesca del dia. Tot sempre amb productes de proximitat i amb bona companyia.
2: Obrim des de primera hora del matí, dissabtes tot el dia i diumenges fins al migdia.
3: Dilluns, dia de descans.
2: Telèfon 93 792 35 46.
3: Restaurant Casa del Mar, el gust del mar a taula.
4: Imagina't mossegant una poma sense pensar-hi. Imagina't somrient a les fotos sense dubtar. T'imagines oblidant-te per sempre de les pròtesis que ballen? A la Clínica Dental Marina Ostrell fem que els teus implants dentals siguin tan naturals que només els recordaràs quan et miris al mirall, somriguis i diguis: per què no ho vaig fer abans? Vine, coneix-nos i somriu amb nosaltres. Estem al carrer Andreu Guri, cantonada amb carrer d'en Riera, Arenys de Mar. Truca'ns al 603 35 75 44 i també segueix-nos a Instagram.
5: Bona cuina, bon ambient i bona companyia. Això és el Bare Nostrum, Arenys de Mar.
6: Gaudeix de la millor cuina mediterrània. Tapes delicioses, paelles, hamburgueses, amanides, carns, menú diari cada dia, de dilluns a divendres.
5: Veniu a veure el futbol en companyia.
6: Disposem de terrassa.
5: Som a la Riera, Parafita 117.
6: Truqueu al 93 792 0019.
5: Bare Nostrum, des del 98, al servei dels arenyencs.
7: Quin sentit té la vida? Ha arribat la humanitat al final de la història? Moltes preguntes no tenen resposta, però al punt de l'interrogant posem el punt als interrogants que ens plantegem. Dirigit i presentat per Francesc Coll, et convidem a reflexionar sobre el món que ens envolta. Cada dimarts a les 8 del vespre a Ràdio Arenys. Coneixes tot el que passa al món, però estàs al dia del que succeeix a la teva població? Ràdio Arenys t'ofereix tota la informació relativa a la teva comunitat, d'una manera dinàmica i propera. Els temes més rellevants del teu entorn, allò que afecta el teu dia a dia, ho trobes a Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en informació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5. Us parla Adrià Tella. Esquerra Republicana de Catalunya ha anunciat a través d'un comunicat l'acord amb Podem perquè contribueixi a la seva candidatura a les eleccions del 29 de novembre a Catalunya. A més, el cap de llista republicà, Gabriel Rufián, i la dirigent de Podem, Irene Montero, faran equip en campanyes, en actes de campanya electoral. Aquestes són les dues actuacions en què es traduirà aquesta col·laboració que Esquerra considera indispensable per assegurar frenar l'extrema dreta, defensar el país i protegir els drets de la ciutadania. Els comuns han criticat aquest pacte. La formació aposta per unificar totes les esquerres en un front ampli sota el lideratge de l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i lamenten que Rufián venia a unificar les esquerres i asseguren que està fent tot el possible per dividir-les. En canvi, el cap de llista d'Esquerra al Congrés, el mateix Rufián, ha dit que intentarà fins al final que hi hagi una col·laboració real entre les esquerres sobiranistes i les espanyoles. En una piulada de xarxes socials ha dit que no contribuirà al serial turc de ningú i que ell no criticarà a ningú per moltes ganes que en tingui i molt desgast que suposi. D'altra banda, la militància de la CUP ha ratificat la decisió de no presentar-se a aquestes eleccions espanyoles del 29N amb un 68,8% dels vots. A tot això, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, considera que l'electorat d'Esquerra ha entès les raons que van motivar la convocatòria d'aquestes eleccions generals pel 29 de novembre i encara la campanya electoral mobilitzat. Assegura que molt més que el 2023, ho ha dit en una conversa informal amb periodistes durant la recepció amb motiu del 12 d'octubre al Palau Reial de Madrid. A parer de Pedro Sánchez, hi ha por i nervis a les files del PP per una fuga de vots brutal cap a Vox i, per contra, percep que el votant progressista i del PSOE té un grau d'activació que no es veia des de les eleccions generals del 2019, posteriors a la moció de censura que el va portar a la Moncloa. A tot això, unes 1.700 persones, segons la Guàrdia Urbana, i 20.000, segons els organitzadors, s'han manifestat pel Passeig de Gràcia de Barcelona aquest migdia, pel Dia de la Hispanitat, amb banderes espanyoles i de Ceuta. Convocada per la plataforma Units per Ceuta i amb el suport de Partit Popular i Vox, la mobilització ha començat a les 12 del migdia davant de la Pedrera, a l'altura del carrer Provença, i encapçalada per una gran pancarta amb el lema, en català i en castellà, Catalunya amb Ceuta, una mateixa Espanya. També hi ha participat un grup de persones del grup Ultra Núcleo Nacional. Paral·lelament, col·lectius antifeixistes han contraprogramat la manifestació i han sortit des de la plaça Urquinaona de Barcelona fins a la plaça Catalunya per mostrar el seu suport a l'acampada per l'habitatge. I en plana de successos, els Mossos d'Esquadra investiguen una baralla que ha acabat amb un ferit per una ganivetada entre els carrers d'Ibèria i de Santa Eugènia de Girona. Els fets s'han produït sobre la una d'aquest migdia quan els dos homes, que es coneixien, han començat a discutir-se i a barallar-se. Finalment, un ha clavat una ganivetada a l'altre i ha fugit corrent. Els Mossos investiguen encara els fets. És tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Segueix-nos a les xarxes socials.
2: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

Continguts en xarxa. Comença Arrela, el programa agrari d'UAU Ràdio. Una hora per conèixer no només tota l'actualitat en profunditat, sinó també tot allò que té a veure amb l'agricultura i la ramaderia.

0: espais i els aiguamolls.
1: Bon dia, us parla Judit Castellà. Comencem una nova edició de l'Arrela, una edició que avui la dedicarem a parlar de la campanya de verema d'Estamariu. A l'Alt Urgell, per fer un balanç de com ha anat i dels reptes que afronta ara la Fundació Planes Corts de cara al futur. A més, en aquesta edició d'avui també parlarem de la manifestació convocada pel proper dia 9 d'octubre per part del Sindicat Agrari JARC, i l'Eric López ens aproparà la solidaritat amb la natura, perquè realment som conscients de l'impacte ambiental que té reciclar la roba. Ho descobrirem en aquesta arrela d'avui. Comencem.
2: Aquests dies ha estat notícia...
1: I com dèiem en aquesta edició de l'Arrela, volem parlar també de la verema de les vinyes d'alta muntanya. Per això, qui ens acompanya al programa d'avui és el David Planes, vicepresident de la Fundació Planes Corts. Molt bon dia.
3: Bon dia.
1: Quina característica, podríem dir, ha estat la que ha marcat la verema d'aquest any?
3: La verema d'aquest any, la característica ha estat que... Bueno, ha estat una bona collita. Possiblement ens ha patit una miqueta la sequera i se'ns ha avançat degut a les altes temperatures, que vol dir que la fermentació... Bueno, fermentava ràpid el raïm i l'havíem de collir abans del que és el normal. Això, bàsicament, ha sigut el que ens ha passat. I les feres. La fauna ens ha durat una mica de feina aquest any.
1: Sí, després parlarem de la fauna, però centrant-nos en la calor, és un fet que s'està reproduint i repetint estiu rere estiu. Aquest any s'ha notat més per alguna casualitat en concret?
3: S'ha notat més aquest any, perquè aquest any les temperatures han sigut molt més altes aquí de la muntanya de dia. I això ens ha produït aquesta maduració prèvia del raïm. Bàsicament ha sigut aquest any.
1: Quantes setmanes o quants dies s'ha avançat?
3: Se'ns ha avançat al voltant d'uns 15-20 dies aquest any la collita.
1: Déu-n'hi-do, i això l'impacte que acaba tenint, quin és?
3: No, de fet, l'impacte que acaba tenint és que has de córrer abans d'hora. Les previsions que tens de collita, doncs les has de... O sigui, bàsicament el problema és que tu has de controlar molt l'estat del raïm i, clar, aquestes maduracions tan prèvies no t'ho esperes. Llavors has d'accelerar el procés de recol·lecta. Una infraestructura, una logística que tenies preparada cap a l'octubre, doncs l'has d'avançar... Et fa córrer, més que res és això. Res més, No ens afecta res més. Només que els controls els has de fer abans.
1: I parlàvem també de la fauna. Què ha passat amb les feres?
3: Home, doncs que aquest any el fet d'estar en alta muntanya, plagues, el que són plagues de fongs o... no en tenim, però sí que tenim plagues com els senglars, els teixons, les guineus... Que la que troben fruita dolça a alta muntanya, un lloc on no n'hi ha, doncs entren i és complicat, és complexa. Sí, s'ha complicat.
1: Parlem de xifres també, que als periodistes ens agrada molt intentar posar xifres. Aquesta campanya, quines serien les més destacades?
3: Aquest any, la més destacada és que respecte a l'any anterior, que va ser el primer any que vam fer collir, que va ser una mica per fer homenatge a en Joan Planes, fundador de la Fundació, doncs vam voler fer la primera collita de raïm. En el referent al blanc, aquest any hem collit 3 o 4, 4 vegades més que l'any anterior, ens hem arribat cap als 515 quilos de Sauvignon Blanc, i el Pinot Noir ens han anat cap a... Teníem una previsió sobre els 1.100 quilos de Pinot, que era el doble de l'any anterior, però ens hem quedat sobre els 800-900 per les plagues aquestes que hem tingut.
1: Perfecte. Per tant, sí que en còmput global, bona campanya, bona verema.
3: Bona campanya. Ens anirem entre les 1.000-1.200 ampolles de vi aquest any. Sí.
1: Perfecte. I alguna novetat, per exemple, d'incorporació al mercat o algun projecte en què estigueu treballant?
3: Estem treballant en dos projectes actualment. Primer, la introducció, aquesta collita d'aquest any la introduirem en el mercat ja. La idea, ja estem fent una xarxa comercial per vendre el vi purament el que és a la comarca de l'Alt Urgell. L'objectiu de vendre a l'Alt Urgell és perquè volem generar orgull de pertinença a la comarca, tindre un producte orgull de la comarca i que qui millor no defendrà el producte que la gent de la comarca. És l'objectiu bàsic. I l'altre projecte que estem ja començant és la plantació d'una hectàrea i mitja més a 1.000 metres d'altres varietats per a veure com es comporten i planificant a futur la tercera partida de vinya a 1.500 metres d'alçada.
1: Quines altres varietats serien?
3: Les noves varietats, així com tenim el Sauvignon Blanc i el Pinot Noir a les hectàrees que estem produint ara, les noves varietats que nosaltres ens estem plantejant plantar i que estem en projecte és la Garnatxa Blanca i la Garnatxa Negra, el Syrah, el Riesling i tenim després el Chardonnay perquè volem mirar d'elaborar algun tipus d'escumós.
1: Perfecte. Quin repte us suposaria poder incloure-les totes, poder afegir-les totes?
3: El repte és veure com es comporten aquestes varietats en cultius, en vinyes d'alçada. Perquè tu pensa que les vinyes que hem de treballar en aquest tipus de territori, aquí al Pirineu, són vinyes de cicle curt.

0: Un cop hem trobat el camí, que la veritat que ens ho han ficat fàcil, la gent ens ha ajudat molt, cap problema, vull dir, surt tot facilitat. La gent està disposada, té ganes de producte del territori.
1: Perfecte. Teniu la sensació que estem guanyant consciència entre tots dels productes de proximitat, dels productes de territori, o encara queda molta feina per fer?
0: Jo crec que comença a tindre la gent sentiment, o sigui, la gent vol producte de proximitat. La gent estima el producte de proximitat. I si el producte de proximitat el comercialitza gent del territori, tot és molt més senzill. La gent sent orgull de pertinença al territori i la gent comença a entendre. Ara, avui en dia, tu te'n vas a qualsevol lloc a prendre un restaurant i el primer que pregunten o que t'ofereixen ja és el vi de la terra, del lloc on hi viuen. No vol dir que això comença a quallar. I és interessant. Això és bo pel país.
1: Aprofitant que avui podem parlar amb el David Planes, vicepresident de la Fundació Planes Corts, també volia preguntar-te pels reptes i objectius de futur de la Fundació. Per on passarien?
0: Bé, els reptes de futur és consolidar totes les inversions que tenim engegades a dia d'avui, és consolidar el tema de la vinya, consolidar el nou projecte que tenim amb ramaderia, que és introduir una raça nova que té més qualitat, més valor afegit amb la qualitat de la carn, i que s'alimenta bàsicament de pastura, no s'engreixa amb pinsos, per tant, podem mirar de recuperar pastures perdudes, i l'altre repte és posar en marxa que la comunitat energètica ens funcioni, la planta de biogàs poder posar en marxa, que abans de 15 dies, en principi, ja començarem a subministrar energia als membres de la comunitat. Que són els reptes principals.
1: Déu-n'hi-do.
0: Acabar inversions. Sí.
1: Pels oients que estiguin ara aterrant a la ràdio i no sabien de què parlem quan parlem d'aquesta comunitat energètica, quan va sorgir, a qui beneficiaria, per què es va crear?
0: Es va crear, o sigui, la missió de la Fundació al final és buscar la fixació de la població a l'entorn d'Estamariu, la Bascaran i la Vall del Port Negre. Aleshores, una de les eines que ens havíem plantejat era quins diversos factors en els quals actuar. El tema cultural l'estem treballant molt bé, com si no ningú sap, fem festivals de cultura i fem moltes accions culturals que estan funcionant molt bé i tenen molta resposta per part del territori, però un dels factors que teníem era el tema de l'energia. Fer que l'energia sigui més econòmica per a la gent del territori, o sigui, que et costi menys consumir llum, amb la qual cosa tu, el teu nivell de vida, doncs, et fa més sostenible en el medi rural. Llavors, aquí va ser crear aquesta comunitat energètica que s'alimenta de plaques solars i d'una planta biogàs. Per què planta biogàs? La pregunta és, doncs planta de biogàs és per donar valor afegit a una granja de llet, no? La granja de llet ven la llet, però si a sobre pot produir energia i respecte al medi ambient, tenim menys emissions de diòxid de carboni a l'atmosfera, ostres, tot això són beneficis, no? És crear un valor afegit a la granja. Fer més sostenible la vida al medi rural, al final.
1: Quant temps de feina us ha portat?
0: Doncs mira, la Fundació té 3 anys, està creada fa 3 anys i és el que ens porta de feina. 3 anys de feina ens porta, i complicada, eh? Molt dura. Però bueno, és agraïda, és agraïda.
1: Sí? És agraïda?
0: Sí, perquè realment estàs fent cosa pel territori i el territori respon. Llavors, quan veus que la gent respon, es fa molt més agraït. Veus que el poble té vida, veus que la gent s'apunta a la comunitat, veus que la gent fa consultes sobre la vinya, veus que la gent, ostres, s'implica, que cada cop viu més gent a Estamariu. Ostres, això fa que sigui agraït. Per mi és molt agraït, és gratificant.
1: I al llarg d'aquests 3 anys, com ha anat evolucionant la Fundació? És a dir, des del seu moment zero, des del minut zero fins ara, com ha anat creixent, també les dificultats que us heu anat trobant, com heu anat creixent?
0: Mira, bàsicament la Fundació es crea per donar sentit a tot el que feia el meu pare, el Joan Planes, aquí a Estamariu. El pare era un belluguet, era una persona que aquí a Estamariu només feia que fer inversions i projectes inconexos, no? Llavors vam vam parlar en família i ell va ser el primer en estar d'acord a crear una fundació per donar-li sentit a tot el que ell feia, no? Aleshores,

0: clar, això va ser el primer la trava o el primer pas complicat és, bueno, ficar una persona amb el caràcter i amb l'empenta que tenia el meu pare dintre una mica d'encaix dintre una fundació. A partir d'aquí era donar-li sentit i anar-ho treballant. El següent contratemps que ens trobem és la pèrdua del pare. A la que perdem el pare, clar, ens hem trobat una mica que jo he hagut d'agafar el relleu, intentar atibar amb la gent que formem part de la fundació i, bueno, i tornar a agafar el fil del que ell feia i amb sentit. Trava. Les primeres traves és la de confiança de la gent del territori. La gent de muntanya és gent desconfiada. Es pensen que vols fer el grup, vés a saber el què. Però a mesura que vas fent pedagogia o expliques, que en aquest cas amb vosaltres doncs és una possibilitat, la gent va entenent que no hi ha res al darrere, sinó que el que busques és facilitar la vida al medi rural. I a nivell de... a nivell administratiu, vull dir, clar, segons què, moltes traves, moltes dificultats, molt remar, molt treballar, molta paperassa, però bueno, mira, s'ha de fer. I aviam si al final això ho simplifiquen, que és el gran problema.
1: I tant. Havent passat aquests 3 anys, clar, no sé si us ho esperàveu, de poder arribar fins on heu arribat i a més amb les perspectives de projectes de futur que teniu.
0: Sí que ens ho esperàvem. Sí, el pare era visionari en aquest aspecte, ¿vale? No ens ho esperàvem, però quan vas treballant tu t'adones que era visionari i que les perspectives que ell, o sigui, el que ell havia planificat tenia sentit i lògica i que les perspectives doncs, bueno, eren molt, molt interessants. Més interessants possiblement del que ens creiem, sí. Jo crec que sí, és molt més interessant del que ens creia. I clar, i aquests projectes que hem obert ens fa plantejar a futur començar a divagar, poder-ne plantejar d'altres, no? Com ajudes a gent que vulgui fer projectes en el medi rural, no sé. Estem molt engrescats ara, la veritat.
1: Que això és bona senyal, eh? Després de 3 anys mantenir aquesta il·lusió com el primer dia és molt bona senyal.
0: Sí. Sí, la implicació de la família és molt important, la família hi creu, la família és d'Estamariu, la família no és d'Estamariu, però se senten com si fossin part d'Estamariu i de l'Alt Urgell, i això ho facilita, i veure que tot va rodant, vull dir, és gratificant, sí, sí. Ens manté, és la benzina que ens fa mantindre vius.
1: Doncs estarem pendents de tots els projectes que puguin anar venint a partir d'ara, també per poder-los explicar des d'aquí, des d'UA Lleida Ràdio. Ho deixem aquí, David Planes, vicepresident de la Fundació Planes Corts. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé. Bon dia.
0: A vosaltres, bon dia.
2: Estàs escoltant Arrela, el programa agroalimentari de les comarques de Lleida.
1: L'entrevista. I com dèiem en aquesta arrela d'avui, també, evidentment, aquesta setmana hem de parlar de la concentració de la mobilització convocada pel 9 d'octubre, aquesta tractorada el 9 d'octubre a Lleida, convocada pel Sindicat Agrari JARC. Per això, en aquest programa d'avui, qui també ens acompanya és el Joan Carles Massot. Molt bon dia.
3: Hola, bon dia.
1: Què és el que us ha fet impulsar convocar aquesta tractorada pel 9 d'octubre?
3: A veure, tot ha vingut donat per... una mica per les mobilitzacions que es van anunciar ja a nivell d'estat per fer front una mica o per protestar, diguéssim, pel tema de, sobretot, dels costos dels carburants i tot el que s'ha ajuntat amb els fertilitzants i amb tot el que ha anat passant aquests últims mesos amb la pujada de costos bestials dels elements que necessitem per la producció. I arran d'això, pues, una mica, a nivell d'estat, en aquests moments, ara us explicaré la situació, se convocaran, també a nivell estatal, i també pues, centralitzades a Madrid, i també pues, totes les que es faran a nivell estatal, a nivell autonòmic, com el nostre que hem convocat pel dia 9.
1: Quan, és a dir, convocar una tractorada, una manifestació, una mobilització per vosaltres... És l'últim recurs que voleu utilitzar per intentar arribar a un acord o ho utilitzeu quan veieu que no hi ha manera que us responguin les vostres necessitats? És a dir, prioritzeu sempre l'acord davant de mobilitzacions i quan no hi ha més remei, llavors és quan convoqueu la tractorada?
3: Evidentment, no? Aquí se van ficar a nivell ministerial, se van ficar unes coses damunt de la taula, unes propostes per fer front a la pujada dels costos dels carburants, sobretot, se va fer un acord, diguéssim. Quan se va anunciar les mobilitzacions, el Ministeri va trucar a les organitzacions i va dir a veure què voleu, a veure com ho podem arreglar, i a partir d'aquí se van fer unes propostes molt clares, que era, diguéssim, intentar bonificar amb més quantitat el cost del gasoil. En aquests moments l'Estat ha proposat 20 cèntims i aquí la proposta era el que autoritza la Unió Europea, no? Que quan se sobrepassa el 70% de l'efecte, diguéssim, de pujada, pues, se pot pujar més. I en aquest cas estaríem parlant d'uns 40-50 cèntims de bonificació en comptes dels 20. I després també se va proposar la bonificació de l'IVA, passar d'un IVA del 21 al 10%. I el tercer punt era els impostos fiscals, no? tot el que fa respecte a la fiscalització, que quedi també retallat. No? Tot això no s'ha atès i per això ara es mantenen les mobilitzacions. A nivell de Catalunya, això, pràcticament aquestes coses són a nivell ministerial, però sí que Catalunya pot fer moltes altres coses, no? Perquè ara hi havia una dotació de 50 milions d'euros per part d'Europa a l'Estat espanyol per complementar la pujada dels fertilitzants, amb la qual cosa Catalunya li tocaven 2 milions d'euros. Aquests 2 milions d'euros Catalunya es podia reforçar amb un 200%, que passaríem als 6 milions d'euros. De moment s'ha quedat amb els 2 milions d'euros, l'altre dia la taula agrària ho van proposar així, van proposar que augmentessin l'autorització aquesta de la Unió Europea. Les intencions de moment són de veu, però no hi ha cap fet que digui que això tirarà endavant, però de moment no tenim res, i per això nosaltres han proposat aquesta mobilització. Una altra cosa que també nosaltres veiem que podria ajudar a les explotacions per aquesta pujada de preus seria avançar la PAC, no? En aquests moments tenim l'oportunitat, o hi ha l'autorització també de la Unió Europea per avançar la PAC per qüestions de crisi, amb el 70% de l'import. Catalunya, pues, en aquests moments, no té els controls fets, i la justificació és que si no els controls fets, pues, no poden avançar la PAC. Era un moment també per ajudar, no? Per ajudar amb la situació que s'està passant de costos de producció. Pues tampoc s'ha pogut atendre i llavors, pues clar, això provoca que t'hagis de mobilitzar.
1: Què argumenten? Què us van argumentar ells per no aplicar les mesures que demanàveu?
3: Bueno, amb el que he dit de la PAC, l'argument era que no hi ha els controls fets, però això és un mal endèmic ja del departament. Vull dir que no és que s'ha inventat aquest govern d'ara, sinó que ve d'altres governs, no es vol canviar el sistema de controls, no es vol agilitzar els controls, llavors si no hi som a temps, doncs no es pot fer. És difícil fer els pagaments, no? I clar, nosaltres sempre hem demanat una comissió de seguiment per tot això, perquè això no passi cada any, i cada any està passant, no? Però, bueno, al final, pues, són ells els que decideixen, però també seran ells els que es trobaran les conseqüències d'una mobilització, no? I per lo demés, pues, estudiar mesures, però, bueno, les mesures, si encara s'han d'estudiar i s'han de proposar, pues, això va a llarg termini, i el que necessitem en aquests moments és liquiditat imminent, no? Una altra cosa que hem demanat també, sobretot amb els crèdits ICF, que hi ha damunt de la taula, que són bons, nosaltres el que hem demanat a la gent que en tenia de demanats, que se'ls autoritzés a demanar més, no? O sigui, que en aquests moments estan modulats a 150.000 euros per beneficiari. Hi ha molta gent ja que els té pràcticament més del 50% amortitzats, i el que demanem és que aquest topall se deixi anar i es pugui donar més liquiditat en forma d'interessos a través de l'ICF.
1: Clar, ara el 9 d'octubre la tractorada, un cop superat el 9 d'octubre, llavors què?
3: Bueno, el 9 d'octubre hi haurà la tractorada aquí a Catalunya, per part de Jacques, que l'han convocat, i a partir de la setmana del 12 encara no està convocada encara, però s'està parlant amb unitat d'acció a nivell estatal, amb totes les organitzacions representatives a nivell estatal, se faran mobilitzacions també davant del Ministeri per ja acabar de pressionar totes aquestes propostes que us he explicat ara mateix.
1: Què més haurien d'assumir les administracions per intentar mitigar una mica la situació que patiu, totes les problemàtiques que patiu? A banda del que demaneu, que entenc que ja són mínims, eh? D'una més a més, algun afegit? Què més haurien d'assumir?
3: Sí, és que al final arriben aquestes situacions, també per quan s'arriben aquestes situacions, perquè no tenim tampoc... tots els ajuts que nosaltres demanem no són ajuts per un moment, sinó que haurien de ser ajuts ja més estructurals, no? Nosaltres hem demanat, sobretot, el tema de la fiscalitat. El tema de la fiscalitat i la tributació és clau perquè el sector agrari estigui més protegit, no?, a l'hora de tindre accés a la terra, a l'hora de poder amortitzar quan tu vols. Nosaltres sempre hem demanat la lliure amortització. La lliure amortització és molt positiva, que això s'està fent sobretot al País Basc, que és una comunitat autònoma on s'ha activat la lliure amortització, que vol dir que tu ets lliure d'amortitzar una inversió quan et vagi bé, no quan... perquè moltes vegades saps que el sector agrari hi ha anys que són dolents i hi ha anys que són bons. Els anys que són bons que tu puguis amortitzar i els anys que dolents no et calgui amortitzar, no? Que tinguis aquesta llibertat. Jo crec que els punts fiscals i tributaris són claus perquè després, quan hi ha un problema climàtic, quan hi ha un problema geopolític que fa pujar els costos de producció, estiguis més preparat per afrontar tot això. Però, clar, com que tot això no ho tenim solventat, doncs cada vegada que hi ha una pedregada, cada vegada que hi ha una sequera, cada vegada que hi ha un efecte de pujada de preus, hem de demanar subvencions. I no es tracta d'això, sinó que es tracta de que les subvencions vinguin en forma d'ajudes estructurals perquè les empreses, o tant agràries com ramaderes, dels agricultors professionals estiguin preparades per fer front, doncs, a la tormenta quan arriba la tormenta.
1: A hores d'ara, falten aquests dies pel 9 d'octubre, la sensació, les previsions, millor dit, que teniu, són de que hi haurà molta assistència, que hi haurà molta gent que se sumarà a aquesta tractorada?
3: Home, jo crec que és un moment també que, doncs, la gent ha de prendre moltes decisions, no? Perquè, clar, si no hi ha una resposta, sobretot a la reducció dels preus dels carburants, possiblement la decisió de, jo què sé, de fer una sembra de cara a l'any que ve potser es plantejarà i potser no s'acabarà fent, no? I clar, amb aquesta situació, doncs, molta gent, doncs, jo dic, jo vull sortir perquè jo vull acabar de planificar el que vull fer. I repeteixo una mica, vull dir, no és una qüestió d'ajudar el sector. És una qüestió d'a llarg termini ajudar el consumidor. Perquè, clar, si moltes decisions que t'estic dient en aquests moments, molta gent, per qüestió de costos de producció, decideix no sembrar milers d'hectàrees, això a mig termini tindrà repercussió a la cistella de la compra. Vull dir, no t'estranyi que d'aquí 6 mesos el preu del pa, pues, se dispari un 30%. Clar, tot té unes conseqüències, no? Per això que no és sol qüestió de sector agrari, que sinó és qüestió de consumidor, de la societat en si, no? Vull dir que al final hem de protegir la sobirania alimentària i per protegir-la, doncs, hem d'estar ben coberts en aquest sentit.
1: La consciència ciutadana, creus que hi comença a ser en matèria agrària i amb tot el que patiu, o encara no del tot?
3: Sí, s'ho creu quan en un moment donat, pues, veu de que hi ha falta de subministre. No sé quan s'ho creu, no? Que passa que no acaba de veure perquè ja sembla que tot tenim accés a tot i tot és fàcil a tot, però a la llarga o a mig curt termini, si la Unió Europea no té una resposta clara per protegir el sector agrari, pues, ni pagarem les conseqüències, però llavors ja potser serà tard. Jo crec que la societat cada vegada ho veu més, però jo crec que encara no s'ho acaba de creure, però al final no podem estar supeditats a perdre la sobirania alimentària i dependre de països tercers.
1: Clar, perquè ara mateix, quin paper confieu que pugui acabar tenint Europa? És a dir, teniu alguna mena de confiança realment que pugui canviar alguna cosa?
3: Bueno, ho veig difícil, no? Però tal com van les coses, sembla que cada vegada hi ha més respostes. Ho hem vist també, doncs, amb el tema dels tractats geopolítics, amb els tractats de mercats, a Mercosur. Hi ha hagut ara incidències, sobretot amb... nosaltres ho vam avisar, que països aquests amb els quals tenim conveni, doncs, treballem en unes condicions diferents. Ho hem vist ara precisament en Brasil. Brasil ha trencat les regles del joc i en aquests moments té suspeses les exportacions cap a la Unió Europea. Això ho estem avisant i el que demanem, doncs, bueno, si aquests tractats ja han de ser, s'han d'incentivar, s'han d'activar sobretot els controls i s'ha de tindre molt clar que si hi ha algun sector que ha de patir les conseqüències, doncs hi ha d'haver, i és, hi ha una reserva d'emergència per intentar aquests sectors, intentar salvaguardar-los, no? Però bueno, més o menys el que vam avisar ha passat, i en aquests moments Brasil doncs, té tallada les importacions, sobretot de carn.
1: Uh-huh. Ja per acabar, i centrant-nos en la tracturada, no sé si demanareu o contemplaríeu que se sumessin també altres sindicats agraris.
3: Sí, evidentment. A veure, és una mobilització que convoquem nosaltres, però els altres sindicats no. Nosaltres el que convoquem és a tot el sector agrari. Llavors, aquí no, nosaltres no interpretem que hi hagi colors, però, de fet, la convoquem nosaltres, només aquí a Catalunya. Sí que es farà de manera unitària a nivell estatal.
1: Perfecte. Doncs estarem molt pendents de com va aquesta tracturada el 9 d'octubre, a més, en aquest cas, a Lleida, per també fer-ne seguiment des d'aquí, des de UAU Lleida Ràdio, i poder explicar l'impacte que acaba tenint, i sobretot l'impacte que acaba tenint en les administracions, que són les que d'alguna manera, volgudament o no, han acabat provocant aquesta tracturada. Ho deixem aquí, Joan Carles Massot, president de JARC. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos a l'arrela d'avui i que vagi molt bé. Bon dia.
3: Moltes gràcies, bon dia.
4: Arrela, el programa que té la nostra realitat agrària local sabent llegir el que passa a la resta del món.
5: Amb nom propi.
6: Parlem d'un gest que fem gairebé tots alguna vegada, deixar roba dins d'un contenidor solidari, però què passa realment amb aquella roba, on va, qui la gestiona, es reutilitza tota i quin impacte social i també, per què no, ambiental té aquest procés. I llavors, doncs, avui per respondre totes aquestes preguntes ens acompanya el Miquel Massaguer, que és el cap d'administració i controller de Troballes, que és la empresa d'inserció de Càritas Lleida. I també saludem el nostre convidat d'avui, Miquel Massaguer. Molt bona tarda.
7: Hola, bona tarda.
6: Bé, per començar, Miquel, una miqueta, no? Explica'm què és exactament Troballes i quina feina es fa dins de Càritas Lleida.
7: Bé, molta gent coneix Troballes d'antigament quan es feia tota la donació de roba que es feia des de Càritas, i sí que és veritat que Troballes segueix tenint aquesta missió, però ha anat evolucionant. Ara mateix Troballes és una empresa d'inserció laboral, això vol dir que ens dediquem a donar feina a aquella gent que està en risc d'exclusió social. Però a més de tot això, Troballes, per donar aquesta feina, segueix complint amb la missió de la recollida de la roba, entre moltes altres línies que fem per generar aquesta feina per a aquestes persones que estan en risc d'exclusió. Estem parlant que tenim les botigues de moda red, tenim una línia de bugaderia, una línia de missatgeria, una línia que gestiona contenidors d'higiene femenina, una línia de neteges, i inclús els contenidors metàl·lics de la roba que tenim nosaltres, els estem produint nosaltres, els estem fabricant, i tenim una línia que es dedica a fabricar i reparar contenidors a nivell de tot l'estat.
6: Doncs parlant una miqueta d'això, no? Avui ens centrarem en aquest àmbit, no?, d'aquesta roba que la gent doncs, deixa aquests contenidors dels que comentaves, no? Què es fa amb aquesta roba? Una miqueta com funciona, no?, a grans trets aquest estil, no?, diguéssim, de deixar la roba, d'aquests contenidors que comentaves que esteu fent, una miqueta per posar en situació, no?, que és una miqueta ampli el ventall.
7: Sí, va bé que m'ho preguntis, perquè molta gent encara va amb una idea molt, molt antiquada de lo que es fa amb aquesta roba, i es pensa que treballem com fa 20 anys. Fa 20 anys arribava la roba aquí a la nostra planta de Troballes, sí, que estem al Turó de Gardeny, i teníem una línia on nosaltres anàvem triant aquesta roba, l'anàvem seleccionant, i la que estava bé es portava a les botigues, a la botiga social, i després intentava donar una segona vida. Què passa? Que van passant els anys, cada vegada recollim més i més i més quilos de roba, fins que arriba un punt que el volum de roba que estem recollint és tal que una planta com Troballes, una empresa com Troballes, ja no dona abast de fer aquest tipus de recollida. Aleshores, ja des de fa anys es fa una coordinació a nivell de diferents empreses d'inserció i es decideix portar tota la roba que es recull a una planta de valorització, vale, que també penja d'una empresa de Barcelona. Aleshores, nosaltres recollim tota la roba de tot el que seria la diòcesi de Lleida, i la portem en aquesta planta de valorització que penja de la Càritas de Barcelona.
6: És a Barcelona o
7: a Sabadell? A Sabadell, vale. Portem, sí. Totes les empreses d'inserció de la zona ho portem allà a Sabadell, bàsicament perquè a nivell de volum de roba no podem gestionar-ho des d'aquí. Aleshores, des d'aquella planta es mira quina és la roba que es pot tornar a reutilitzar com a roba per vendre a les botigues, i aquesta és la roba que ens tornen a nosaltres. Ells se la trien, la higienitzen, i nosaltres aquesta és la roba que acaba a les botigues. Per tant, no tota la roba que recollim a Lleida té per què després vendre's a les botigues de Lleida. Va a la planta de valorització i pot ser que ens vingui roba d'aquí com de la resta de l'estat. I després cal dir que no tota la roba que està arribant es reutilitza, és a dir, no tots els quilos que enviem ens acaben tornant.
6: Això t'anava a preguntar, no? Clar, de tot el volum, no? Després et preguntaré, no?, sobre aquest volum de roba, no tot es podrà reutilitzar, entenc.
7: Correcte. Estem parlant de que el volum que reutilitzem com a roba per vendre a la botiga és un volum que és relativament baix. En el cas de les botigues Moderna de Lleida estaríem parlant d'un 5-10% del volum de recollida en quant a quilos. Però sí que és veritat que la roba aquesta no només s'utilitza per vendre després a les botigues, sinó que després té usos a nivell industrial, a nivell d'exportació de roba, és a dir, no tota la roba que es recolleix i que no va a les botigues acaba sent destruïda.
6: A nivell industrial, que ho comentes, quin tipus d'utilització es fa d'aquesta roba a nivell industrial?
7: Això se fa des de la planta de valorització, però moltes vegades aquest textil es fa servir per fer draps industrials, per fer, per exemple, tot el que és el farcit d'alguns coixins a nivell industrial, temes d'aquests que no és la roba en si, però que si està en bon estat i pot reutilitzar per altres funcions, ja no cal que vagi a incinerar o directament a un abocador.
6: Perquè també, de tota la roba que recolleix, no, això que comentes ara, que es crema, no entenc pel que has dit, es crema o se'n va un abocador?
7: Correcte. Estem parlant de volums de roba molt grans, nosaltres. Aleshores, tota la roba que no es pot reutilitzar, no, això és una xifra que té la planta de valorització, nosaltres no sabem aquesta xifra exacta, però sí que és veritat que hi ha un volum d'aquesta roba que finalment no es pot reutilitzar. Estem parlant de que a Lleida estem recollint, només a Lleida ciutat, el 2025, 340 tones de roba recollida. Cada any estem recollint més, i a nivell de troballes, que és tota la diòcesi, l'any passat vam recollir 785 tones. Això és una barbaritat, és un 8,3% més de lo que portàvem a l'any, al 2024, i cada any anem pujant un 8-10%, estem pràcticament desbordats a nivell de recollida.
6: Això et vull comentar, no? A nivell logístic, una miqueta, com funcioneu, com funciona tot plegat, i també doncs, això que comentes, no?, d'aquest volum, no?, que cada cop va més de roba, com es gestiona, no?, com ho gestioneu, com us organitzeu logísticament en aquest àmbit?
7: Clar, és complicat, perquè sí que és veritat que hi ha un tema logístic de què fem amb aquesta roba, on s'ha de guardar tota aquesta roba mentre s'està processant, i aleshores això treballem molt amb la planta de valorització. Sí que és veritat que actualment tot el cost d'aquest procés l'està lidiant, per una part, l'empresa d'inserció, i ara, afortunadament, part d'aquest cost logístic l'està assumint també el que són els ajuntaments o els consells comarcals, que treuen a licitació ara, el 2025, afortunadament, licitació de recollida del residu tèxtil. Igual que es treuen licitacions de recollida d'altres residus, com són els envasos i el paper, doncs ara estan començant a sortir licitacions d'aquest nivell, per ajudar també amb tot aquest tema logístic. Val a dir que el preu de la roba de segona mà està caient en picat, sobretot amb tercers mercats, i per tant la rendibilitat que nosaltres podíem treure fins ara d'aquesta roba també va baixant. Per tant, necessitem aquesta ajuda.
6: Com comptabilitzeu, no?, aquesta rendibilitat per vostre? O sigui, com funciona aquesta rendibilitat? Perquè, és clar, no sé com estan els preus ni res, però, per exemple...
7: Sí. Mira, nosaltres el que fem és, com que la roba va a la planta de valorització, la roba va a pes. Nosaltres li venem a la planta de valorització a pes i aleshores ells ens paguen. I després, quan nosaltres necessitem aquesta roba una vegada higienitzada, és a dir, quan s'ha revaloritzat i ja té més valor aquesta roba, nosaltres comprem de nou aquesta roba ja triada. Si necessitem samarretes, doncs comprem caixes de samarretes de segona mà o caixes de pantalons de segona mà. Llavors ho comprem a un preu més alt. El problema és que el preu que ens estan pagant les plantes de valorització cada cop baix. Va més a la baixa. Per què? Perquè cada cop estem generant més residu textil.
6: Quan més pujant, volum, menys preu, baixa el preu, exacte.
7: I fins ara s'estava fent molta exportació a tercers països. Aquests països ja comencen a estar molt saturats i per normativa cada vegada és més complicada aquesta exportació i actualment estem veient un mercat del tèxtil molt saturat. Aleshores, aquí, el cap on estan en el mercat actualment de la roba de segona mà és cap a, ei, qui contamina, paga. Qui produeix el residu, paga. Igual que s'està fent amb altres línies, com per exemple amb els envasos, que ara lo de Coinbase, que on qui produeix l'envàs sí. És qui s'ha de fer càrrec després del cost del reciclatge. Doncs ara s'està intentant a nivell europeu tirar cap aquí i fer que aquestes grans marques, aquests grans grups tèxtils que estan venent producte a Espanya, que siguin ells després els encarregats de cobrir el cost del reciclatge de tot aquest tèxtil.
6: I també cada cop, no?, que la gent, no?, si abans una samarreta la tenies durant 5 anys, ara potser t'has comprat una samarreta la setmana passada i ara i la setmana següent et compres 2 més, no? O sigui...
7: Sí. Estem parlant de que cada cop els tèxtils que ens arriben són de pitjor qualitat. Això al final ve d'un tema purament de costos. Molta d'aquesta roba ve d'importació de tercers països i al final el que intenten aquestes empreses és fer tèxtils que són cada vegada més fins, més lleugers, i aleshores el que passa és que sí que queden bé les primeres vegades, és un tèxtil que queda molt bé quan te'l fiques, però què passa? Que al ser un teixit tan prim i ser moltes vegades composts de diferents tèxtils, de polièster... total, a les 3-4 rentades comença a perdre color, comença a perdre la forma, i aleshores es va degradant i és un tèxtil que després és molt complicat de reciclar. Aquest és el que és probablement el més complicat de reutilitzar després.
6: Què és el que teniu? Perquè recordem que pels nostres oients, no? Recordem que aquesta roba, no? Després, com bé dèiem, troballes a la remoda o aquí a Lleida, doncs tornant a vendre la roba. Què us trobeu? Això va a demanda, no?, com bé comentaves, però què és el que més us trobeu en quant a peces de roba en aquestes tendes?
7: Clar, afortunadament, nosaltres de moment encara podem triar bastant, és a dir, a la planta de valorització encara podem demanar bastant. Si necessitem texans, per exemple, li podem fer una comanda exclusivament de texans, però sí que és cert que el nivell de la qualitat de la roba que ens està arribant, a poc es va notant que va baixant degut a aquesta nova tendència de mercat que hi ha, que és el de comprar, consumir i llençar. Val? Afortunadament, cada vegada recollim més quilos per dos motius, un de bo i un de dolent, i és que cada cop la gent està més conscienciada i cada cop recicla més, per tant, cada cop tiren més als nostres contenidors, lo qual és positiu, però, per altra banda, cada cop estem recollint més roba.
6: Exacte.
7: Per tant, cada cop tenim major volum de residu.
6: I de menys qualitat.
7: Ara
6: comentaves, no, això de comprar i llançar, no? Quin impacte té també ambientalment aquesta societat de moda que estem vivint ara, no? De que comentaves comprar... Llançar.
7: Ostres, doncs a part de tot el cost logístic que té el que és comprar des de tercers països, portar-ho fins aquí, llançar-ho, i després si són tèxtils d'aquests de baixa qualitat que no es poden reutilitzar, s'han de llançar, nosaltres estem parlant de que per un quilo de cotó, des de la producció del cotó fins que el cotó s'arriba a ficar a la botiga, estem parlant d'uns entre 10.000 i 20.000 litres d'aigua per quilo de cotó.
6: Déu-n'hi-do.
7: Per això nosaltres el que intentem sempre és a la revalorització és tornar a caçar aquestes peces de major valor. És a dir, les peces de cotó, que són potser les més costoses mediambientalment de produir, és al final el que més s'intenta caçar i el que s'intenta portar a la botiga. Perquè al final a la botiga, si portes peces que són de mala qualitat i a un preu baix, per comprar aquestes peces la gent prefereix comprar-les per internet o altres coses. Però també, si parlem de peces que són de polièster pur, que tampoc és el més normal que sigui pur polièster, però estem parlant d'entre 100 i 200 litres per quilo de polièster, de tèxtil. Aleshores, si parléssim de troballes l'any passat va aconseguir captar, és a dir, de tota la roba que es va recollir, va retornar a la botiga, li va donar un segon ús, només en venda de roba, dic sense apartant tot el que és l'ús industrial sí. De la roba, va vendre a les botigues 40 tones de roba. 40 tones de roba que, si fossi només polièster, estaríem parlant d'entre 4 i 8 milions de litres d'aigua. És a dir, una barbaritat.
6: Déu-n'hi-do.
7: Si fos només polièster, però és que estem parlant de que hi ha mixt de fibres i de que la majoria de les peces que intentem revendre són peces d'un major valor afegit, que són de cotó, que ja parlem de 10.000 i entre 10.000 i 20.000 litres per quilo. I després, a nivell de CO2, nosaltres tenim una xifra aproximada que és de més o menys d'uns 20 quilos de CO2 per quilo recuperat que fem nosaltres. Clar, això multiplicat per 40 tones que hem recuperat només amb venda de roba, estem parlant aproximadament d'unes 800 tones de CO2 que estalviem cada any. Que no sembla molt, perquè nosaltres realment 40 tones que aconseguim recuperar de les 785 no sembla molt, però sí que és veritat que si nosaltres no hi fóssim, aquestes 800 tones de CO2 o aquests 8 milions de litres d'aigua hi serien igual. Exacte. I anirien a l'abocador i no es recuperarien.
6: Exacte. Com està la mentalitat avui dia, no?, en aquest àmbit de la recollida, doncs, d'aquest reciclatge tèxtil, diguéssim, no?, d'aquesta reutilització de roba? Com està en aquest àmbit?
7: Doncs la veritat és que cada vegada estem aconseguint que les generacions més joves estiguin més conscienciades, sobretot amb el que és el tema del reciclatge i de la reutilització. I també és veritat que hi està havent un moviment a nivell de moda, i és que hi ha moltes peces que moltes vegades busquen, o gent que busca peces que són originals i vol sortir de tot aquest mercat del fast fashion i aposta més per peces que són de llarga durada, és a dir, peces de major qualitat. Sí. I que són diferents a tot el que s'està venent actualment.
6: Tema, ara m'ha vingut al cap també, sabates, us trobeu o no?
7: Sí, sabates. Calçat és de les peces que són més complicades de reutilitzar, perquè el calçat sobretot és una peça que es desgasta, s'embruta, i aleshores de segona mà és de lo més complicat. Ara mateix de lo que menys hi ha de segona mà estem parlant de calçat, perquè la gent moltes vegades el porta fins que està completament gastat, o tot lo que són complements, bosses de mà, etc, que són les coses que més costa de que la gent doni quan encara està en un bon estat per tornar a reutilitzar. Però també tenim calçat a les nostres botigues.
6: Per la gent, no?, que estigui interessada, no?, o es vulgui interessar, on podrà, aquí a Lleida Ciutat, on poden trobar aquestes tendes?
7: Mira, les nostres botigues de Modarré, nosaltres és important dir que les, tot i que som troballes, operem sota el nom de Modarré, que és la cooperativa que gestiona totes aquestes botigues a nivell d'Espanya, però les que gestionem des de troballes estan al carrer Bisbe, al carrer Sant Antoni i al carrer Anselm Clavé.
6: Doncs ja ho heu escoltat, si algú es vol apropar i fer una ullada a veure què troba per allà, endavant també. Més enllà d'aquesta part ambiental, no?, que hem estat parlant ara, aquest projecte també té una dimensió social, no? Com funciona aquesta vessant d'inserció laboral, no?, per la vostra part?
7: Clar, és el que dèiem, nosaltres a Troballes es va fundar amb la idea de donar roba a aquella gent que ho necessités. A poc a poc Troballes va creixent i ens n'adonem que Troballes pot tindre altres funcions més enllà que la de donar roba a aquella gent que ho necessita. I aleshores és on neix la idea de la empresa d'inserció. La empresa d'inserció no és més que una empresa que es dedica a ajudar aquelles persones que estan en risc d'exclusió, donar-los feina, fer una formació al darrere, és a dir, es fan uns contractes que a part de la feina també han de fer una formació. Sí. I que està remunerada, i aleshores s'ajuda a aquestes persones a intentar sortir d'aquest cicle, que moltes vegades costa molt sortir, del lo que és el risc d'exclusió. Aleshores, tenen uns contractes que són d'una durada limitada, normalment són d'entre 2 i 3 anys, i entre aquests 2 i 3 anys han de fer aquesta formació, agafen tot el que és l'hàbit de treball, i quan acaben aquest cicle se'ls orienta cap al mercat laboral ordinari.
6: Déu-n'hi-do, és una feina que també a vegades, no?, parlem de sostenibilitat ambiental, però també, no?, en aquest àmbit ve el terme de sostenibilitat social, no?, també. Creus que doncs, iniciatives com aquesta, doncs, uneixen aquestes dues vessants, no?, tant la social com la ambiental, diguéssim?
7: Correcte. Aquí quan estem parlant de sostenibilitat estem parlant de coses que es puguin mantenir a llarg termini. Parlem primer de la sostenibilitat mediambiental, que parlem de tot el recorregut de la roba, de segona mà, de com podem reutilitzar-la, reduir el consum, però també tot això va lligat a tot el que és la sostenibilitat a nivell social, és a dir, que aquestes persones puguin sortir d'una situació temporal d'exclusió i, el que diem, que es puguin mantenir en el mercat ordinari laboral a llarg termini, que no sigui només una cosa puntual que entren a Troballes a treballar i després quan surten de Troballes tornen a estar a la mateixa situació, sinó que passen en aquest mercat ordinari.
6: Quin és el perfil que us trobeu generalment en aquesta en aquest àmbit d'inserció laboral?
7: No tenim un perfil que sigui molt específic, no podem parlar ni de nacionalitats que ens vinguin, ni de grups d'edat, perquè tenim de tot, tenim sí. Des de joves que són extutelats, per tant, molt, molt jovenets, fins que gent que està a punt de jubilar-se, i nacionalitats tenim de tots els tipus. L'únic que tenen en comú entre tots ells és que han passat en algun moment una situació de risc d'exclusió.
6: Exacte. També, una miqueta fent referència, no, a les persones, abans estàvem parlant d'aquestes tendes, no, de moda re, quin tipus de públic acostuma a comprar en aquest tipus de tenda també? No? Perquè, clar, pot ser un abanic molt ampli, no?
7: Clar, està superbé que m'ho preguntis, perquè fins fa uns 10 anys sí que és veritat que aquestes botigues tenien la imatge encara de que eren botigues socials, que eren per generar menys recursos, etcètera, etcètera. A poc hem anat fent un esforç, i també gràcies a Moda Re, per remodernitzar tot el que és les botigues, dignificar-les i fer que siguin accessibles no només a aquesta gent, sinó que a tot el públic en general. Aleshores, tenim aquestes tres botigues a tot Lleida i el públic que ens ve és ben divers. Tenim des de gent que està en risc d'exclusió i que necessiten roba de forma gratuïta, i per tant, nosaltres el que hem fet és dignificar el procés, perquè ara ja no van a buscar roba, sinó que se'ls fan unes targetes regal, vale, des de Càritas, i aquesta gent va a buscar la roba a les botigues com si estigués comprant roba normal, fins a gent jove que el que busca són aquestes modes de segona mà.
6: Sí, aquest nou
7: mà.
6: Estil, no, que s'està, bueno, que s'ha posat tant de moda, no?
7: Correcte, correcte, perquè nosaltres la idea que hi ha dins d'aquestes botigues és que no es pugui distingir el que és roba de segona mà de lo que seria una peça completament nova. És a dir, perquè nosaltres tenim aquí peces que són donacions, que són noves, que sí, estan noves de fàbrica, moltes vegades són d'empreses que, pel que sigui, no han pogut vendre tot l'estoc al final de la temporada i ens ho han donat, i tot això està barrejat també amb aquestes peces de segona mà. Per tant, la idea que hi ha al darrere és que hi ha molta rotació de tota aquesta roba, llavors ve molta gent jove també a triar una mica, a remenar, a veure quines gangues trobo, perquè també hi ha moltes peces que són de molt bona qualitat.
6: Exacte.
7: I realment estan a molt bon preu.
6: Exacte. Això em venia al cap, no, ara, per exemple, fent una referència, no, una samarreta de futbol, per exemple, que normalment són molt cares, no, entre els 80 i els 120 euros, tranquil·lament et pot costar una, doncs potser pots arribar a trobar una que estigui, no sé quins barems de preus es maneguen aquí, doncs, a Moda Re.
7: És estrany que trobem peces que superin els 20-25 euros. Normalment les peces d'hivern sí que solen ser una miqueta més cares, tot el que són abrics, anoracs, aquestes peces més pesades solen ser una mica més cares, però per la resta tot el que són samarretes, estem parlant samarretes de marca, samarretes que estan noves, camises, vestits, pantalons, estem parlant de coses que estan com noves i que normalment no solen arribar als 20 euros. Actualment la peça promig està sobre els 8 euros.
6: Doncs, si et sembla, Miquel, ja per anar acabant, què podem fer, no, com a consumidors, per reduir, doncs, aquest impacte ambiental de la roba, no, que consumim, que com hem comentat, cada cop el consum és molt, molt, molt més gran. Quin missatge també vols enviar en aquest àmbit?
7: Doncs sembla mentida, però al final el que ens ensenyaven a l'escola de les 3 de res és al final el més important i sobre el que ens basem sempre. Primer, reduir el consum. A vegades no cal que comprem roba nova i moltes vegades tenim roba a l'armari que és perfectament utilitzable i potser no cal aquest ús compulsiu de la roba. Després, el reutilitzar no només la roba que tenim a casa, sinó també, pensar que hi ha peces de segona mà, que abans de comprar una peça nova potser puc trobar la mateixa peça molt més barata de segona mà, i finalment, quan aquesta peça ja no té més usos o quan ja no la fem servir, reciclar-la correctament. És important que aquestes peces de roba no vagin al contenidor gris, perquè aleshores sí que no surten de la cadena de valor i se'n van a un abocador a cremar, sinó que és important que aquestes peces vagin als contenidors vermell. I a més es poden fer altres coses, es poden fer des de tasques de voluntariat des de Càritas o simplement amb una trucada avisant quan un contenidor de roba està ple, que tenim els nostres telèfons als contenidors, això també ens ajuda moltíssim.
6: Doncs amb això ens quedem, Miquel. Recordem, Miquel Massaguer, cap d'administració i controller de Troballes, i també et donem les gràcies, Miquel, moltes gràcies per haver-nos acompanyat també i haver-nos explicat tot aquest àmbit de la roba reutilitzable, la moda, tot. Moltes gràcies.
7: Perfecte, moltes gràcies, Eric.
2: Estàs escoltant Arrela, la referència del món agroalimentari a les comarques de Lleida.

0: I fins aquí l'arrela d'avui. Recordin que tenen un correu habilitat, arrela@uaufm.cat, on poden enviar-nos tots aquells temes que consideren que poden ser d'interès per abordar-los en aquest programa. Nosaltres ho deixem aquí i ens hi tornem a posar, com sempre, la setmana que ve, a la mateixa hora. Gràcies per la confiança i que acabin de passar un bon dia.
1: És per el sol, més enllà de les muntanyes, entre les valls i els

0: Continguts en xarxa.
1: Ràdio Arenys.
2: Si busques un lloc autèntic per gaudir del millor peix fresc, para l'orella.
3: Al restaurant Casa del Mar, al Port d'Arenys, t'oferim esmorzars de 9 a 11, plats per compartir i suggeriments segons la pesca del dia. Tot sempre amb productes de proximitat i amb bona companyia.
2: Obrim des de primera hora del matí, dissabtes tot el dia i diumenges fins al migdia.
3: Dilluns, dia de descans.
2: Telèfon 93 792 35 46.
3: Restaurant Casa del Mar. El gust del mar a taula.
4: Imagina't mossegant una poma sense pensar-hi. Imagina't somrient a les fotos sense dubtar. T'imagines oblidant-te per sempre de les pròtesis que ballen? A la Clínica Dental Marina Ostrell fem que els teus implants dentals siguin tan naturals que només els recordaràs quan et miris al mirall, somriguis i diguis: per què no ho vaig fer abans? Vine, coneix-nos i somriu amb nosaltres. Estem al carrer Andreu Guri, cantonada amb carrer d'en Riera, Arenys de Mar. Truca'ns al 603 35 75 44 i també segueix-nos a Instagram.
5: Bona cuina, bon ambient i bona companyia. Això és el Bare Nostrum a Arenys de Mar.
6: Gaudeix de la millor cuina mediterrània. Tapes delicioses, paelles, hamburgueses, amanides, carns, menú diari cada dia, de dilluns a divendres.
5: Veniu a veure el futbol en companyia.
6: Disposem de terrassa.
5: Som a la Riera, Parafita 117.
6: Truqueu al 93 792 0019.
5: Bare Nostrum, des del 98, al servei dels arenyencs.
7: Segueix-nos a les xarxes socials.
8: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Adrià Tella. Un home de 60 anys ja mor aquest migdia en patir un accident de moto a la T-700 al terme municipal de Vimbodí, poblet a la Conca de Barberà. Els fets han passat cap a un quart de 3 de la tarda al punt quilomètric 10, quan per causes que s'investiguen el motorista ha sortit de la via. Des de principi d'any, 99 persones han perdut la vida en accidents a les carreteres catalanes, segons dades provisionals del Servei Català de Trànsit, i 39 d'aquestes víctimes circulaven en moto. Continuem parlant precisament del trànsit perquè estem en plena operació retorn d'aquest cap de setmana llarg. De fet, des del Servei Català de Trànsit, es preveu que des de les 12 del migdia i fins a la mitjanit d'avui, 270.000 vehicles retornin a l'àrea metropolitana de Barcelona, i això està provocant, evidentment, aquestes hores algunes retencions i congestió en diversos punts. Connectem directament amb el RAC per conèixer la situació. Laia Batet, bona tarda.
2: Bona tarda. A aquesta hora les principals complicacions es centren a la C-16, on s'acumulen fins a 21 quilòmetres de retencions repartits en dos trams entre Bagà i Berga en direcció Barcelona. Complicacions també al Ripollès, amb 11 quilòmetres de congestió a la Nacional 260 entre Ribes de Freser i Ripoll, i 3 quilòmetres més a la C-17 a Ripoll, tot en direcció Barcelona. Pel que fa a la P-7, una avaria a Maçanet de la Selva deixa un carril tallat i provoca 3 quilòmetres de retencions cap a Barcelona, i més al sud, un accident entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès deixa un altre carril tallat i un quilòmetre i mig de cues cap a Tarragona. També destaquem 3 quilòmetres de retencions a la P-7 entre l'Espluga de Francolí i Montblanc, i 3 quilòmetres més a la C-55 entre Manresa i Castellgalí, totes dues en direcció Barcelona. Això és tot des de RAC, paciència i bona tarda.
1: Busquem ara la previsió del temps per les properes hores i la jornada de demà. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
3: Bona tarda. La temperatura ha estat suau una altra vegada aquestes últimes hores i el temps bàsicament tranquil. Una miqueta de canvi sí que tindrem en vista el dimarts, per tant, primer dia laborable per la majoria, i que vindran més núvols. Al matí, fins i tot amb boires, cap a les valls del Pirineu, Catalunya Central, als rius de l'interior del país. I ja al voltant del mig matí, migdia, primeres gotes, primeres pluges no gaire importants, sobretot a la costa del Camp de Tarragona. Pel que fa al migdia i la tarda, tindrem algun xàfec també a les comarques metropolitanes. No pas molta quantitat d'aigua, però tornarem a tenir algun remet. Quan més cap a l'Alt Pirineu, més clarianes, i demà la temperatura no vol variar.
1: Gràcies, Lluís Mi. I en plana esportiva, en futbol, avui el Girona tanca la jornada a la segona divisió visitant el Tenerife a partir de les 9 de la nit. Demà torna la Champions. El Barça viatja a Turquia per enfrontar-se al Galatasaray. És tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Segueix-nos a les xarxes socials.
4: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
5: English Center patrocina aquest programa.

Bona tarda, em dic Pere Moreno i avui us parlaré dels nous dissenys del bitllet de l'euro. Com potser sabreu o no, al final d'aquest any el disseny de l'euro canviarà l'art modern a o bé ocells o bé cultura europea, o sigui, persones famoses. Per què les opcions? Doncs perquè es pot votar. Si durant aquest període entreu a la banca oficial del Banc Europeu. Per poder votar us demanarà el país on vius, la teva nacionalitat i la teva edat. Després d'això podràs votar fins a 20 dissenys de diferents d'aquestes dos temes. Els bitllets que coneixem seguiran sent vàlids, no us preocupeu, però durant els pròxims anys anirem rebent aquests nous dissenys. Fins aquí la meva part. Adeu!

Hola, em dic Miquel i avui us presentaré el meu top 5 de videojocs per ordinador o PC. En el lloc 5, Horizon Zero Dawn. És un joc de món obert i de supervivència molt divertit. En el quart lloc, Elden Ring. No fa falta que us digui res més, veritat? En el top 3, Roblox. Malgrat que hi ha gent que no li agrada el Roblox perquè té jocs que són molt merda, hi ha alguns que sí que val molt la pena. I en el top 2, GTA V. El GTA és un joc de criminalitat i de món obert. I en el top 1, qui havia d'estar? Doncs Minecraft, que té molts mods i és un joc que sí, totalment de món obert i de cubs. Adeu, fins aquí la meva secció.

0: Solia passejar pel bosc.
1: Bona tarda, som Líria i la Blau i avui parlarem de l'aixolot. L'aixolot pot tornar a crear potes, cua i ossos i parts del cor. I a més és petit per tota la seva vida.
2: El mite explica que el déu aixolot es va transformar en animal per no morir.
1: I fins aquí la nostra secció. I fins aviat.

Sió, els cantants són els Minions i per això no s'entén res. Ara ve la següent dècada, els anys 80. Girls just want to have fun. Actualment la música retro ha estat bastant de moda i segur que aquesta l'haureu sentit. Com seria viure en aquella època? I a continuació, el top 80, vull dir 90. Saturday Night. Segur que l'heu ballat més d'una vegada per divertir-vos amb els vostres amics o familiars. La següent dècada és els 2000. Complicated. Aquesta cançó és per mi d'aquelles amb el nom... No la coneixes, però llavors la sents i et sona molt. A tu no t'ha passat algun cop? Ja estic a punt d'acabar, així que anem amb la penúltima cançó. Top 2010. Waka Waka. Una de les tres cançons del Mundial de la Shakira, amb el videoclip en el qual ballen molt i molt bé. Strangers. Cada cop que l'escolto em venen ganes de ballar i per això no necessito res més per sentir-me bé. I per acabar, toca l'any 2026, diumenge sense drames. Al concert dels Catarres, després de la nocturna, van explicar que aquesta cançó parla de totes les festes majors per les que han anat passant. I fins aquí el meu programa. Espero que us hagi agradat. Adeu!

Bona tarda, som el Jacobo, el Miquel i jo l'Unax i us parlarem sobre la nova Brawl Talk. El nou Brawler Cosmo sortirà al setembre. Serà un Brawler mític i formarà part del nou trio científic de Star Park. Vince serà el següent Brawler que serà previst que surti per la temporada de Brawloween d'octubre. També serà

0: mític i estarà relacionat amb la botiga de la Juju.
1: Ara parlarem de la nova manera per aconseguir brawlers. Es pot per al Tiro Brawler o Brawl Blast, on tindràs que disparar els brawlers. I també el nou menú horitzontal amb la barra del buscador.
2: I ara l'última notícia de tarda. Brawl Stars llançarà una nova col·laboració amb Duolingo. El Duolingo serà un boss a qui hauràs d'atacar mentre et fa lliçons. A l'app del Duolingo també podràs aconseguir coses molt bones de Brawl Stars. I si voleu més detalls, mireu-vos la Brawl Talk. I aquestes són les últimes notícies de la tarda.

Radio Kids, un programa realitzat pels nens i joves del Casal Digital.

0: solo sabe correr.
1: Bona tarda, avui us parlaré de Minecraft. Minecraft és un joc independent de món obert, desenvolupat i publicat per Moja, creat pel programador suec Marcus Notch Persson. Va publicar-se a PC el 17 de maig del 2009, en versió alfa. A desenvolupar i després d'actualitzacions graduals, la versió definitiva va sortir el 18 de novembre del 2011. La versió per Android va sortir un mes més tard, el 7 d'octubre, i la versió per iOS va sortir el 17 de 2011. Fins aquí la meva secció, bueno, la d'Elias. Gràcies per escoltar.

0: Radio Kids, el programa fet per i pels nens i nenes.
1: Hola, bona tarda, sóc el Simone i avui us parlaré de les 5 batalles més èpiques de tot Jujutsu Kaisen. En el top 5 tenim la de Gojo versus Jogo. És la primera batalla on utilitzen l'expansió de Dominio i per això està en aquest top i és bastant interessant. M'ha agradat molt perquè tot això és la meva opinió, cadascú tindrà la seva. La meva opinió, aquest és el top 5, perquè aquesta batalla és molt guapa i ens ensenyen moltes coses. La quarta és Jogo contra Sukuna. Ha sigut molt curta, però el poc temps que ha sigut ha estat superbé, perquè Sukuna ensenya que també té una tècnica de foc i s'ha mort Jogo. I a veure, el top 3, Itadori contra Mahito. És una de les millors batalles perquè Mahito es transforma en una espècie de monstre amb una armadura i Itadori es transforma al contrari del que era abans. I, bueno, i per això està en aquest top. És molt èpica aquesta batalla. Us recomano molt mirar Jujutsu Kaisen. És molt bon anime. Top 2, una de les meves preferides, és la segona preferida, segons jo, és Jogo contra Toji. No, Gojo contra Toji. Gojo contra Toji Fushiguro és una de les millors batalles de tot Jujutsu Kaisen. És tan guapa i ens ensenya moltes coses. És una mica liosa quan t'expliquen com ha fet Gojo a sobreviure. Però, bueno, però sí, que ha utilitzat una tècnica de reversió i tot el rotllo. I, bueno, i la més èpica de totes, Sukuna versus Bajoraga. És una de les millors batalles de totes. Sukuna contra Bajoraga. És molt guapa. Mahoraga és el Shikidami més fort de tots. I Sukuna és la maldició més forta de totes. És una de les millors batalles de totes. I a part, Sukuna ha tingut fins que utilitza expansió de Dominio per guanyar. Expansió de Dominio! Que és molt, perquè Sukuna és superfort. I, bueno, he fet aquí la meva secció. Adeu!

0: Fortuna, fama i poder. L'home més poderós del món va ser el rei dels pirates, en Gold Roger. I les paraules que va pronunciar en morir van llençar rius d'homes a la mà.
1: Meus tresors? I ja us els podeu quedar. Aneu-los a buscar. Allà he deixat tot el que vaig aconseguir.
0: Nois, ja podeu anar a buscar els vostres somnis a la Grand Line. Ara és l'era de la gran aventura.

0: banda, i ara el Ander us parlarà de One Piece. Bona tarda, Ander.
1: Hola, em dic Ander i avui us parlaré de One Piece. One Piece és un manga que va de pirates. També han fet una sèrie a Netflix Live Actions. El protagonista es diu Monkey D. Luffy, que és un humà que porta un barret de palla i es va menjar una fruita demoníaca que se suposava que li va donar poders de goma, però també li va donar un altre poder que no se sap. El Luffy vol trobar el tresor per ser el rei dels pirates. El Luffy tenia una tripulació de 10 persones i es diuen Zoro, Nami, Usopp, Sanji, Chopper, Robin, Brook, Jinbe i Franky. El Luffy és el capità. One Piece és un tresor que qui el trobi serà el rei dels pirates. One Piece vol dir una peça en català. Espero que us hagi agradat. Gràcies.
2: I les paraules que va pronunciar en Morí van llençar rius d'homes a la mà.
3: Meus tresors, ja us els podeu quedar. Aneu-los a buscar. Allà he deixat tot el que vaig aconseguir.
2: Nois, ja podeu anar a buscar els vostres somnis a la Gran Life. Ara és l'era de la gran aventura.

Pau Santarén, i avui us parlaré de la tribu Apache. Els Apaches van ser un conjunt de tribus índies que van viure, sobretot, al sud-oest dels Estats Units. La paraula Apache ve de Apachú, que significa en la seva llengua enemic. Aquesta tribu eren seminòmades. Vivien en campaments que desmuntaven quan havien d'anar a caçar. Tenien una força connexió amb la natura i creien que els animals tenien esperits bons, com per exemple el corb, i esperits malignes com l'os, el mussol i el coiot. La seva alimentació era a partir de la caça i la recollida de fruits i plantes. I per acabar, us explicaré una curiositat sobre la caça. Per caçar preses grans, es disfressaven amb pells d'animals per acostar-se als ramats sense aixecar sospites. I després, atacar per sorpresa i, hop, ja tenien menjar. Moltes gràcies per escoltar-me. Adeu.

i avui parlarem dels Figaflaues. Els Figaflaues és un grup de música en català originari de Valls, creat l'estiu del 2020. Combina el pop i gèneres urbans format per Pep Velasco, nascut el 1998, i Xavier Cartanyà. Se va cintura ben pegada, quan ballava la notava i feia veure que no m'importava, la mossego, cego. Nascut el 1997, que es van conèixer a l'institut durant l'inici de la dècada del 2020. Es va concedir com un dels grups emergents amb més projecció del panorama musical urbà català, fet els va mereixer. Sona nou del 2022, però la seva carrera va ser crítica per fer servir el castellà per aconseguir les rimes i les lletres de les seves cançons.

0: Radio Kids, el programa fet per i pels nens i nenes.
1: Hola, em dic Marc i avui faré el top 5 de recomanacions de llibres. A veure què us semblen. Top 5, La terrible Adele. És una col·lecció en la que la protagonista, l'Adele, no és gaire simpàtica. En aquests còmics serveixen per quan vol riure amb les bogeries de l'Adele. Top 4. Rònia, la filla del bandoler. És la història de la Rònia, que va néixer una nit de tempesta en la que les arpies cridaven. Ella va anar creixent entre bandolers. Era feliç al bosc fins que un dia va conèixer en Birk. En aquell moment tot va canviar. Top 3. Vida l'Insi i altres astres. Una col·lecció de dos llibres de fantasia. De quan la Heidi, la protagonista, comença a l'institut a Brunsfeld i tot el que li passa. Top 2. Goa. Els llibres sobre la Goa i tot el que li passa a ella i als seus amics durant l'adolescència, sense mòbil, per separats. I per últim, Top 1. Hooky. Un dels còmics sobre la guerra entre els màgics i no màgics. I la història de dos bessons. I fins aquí el meu programa. Moltes gràcies per haver-me escoltat. Espero que us hagi agradat. Adeu!

Em dic Júlia i avui us vinc a explicar animals extingits del 2025 i del 2026. 2025. Un total de 44 espècies es van extingir segons la llista vermella de la UICN. Exemples: becut fi, és una au, musaranya de l'illa de Crisma, cargol de mar Cap Verd, bandicut barra de Nyurardu. I causes principals: destrucció i desgració dels hàbitats, canvi climàtic i escalfament global, és una sobreexplotació de recursos, contaminació ambiental. El 2026, un total de 4.000 espècies catalogades. Exemples: pagolí xinès, l'esturió beluga, panda gegant i pingüí emperador. Causes principals: canvi climàtic i fenòmens extrems, contaminació ambiental, destrucció, fragmentació i desgració d'hàbitat. Moltes gràcies per la vostra atenció i ajudeu els animals. Adéu!

0: English Center ha patrocinat aquest programa.
1: La meva filla té problemes amb l'anglès. Diu que no li agrada i que no ho retén.
2: Doncs jo el porto a English Center i estic encantada. Ja fa uns quants anys que hi va, i ara resulta que és l'assignatura en què treu millor nota. Pensa en anglès, mira les pel·lícules en versió original. És increïble el canvi que ha fet. He confiat sempre en English Center. Té un equip de professionals excel·lents que porten més de 35 anys ensenyant i preparant per als exàmens oficials de Cambridge amb uns resultats excepcionals. A sobre, per als més petits, fan Magic Class, on els nens aprenen jugant, cantant, pintant i escoltant contes. T'ho aconsello 100%. Si la portes a Arenys de Munt, sona la Riera Francesc Macià 85 i has de parlar amb la Marina. I si la portes a Arenys de Mar, sona la Riera Parafita 72 i has de parlar amb la Lourdes.
1: Ah, doncs perfecte. Demà mateix hi passaré. T'hi esperem. English Center. Passió per l'anglès.
3: Ràdio Arenys.

0: Ràdio Arenys. A Ràdio Arenys ens encanta la música. Els grans artistes, els grans temes i les noves propostes tenen un lloc de privilegi a l'antena de Ràdio Arenys. Som la teva ràdio i et coneixem. L'emoció de la música la trobes a Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia. I segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera música.
1: La banda sonora de la nostra vida. L'espai de Ràdio Arenys, que cada diumenge ens porta un viatge apassionant pels esdeveniments i melodies que han marcat diferents anys des de 1952 fins a l'actualitat. Amb l'Anna Cucurull, la Montse Comí i en Joan Garcia, reviurem els moments històrics que ens han fet com som avui mentre escoltem les cançons que ens han acompanyat al llarg del camí. Prepareu-vos per connectar amb la història i la música d'una manera única i especial.
2: Molt bon dia a tothom que avui ens escolta des de la sintonia de Ràdio Arenys en aquesta nova edició de la banda sonora de la nostra vida. Bon dia, Anna Cucurull.
3: Hola, molt bon dia a tothom.
2: Bon dia, Joan Garcia, la part tècnica.
4: Yeah.
2: Estarem amb vosaltres una hora fent-vos companyia. Si sou prou grans, les coses que explicarem segur que les recordareu. I si sou joves, doncs us sentireu per primera vegada. En tot cas, espero que us sembli prou interessant.
3: Efectivament, avui ens centrarem en un any nou, el 1959. Mirarem d'explicar què va passar al món, a Catalunya o Arenys, i ens sentirem la banda sonora, és a dir, quines cançons van ser un èxit aquest any.
1: La banda sonora de la nostra vida, any 1959.

0: Everybody always picking on me.
1: La banda sonora de la nostra vida.
2: Sentíem la banda The Coasters, un grup de rhythm and blues vocal que van col·locar èxits durant la dècada dels 50. Les seves cançons han estat imitades freqüentment i han deixat un llegat important a la música dels 60. Aquí el sentíem en la cançó Charlie Brown.
3: Per cert, que Charlie Brown, o Peanuts, va ser una tira còmica de Charles Schulz. Peanuts, literalment, es traduiria per cacauets, però en realitat, en sentit figurat, s'utilitza amb el significat de petiteses. Aquí se la coneix per Charlie Brown i els seus amics, Charlie Brown o Snoopy.
2: Aquesta tira, després de molts avatars, va fer la seva primera aparició el 1950 i amb el temps es va convertir en un dels còmics més populars de tots els temps. Tanta va ser la popularitat que entre 1957 i 1959 va voler publicar també una tira sobre esports anomenada It's Only Games, però només la va poder fer durant 2 anys perquè el 1959 va haver d'abandonar la seva creació a causa del temps que li va demandar fer Peanuts.
3: Schulz va morir d'un infart de miocardi al febrer del 2000 i l'endemà de la seva mort va veure a la llum la seva última tira còmica. Deixava enrere gairebé 50 anys de treball diari ininterromput, creant una història diària i tot i això sense assistent.

0: conegudíssima aquesta cançó que acabem d'escoltar, Smoke Gets in Your Eyes, dels Platters, un grup vocal de cantants sorgits a principi de l'era del rock and roll.
1: El 16 de novembre de 1959 es va estrenar a Broadway l'obra musical The Sound of Music, coneguda aquí com a Somriures i Llàgrimes, el darrer musical escrit per la parella Roger i Hammerstein. La idea va sorgir després de veure la pel·lícula alemanya The Trapp Family, del 1956. Malgrat que els productors inicialment volien una obra no musical, aviat van acordar que el projecte estaria format per cançons noves i que seria una obra musical.
0: Se'n van fer 1.443 funcions i van tancar aquesta primera etapa definitivament el 15 de juny de 1963. Es va representar a Londres, a Austràlia, a Puerto Rico, al Japó, a Estocolm, a Viena, a Salzburg, al Brasil, al Canadà, i el 27 de setembre de 2013 es va estrenar en castellà al Teatre Tívoli de Barcelona, amb el mateix títol que la pel·lícula de 1965, Sonrises i Làgrimes. L'actriu Sílvia Lucchetti feria de Maria i l'actor Joan Crosses de Capità Von Trapp.
1: Tant l'obra com la pel·lícula estan basades en la vida de la família Von Trapp, que realment va existir. El capità era un vidu amb 7 fills i Maria Von Trapp, de soltera, cotxera, va entrar a la família com a tutora d'un dels fills. Es va enamorar de tots ells, els fills, ben entès, i van acabar casats, però no enamorats.
0: No, perquè el que ell buscava era una segona mare per als seus fills i ella n'estava molt encaterinada dels fills. Com que passaven penúries econòmiques, van començar a pensar que el seu passatemps preferit, és a dir, cantar cançons, podria ser el seu mitjà de guanyar-se la vida. I sí, que és veritat que van fugir del nazisme, però en tren i anunciant a tothom que se n'anaven als Estats Units.
1: Ara escoltarem una de les cançons del musical Do Re Mi, pertanyent a la banda sonora de la pel·lícula del 1965 i protagonitzada per Julie Andrews i Christopher Plummer.
2: La banda sonora de la nostra vida, any 1959.
3: Let's start at the very beginning. A very good place to start. When you read, you

0: la banda sonora de la nostra vida. Un programa de Ràdio Arenys.
1: El 1959 es va editar el llibre de poemes El temps que se'ns escapa, de l'escriptor, poeta i polític arenyenc Fèlix Cucurull i Tei. Autor de 5 llibres de poemes i un més que vam descobrir a la recent Vila del Llibre, que es va celebrar a Arenys de Mar, de narracions i de 9 llibres dedicats a la política, el 1985 la Generalitat li va concedir la Creu de Sant Jordi i l'Ajuntament d'Arenys de Mar i la Biblioteca Pare Fidel Fita li van retre un homenatge.
2: Col·laborador a diversos diaris i revistes, com van ser Telestel, Serra d'Or, Canigó i Avui. A banda de la poesia, també va escriure narrativa de caire psicològic amb trets realistes. Justament, el mateix 1959, va publicar un llibre de narrativa, La pregunta i l'atzar, una obra que és un conjunt de relats en què explora temes existencials, socials i polítics.
1: I no podem oblidar les seves publicacions en el camp de la història política o el seu vessant de conferenciant en nombrosos cursos donats a Catalunya i a l'estranger.
2: Tindrem temps de tornar a parlar sobre Fèlix Cucurull, ja sigui del seu vessant d'escriptor, ja sigui pel de polític. Avui només volem destacar uns versos del llibre de poesia publicat el 1959, El temps que se'ns escapa, editat per la Font de les Tortugues, d'un poema titulat 4 poemes existencials.
1: He dit adéu sense paraules. Faig el camí del meu silenci a les palpentes. Solitari.

0: Esteu escoltant la banda sonora de la nostra vida, a Ràdio Arenys.
1: Hem escoltat la gran Edith Piaf, gairebé considerada universalment com la millor cantant popular de França. Edith Piaf va tenir diverses relacions sentimentals, entre les quals la Edith Montand i Georges Moustaki. A Moustaki el va conèixer el 1958 i va escriure per a ell aquesta cançó publicada el 1959, Milord, una de les seves cançons més populars.
2: L'1 de març del 1959 es va presentar oficialment a la plaça de Sant Jaume de Barcelona el cos de castellers de ballets de Catalunya, una colla castellera de Barcelona fundada un any abans, el 1958, i dissolta el 1963 per desavinences amb els ballets de Catalunya i que actuava en camisa vermella, pantaló blanc, faixa negra i mocador de Saragossa.
1: És considerada com la predecessora de Castellers de Barcelona i va ser la segona colla de la història de la ciutat de Barcelona després dels desapareguts Xiquets de Gràcia, que havien actuat en el darrer quart del segle XIX i començaments del XX. Tanta era la dificultat de crear una colla castellera a finals dels 50 a Barcelona que es va haver de formar dins l'agrupació folclòrica Ballets de Catalunya, creant la secció de castellers.
2: Inicialment es va formar amb uns 40 membres que anaven fent petites actuacions a finals del 1958, fins al dia de la seva presentació, l'1 de març de 1959, en què van realitzar un 3 de 5 net, un 4 de 5 net, un 2 de 5 i dos pilars de 4 simultanis.
1: Durant aquell any van realitzar diverses actuacions de 5 pisos i van completar un 3 de 6, però finalment l'any 1963 es van dissoldre i van fer l'última actuació en la inauguració del monument als castellers a Vilafranca del Penedès. Tanmateix, aquesta colla castellera va ser l'embrió dels castellers de Barcelona, que es van fundar anys més tard.
3: Yo soy un pobre paria, minero soy, con mi azadón y mi pala nací, y un día gris sin aurora y sin sol, dispuesto a luchar a la mina fui.

0: banda sonora de la nostra vida. Any 1959.
1: Hem sentit José Guardiola, cantant, saxofonista i violinista català, en aquesta versió de 16 Tones, original de Merlin Trevis. Va participar en el Festival d'Eurovisió de 1963, on va assolir el 12è lloc amb Algo Prodigioso.
2: L'any 1959 va ser l'any que va morir la música. Així va viure el cantautor estatunidenc Don McLean el fet que el 3 de febrer de 1959 s'estavellés una avioneta i morissin tres joves músics a banda del pilot. Eren Ritchie Valens, Buddy Holly i J.P. de Big Bopper Richardson. Aquest fet l'explica Don McLean a la seva cançó American Pie, The Day the Music Died, el dia que va morir la música, la seva cançó més emblemàtica.
3: Ràdio Arenys, la primera en actualitat.
4: Segueix-nos a les xarxes socials.
5: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
6: Si busques un lloc autèntic per gaudir del millor peix fresc, para l'orella.
7: Al restaurant Casa del Mar, al Port d'Arenys, t'oferim esmorzars de 9 a 11, plats per compartir i suggeriments segons la pesca del dia. Tot sempre amb productes de proximitat i amb bona companyia.
6: Obrim des de primera hora del matí, dissabtes tot el dia i diumenges fins al migdia.
7: Dilluns, dia de descans.
6: Telèfon 93 792 35 46.
7: Restaurant Casa del Mar, el gust del mar a taula.
8: Nou Confort, lampisteria general. Manteniments, instal·lacions i reparacions de la llar. Aigua, llum, calefacció, aire condicionat, gas, osmosi, aerotèrmia, calderes. Legalitzem totes les instal·lacions i també tramitem les altes de gas. Departament de Reformes i Rehabilitacions. El millor servei, el millor preu. Nou Confort. Ens trobareu a la Riera del Pare Fita 15 d'Arenys de Mar. Truqueu al 93 795 61 85 o bé visiteu nouconfort.com.
9: Vivim en un món complex on cada vegada sorgeixen nous misteris, enigmes i experiències viscudes a les que no som capaços de donar resposta. Acompanya'ns al costat inexplicable de la vida, a Cinera amb Misteri, on el protagonista ets tu. Cada divendres a les 9, a Ràdio Arenys, amb Joan Cintas i Sergio Sánchez.
10: Imagina't mossegant una poma sense pensar-hi. Imagina't somrient a les fotos sense dubtar. T'imagines oblidant-te per sempre de les pròtesis que ballen? A la Clínica Dental Marina Ostrell fem que els teus implants dentals siguin tan naturals que només els recordaràs quan et miris al mirall, somriguis i diguis: per què no ho vaig fer abans? Vine, coneix-nos i somriu amb nosaltres. Estem al carrer Andreu Guri, cantonada amb carrer d'en Riera, Arenys de Mar. Truca'ns al 603 35 75 44 i també segueix-nos a Instagram.
3: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.
1: Buddy Holly va ser un cantautor i pioner del rock and roll i quan va morir només tenia 22 anys. Malgrat que el seu èxit només durés un any i mig abans de la seva mort, va tenir gran influència en altres músics, com en els Beatles o en els Rolling Stones. Quan a Ritchie Valens, cantautor i guitarrista d'origen mexicà, només tenia 19 anys el dia del fatídic accident. Va ser el predecessor del rock chicano. El seu èxit més important el va tenir amb La Bamba, que sentirem d'aquí uns minuts.
2: L'agència GAC va oferir a Buddy Holly anar a la gira Winter Dance Party juntament amb altres músics. Com que l'autocar tenia espatllada la calefacció i en algunes de les zones per on conduïen estaven a 31 graus sota zero, Holly va llogar una avioneta per dur-lo a la següent parada de la gira, a Minnesota.
1: L'avioneta que va llogar estava pilotada per un jove inexpert, amb capacitat per a 3 persones, 4 comptant amb el pilot, que havien de pagar $36 pel viatge. van sortir a la una de la matinada i només dues hores i mitja més tard ja es va comunicar la seva desaparició. Finalment, al matí, es va trobar l'avió completament destrossat en un camp, amb els cossos dels músics al voltant. El 3 de febrer de 1959, efectivament, va ser el dia que la música va morir.

0: La banda sonora de la nostra vida. Un programa de Ràdio Arenys.
1: El dia 5 de maig de 1959, la soprano Maria Callas va fer la seva única actuació al Teatre del Liceu de Barcelona. Segons s'explica, el públic va aplaudir molt i va abandonar la sala amb molta pena. La premsa de l'època va destacar l'acollida cordial i càlida que li va dispensar el públic a l'auditori de la Rambla.
2: I va interpretar àries de Verdi, Rossini i Puccini, entre d'altres. I segons explica la RamblaBarcelona.com, la representació no va ser fàcil, sobretot si es té en compte que l'afició barcelonina es delia per la veu de Renata Tebaldi, que era la seva rival als escenaris i de qui Barcelona n'estava absolutament enamorada.
1: El Teatre del Liceu va fer un gran esforç econòmic per portar-la a Barcelona. La diva els va costar prop de 6.500 dòlars de l'època. Per això algun crític va escriure que el més destacat de l'actuació de la cantant va ser el seu catxet, i no pas la seva veu. La Callas va sortir a saludar a qui havia estat la seva professora de decant, Elvira de Hidalgo, una saragossana que va estudiar al Conservatori del Liceu i que va arribar a ser molt sol·licitada a Turquia, Itàlia i Grècia.
2: La Callas va tornar a Barcelona el 1974, però aquesta vegada d'incògnit. El motiu va ser l'enregistrament d'un disc del seu amic Giuseppe Di Stefano amb la soprano catalana Montserrat Caballé. Es va hostatjar a l'Hotel Manila de la Rambla, que actualment és Le Méridien. Maria Callas és considerada la cantant més famosa d'òpera del període de postguerra. Era coneguda com la Divina o la Divina Assoluta.
0: La banda sonora de la nostra vida.
3: Oh,

0: à 5000 ans, presque dans un mois, 300 fois, le temps de bâtir un roman.
1: Esteu escoltant la banda sonora de la nostra vida, a Ràdio Arenys.
2: Hem escoltat la cançó La Vals à mille temps, de Jacques Brel, un cantant i autor belga de cançons en francès. Brel va ser un dels mestres de la chanson, amb unes lletres en què tracta de forma poètica l'abandó, l'amistat, la soledat i la mort, a la vegada que fustiga la hipocresia burgesa i la mesquinesa humana. El 1959 va triomfar absolutament amb aquesta cançó i una altra de conegudíssima, Ne me quitte pas.
3: El 14 de juliol de 1959 es va inaugurar a Barcelona els estudis de Miramar de Televisió Espanyola des d'on s'emetia. A més, van ser pioners en la producció de programes en català durant la dictadura franquista, tot i que aquests espais en català van ser residuals fins al 1974, que va ser l'any en què es va iniciar una producció en català continuada.
2: Els estudis de Miramar es van especialitzar, sobretot, en programes d'entreteniment i concursos, amb professionals reconeguts com José Luis Barcelona, Federico Gallo, Enrique Martí Maqueda, Mario Beut, Juan José Castillo o Mònica Randall.
3: La inauguració la va fer José Luis Barcelona, que va obrir les emissions amb la frase «Buenas tardes, desde el balcón del Mediterráneo», i va donar pas a un programa amb el mateix nom i que es va emetre durant mitja hora. Com a anècdota, Barcelona es va encarregar de distribuir per tot Espanya la retransmissió, el 1960, del casament de Fabiola i Balduí de Bèlgica, el Tour de França o el Festival d'Eurovisió.
2: La televisió ja era una més en la majoria de famílies, tant que en un full parroquial d'Arenys de l'època i amb motiu de la inauguració dels estudis de Miramar, com a criatura que és de Déu, saludaven aquest singular avançament de la tècnica moderna i ja pensaven que la televisió segurament portaria moltes coses bones, però que també portaria problemes. I no d'ordre tècnic, sinó espiritual i moral. El rector en aquell moment creia que en aquella època no tots els programes serien bons per a tots els públics i ho manifestava pensant en els infants i acabava demanant a tots els pares que sapiguessin veure la televisió com Déu mana i que el rigor d'aquesta norma no escapés a cap membre de la família, sobretot els pares, que en són els responsables. Això dit, l'any 58-59, imaginem-nos què dirien avui amb la intel·ligència artificial.

0: sonora de la nostra vida.
1: Tintarella di Luna va ser el primer àlbum de la cantant italiana Mina, que va sortir publicat el 1960. En realitat, aquest àlbum és una recopilació de les cançons aparegudes anteriorment en LPs o en senzills, en lloc d'un àlbum amb cançons inèdites.
2: L'1 de desembre de 1959, 12 estats van signar un tractat internacional anomenat Tractat Antàrtic, que tenia per objectiu gestionar l'ocupació de l'Antàrtida, així com l'explotació de recursos econòmics i la investigació científica.
1: El tractat consta d'un preàmbul i 14 articles, i els van signar inicialment els governs de l'Argentina, Austràlia, Bèlgica, Xile, França, Japó, Nova Zelanda, Noruega, la Unió de l'Àfrica del Sud, la Unió Soviètica, el Regne Unit i Irlanda i els Estats Units. S'hi reconeix l'ús exclusiu de l'Antàrtida per a finalitats pacífiques, amb prohibició de tota mesura de caràcter militar, excepte per col·laborar amb les investigacions científiques.
2: Entre d'altres, també s'hi acorda la llibertat d'investigació científica i la continuïtat de la cooperació, com en l'any geofísic internacional de 1957, de què ja hem parlat fa un parell de setmanes. La prohibició de tota explosió nuclear o eliminació de deixalles radioactives, excepte que siguin establerts en un acord internacionals en què els membres consultius siguin part.
1: Avui ja són 54 els països signants. 29 són parts consultives i aquests tenen dret a veu i vot. La resta són part no consultiva. Se'ls convida a assistir a les reunions, però no participen en la presa de decisions. Però sí que poden arribar a ser consultius si construeixen una base antàrtica o realitzen investigacions científiques importants a la regió.
3: La banda sonora de la nostra vida.

What's that? What's that? What time? All right.

0: banda sonora de la nostra vida. Any 1959.
1: Hem escoltat aquest tema de Ray Charles, What I Say, la seva cançó més popular publicada aquest any. L'essència d'aquesta fase de la carrera del cantant nord-americà es pot escoltar en el seu àlbum en viu Ray Charles en persona, gravat davant d'una gran audiència afroamericana a Atlanta, on presenta el primer show en viu de What I Say, que va tenir un gran èxit.
2: El 1959 es va publicar la setena novel·la de James Bond, escrita per Ian Fleming. En aquesta nova aventura, James Bond segueix la pista del dolent Auric Goldfinger, un magnat sense escrúpols, sospitós de fer contraband amb les reserves d'or d'Anglaterra. El 1964 es va estrenar la pel·lícula protagonitzada pel gran Sean Connery, amb l'Honor Blackman fent de noia Bond.

0: Des del 12 de setembre de 1959 fins al 16 de gener de 1973, amb 14 temporades i 432 episodis, Bonanza és la sèrie occidental més llarga de la NBC i la segona sèrie occidental més llarga a la televisió dels Estats Units. La sèrie segueix la vida dels Cartwright, que viu als voltants de Virginia City, Nevada. Durant 14 anys, Bonanza va ser el principal western de la programació. Però a banda de la prequela Ponderosa i les pel·lícules que després es van fer, sabíeu que s'han publicat 14 novel·les de Bonanza? La primera, l'any 1960, i l'última, el 2009, 60 anys després de l'estrena de la sèrie.
1: Aquest és també l'any d'estrena de la pel·lícula Ningú no és perfecte, dirigida per Billy Wilder i protagonitzada per la Marilyn Monroe, Tony Curtis i Jack Lemmon. El títol original és Some Like It Hot i a Espanya es va traduir com a Con faldas y a lo loco, classificada a la vegada com a comèdia, drama i musical. Va guanyar 6 Oscars, però s'ha de dir que el mateix any va competir amb Ben-Hur, que en va guanyar 11.
0: Segons la crítica, l'autèntic espectacle el va proporcionar la fascinació, la ingènua picardia, la bellesa i l'estil interpretatiu de Marilyn Monroe, a qui sentirem tot seguit en una de les millors cançons de la banda sonora de la pel·lícula, I Wanna Be Loved By You.

0: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
1: Finques Blaumar.
2: Les teves finques de proximitat, amb més de 30 anys al vostre servei. Lloguers i venda de tot tipus d'immobles, taxacions, assessorament...
1: Tot amb la confiança de sempre. Informa't sense compromís. Si vols vendre el teu immoble, truca'ns.
2: 93 792 0440.
1: Riera Bisbe Pol 2 d'Arenys de Mar.
2: Finques Blaumar, on comencen les bones decisions.
3: Ara que som junts...
0: La nova cançó va canviar el nostre entorn per sempre més.
3: Diré el que tu i jo sabem...
0: I a Ràdio Arenys no ens n'hem oblidat.
3: I jo dic no...
0: Cada dissabte a partir de les 10 del matí...
3: Diguem no...
0: Pots reviure aquesta època de la mà de Rosa Montner.
3: Nosaltres no som deixemor...
0: Temps era temps.
3: No.
0: A Ràdio Arenys.
3: No.
0: I reviu els millors anys de la teva vida.
3: Nosaltres no som deixemor...
0: Ràdio Arenys, la primera música.
4: Famílies d'Arenys i del Maresme. Aquest Nadal està passant una cosa ben estranya. Cada matí apareixen llaços desfets, paquets canviats de lloc i unes petjades diminutes. Què les deu haver deixat? A Manau Fotògrafs busquem petits detectius que ens ajudin a resoldre la missió en una sessió de fotos plena de joc, rialles i records en família. I quan el reportatge estigui preparat, el Pare Noel l'entregarà personalment. Sessions del 16 d'octubre al 15 de novembre al carrer de Vall 14 d'Arenys de Mar. Reserva al 666-424-945. Manau Fotògrafs. Aquest Nadal, la vostra missió comença aquí.
5: Espectacle i cultura de proximitat. Cinema, teatre, música, dansa i molt més. Cada dijous a les 8 del vespre, Aplec i Drames amb Rubén Anaya.
6: A AXA Capgròs Assegurances treballem per oferir-te solucions asseguradores adaptades a les teves necessitats.
7: A Arenys de Mar, l'Estefania Comí i l'Agustí Massuet lideren un equip expert en assegurances de salut, vida, llar i empreses, amb un servei proper, eficient i totalment personalitzat.
6: Confia en l'experiència d'AXA. Protegeix el teu present i assegura el teu futur amb la professionalitat que et mereixes.
8: Segueix-nos a les xarxes socials.
9: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Adrià Tella. Un home de 60 anys ha mort aquest migdia en patir un accident de moto a la T-700 al terme municipal de Vimbodí i Poblet, a la Conca de Barberà. Els fets han passat cap a un quart de 3 al punt quilomètric 10.4 quan, per causes que encara s'investiguen, el motorista ha sortit de la via. Des de principi d'any, 99 persones han perdut la vida en accidents de trànsit a les carreteres catalanes. 39 d'aquestes víctimes mortals circulaven en moto. Continuem parlant precisament del trànsit perquè estem en plena operació retorn d'aquest cap de setmana llarg. Un 141.000 vehicles ja han tornat a l'àrea metropolitana de Barcelona entre les 12 del migdia i les 6 d'aquesta tarda i és un 52% del total de 270.000 vehicles previstos pel Servei Català de Trànsit. Aquest retorn està provocant algunes retencions i congestió en diversos punts, especialment a la C-16 al Berguedà i a l'N-260 al Ripollès. Connectem directament amb el RAC per conèixer la situació. Laia Batet, bona tarda.
2: Bona tarda. A aquesta hora les principals complicacions continuen centrant-se a la C-16 amb 14 quilòmetres de retencions entre Guardiola de Berguedà i Berga en direcció Barcelona. Complicacions també al Ripollès amb 9 quilòmetres de congestió a la Nacional 260 entre Ribes de Freser i Ripoll en el mateix sentit. I pel que fa a la P-7, a Maçanet de la Selva, un camió avariat deixa un carril tallat i provoca un quilòmetre i mig de cues en direcció Barcelona. També destaquem 4 quilòmetres de retencions a l'AP2 entre l'Espluga de Francolí i Montblanc cap a Barcelona i a la Ronda Litoral hi ha més de 4 quilòmetres de cues cap al nus de la Trinitat. Això és tot des del RAC. Bona tarda.
1: Gràcies, Laia. També en mobilitat, la circulació d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid està interrompuda per un tren incendiat a l'Aragó. La incidència s'ha produït en un tren AVE que havia sortit de l'estació de Madrid a 2:45 amb destí a Figueres. Pels voltants de les 4, a l'altura de Ricla, a Saragossa, s'ha produït un incendi a la cabina de cua del comboi i s'han evacuat els 283 viatgers a bord. No s'han registrat ferits, això sí. La incidència obliga a suspendre la circulació ferroviària d'alta velocitat, està provocant l'aturada dels trens en diverses estacions de la línia i l'anul·lació de les sortides programades per aquesta tarda. A tot això més, de moment no hi ha previsió per restablir el servei. A tot això, l'Agència Catalana de l'Aigua i Adif treballen aquests dies en la reparació i neteja de la infraestructura ferroviària afectada pel temporal de pluja del cap de setmana del 3-4 d'octubre. Els operaris se centren al tram final del Besòs, amb el pont de Rodalies de Sant Adrià de Besòs, però també al riu Ridaura, al Baix Empordà i en diferents punts del Vallès Oriental i Occidental. En plana esportiva, en futbol, el Girona tanca avui la jornada de la segona divisió. Visitant el Tenerife ho farà d'aquí una hora a partir de les 9 de la nit i demà torna a la Champions. El Barça viatja a Turquia per enfrontar-se al Galatasaray amb l'objectiu de sumar la segona victòria a la fase de Lliga. És tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Segueix-nos a les xarxes socials.
3: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
4: A Ràdio Arenys, pluja d'estels.
5: Pluja d'estels. Un programa que fem amb il·lusió per explicar coses boniques. Durant la calorosa època de les vacances, els mesos de juliol i agost, els pagesos tenen molta feina al camp, maduren els cereals i pot recollir la collita, l'ordi, el sègol, el blat i la civada. Abans es segava amb la falç. Ara molts pagesos tenen moltes màquines de segar i fins i tot de batre. Seguen els cereals, treuen el gra de l'espiga i l'ensaquen. Tot alhora, les tiges que s'obren es lliguen amb feixos i es premsen.

Els arbres, per les civilitzacions més antigues, l'arbre té una significació sagrada. Se'l venera com a símbol d'enllaç entre el cel i la terra. Els boscos és l'equilibri de la natura. Favoreixen les tempestes i paren el vent. Serás los años más verdes. Serás quien ya no está. Les arrels s'endinsen a les profunditats de la terra, mentre que les branques arriben al cel. A les mitologies, els boscos no sols estaven poblats per genis i divinitats. Les llegendes expliquen molta freqüència la transformació de persones en arbres.

Les arrels, les fulles i les flors de moltes plantes, des de fa segles, s'utilitzen per fer medicines. Es diu que són plantes medicinals. Molt sovint són plantes rares, que els metges i farmacèutics tenien moltes dificultats en trobar. Avui encara es fan servir. Algunes de les seves substàncies poden elaborar-se artificialment.

En alguns països, gran part de les plantes rares no es poden collir. Són plantes protegides. Les protegeixen els organismes que s'ocupen de la conservació de la natura. Són plantes com la genciana, l'edelweiss i el tintorell.

De la mateixa manera que hi ha bolets metginosos, també hi ha plantes que ho són. La belladona és especialment perillosa. Té el fruit gran i de color negre lluent i s'assembla a una cirera. És molt verinosa. No s'ha d'agafar per cap raó ni menjar-se-la mai.

Des de sempre, la gent ha utilitzat les plantes com a medicina. També avui hi ha molta gent que n'utilitza, fins i tot la gent que no hi creu. Em fa servir sense saber-ho, perquè la majoria dels medicaments s'obtenen de les plantes.

Moltes vegades es deixa en ridícul els bruixots o els curanderos de tribus antigues. És cert que, de vegades, les seves pràctiques es basen en meres supersticions, però força sovint moltes d'aquestes persones tenien una gran saviesa.

Una de les virtuts més remarcables era que coneixien les plantes medicinals, sabien com utilitzar-les. Una de les seves facultats principals era conèixer i saber emprar les plantes medicinals. Totes les plantes contenen substàncies químiques diferents i entre aquestes algunes produeixen efectes curatius. Les plantes que contenen aquestes substàncies curatives les anomenem medicinals i et poden salvar la vida. You can...

0: Diu Martí Domínguez en el llibre Bestiari, Olor de muntanya. Al Portell de Morella, un pastor va explicar les virtuts inigualables de la camamirla. Jo no vaig mai a la botiga. Aquesta planta em dona tot el que jo necessito. I tot seguit em va mirar a mi, amb un punt d'impertinència, per veure si jo agafava la transcendència del seu discurs. Però a la vista, pels cucs del vespre, pel pit, és una herba remeiera. Fins per les tronades és bona. Molt millor que Santa Bàrbara. Aquí, quan cau l'hivern, m'hauries de veure. La neu cobreix el mas, però jo, amb la boja conillera camamirla, en guardo dels llamps. No menjo res més que camamilla i pa.
1: A Ràdio Arenys, pluja d'estels.
0: La frigola, el tem, el timó, el timonet, el tomell, el tomello. Dins la Trinitat d'Alt, la farigola, romaní, espígol, nosaltres no sabríem triar l'herba preferida. Les estimem totes tres, la farigola, el romaní i l'espígol. Cadascuna té les seves virtuts. Cadascuna ens porta, amb la flaire pròpia, un record íntim i una sensació plaent. No hi ha cap essència de perfumeria,

El ginkgo és un arbre mil·lenari, magnífic, que va sobreviure a Hiroshima. Allà el tenen com a monument. És un arbre mil·lenari. Quan Déu va crear els arbres i el món, diu la llegenda que va crear el ginkgo. És mil·lenari? No ha sofert cap transformació. Busqueu-lo. Se'n va cap al cel i sembla un temple xinès. Les seves fulles tenen lòbuls i són precioses. Serveix molt com a medicina. Busqueu els ginkgos. Són preciosos.

No ens moguem d'aquest lloc, que el temps ara transcorre dolçament, rere el marge dels teus anys i dels meus, i ja tot ens pertany molt més que abans.

la llum que ens plou, finestra enllà d'aquest capvespre plàcid, per llegir-me en veu alta, que jo no puc, els versos que tu i jo més estimem.

0: Pluja d'estels.
1: De l'irradiador del port i les gavines, de Joan Salvà Papaseit, de Poema sense acabar, un fragment que diu: i els romanís, només desperts, escolten perquè demà al matí puguin parlar d'amors amb les farigoleres fins l'hora de la sesta. La farigola se sol collir per Setmana Santa, el Dijous Sant. Farigolaire, farigoler. Era persona que cull farigola per vendre la farigola amb un poble ple de farigola. Només entres al poble i ja fa olor de farigola.

0: Pluja d'estels.
1: Una llegenda, la llegenda d'Apolo, de la mitologia, jo crec que és tan veritat. Un cop a l'any es despertava la Terra. Aleshores, sortia vida de la Terra, en colors i perfums. Era la primavera. Apolo nava amb el seu carro pel cel i veu a Dafne. Era una noia solitària i havia jurat ella que no pertanyeria mai a cap baró.
0: Pluja d'estels.
1: Ella el veu i es posa a córrer. Diàfana corre transportada pels vents. Apolo, déu de la llum, ràpid, arriba a agafar-la i somriu triomfant.

La toca amb la punta dels dits, sent el perfum dels seus cabells. Daphne no té on anar. Indefensa, demana ajuda a la terra. I la terra l'escolta. La seva pell comença a convertir-se en llaurer. Les ungles s'allarguen en fulles, els cabells en branques, i queda fixa en el lloc amb arrels a la terra, immòbil i silenciosa.

Apolo abraça molt trist l'arbre, que abans era una ninfa, i plorant declara que Dafne, que és llaurer, serà consagrada al cul de la triomfador de la voluntat, amb el deport i les guerres.

És preciós que el llaurer en si no té massa valor, simbolitza la glòria dels millors. Daphne s'ha petrificat, però segur que en l'escultura de Bernini de Galeries Borghese segueix corrent la sàvia pels troncs perquè el llaurer Daphne sembla que tingui ànima.

Dafne s'ha petrificat, però si aneu a Roma, a Villa Borghese, veureu a Dafne i Apolo amb una escultura, per mi, és preciosíssima, de Bernini.

0: Pluja d'estels.
1: Saps on és la fageda d'en Jordà? Si vas pels vols d'Olot, amunt del pla, trobaràs un indret verd i profund, com mai cap més n'hagis trobat. Un verd com d'aigua endins al món. És el verd de la fageda, profund i clar, la fageda d'en Jordà.

La concentració de valors monumentals més importants es troba aquí, a la ciutat d'Olot, i pot destacar-se l'església de Sant Esteve, amb valuoses peces. Es va crear l'anomenada Escola d'Olot de Paisatgistes i feu de la ciutat de primera magnitud, al qual s'afigien molts de literats catalans. Por un paso muy parcial, pisoteando el yerba y matorral.

La fageda d'en Jordà és un bosc de faig excepcional, perquè creix en un terreny planer. S'assenta damunt d'una colada de lava procedent del volcà del Croscat, la qual ofereix un relleu accidental amb abundoses prominències molt característiques que poden assolir més de 20 metres d'alçada i que reben el nom local de Tòsols.

Saps on és la fageda d'en Jordà? Pues creix excepcionalment a uns 500 metres d'altitud, una meravella botànica i paisatgística dins la qual val la pena perdre's. Tot gaudint d'un encís que el poeta Joan Maragall canta en un poema memorable que avui figura esculpit en un monòlit a l'entrada de la fageda. Saps on és la fageda d'en Jordà?

0: Pluja d'estels.
1: Estem parlant d'arbres, però no podem deixar de parlar dels bolets. Aquests estranys fruits dels nostres boscos ens han fascinat a l'home, però de totes les èpoques. Sempre s'han envoltat d'un misteri encís, poder màgic i guaridor i fatals, i els bruixots se l'han fet servir per conjurs i apòssemes. Els bolets han constituït una rica font de contes i llegendes, relats històrics d'enverinaments, supersticions, prejudicis i falses creences. Fins al segle XIX no es van començar a descobrir el secret dels fongs, i un naturalista suec els va agrupar amb classes, famílies i gèneres. Hem comprovat que la part visible del fong és un cos fructífer que surt de l'interior del sòl d'un garbuix de finíssims filaments anomenat el miceli. Són rics en proteïna, sals minerals, perquè les calories estimulen la digestió. Són molt indicats per una dieta d'aprimament, també. Els bolets. La maison sous les arbres.

A Pallars Llussà encara es conserven rius d'aigües cristal·lines com el Noguera. Jacint Verdaguer, autor de l'obra èpica El Canigó, va rebre la seva inspiració en aquest indret pirenenc. El Montnegre, el Maresme, a Peles Mestres ens parla d'un gorg negre a Iscle de Vallalta. Allà es diu que les dones d'aigua estenen cada nit la bugada i si algú s'hi acosta, s'ha pres per elles i se les enduen a dins de la cova on resideixen, a dins del gorg, al Montnegre, a Sant Iscle de Vallalta.

tío, que echaremos agua. Faig camins sense ruta, així de ni destí, i encalço estels que es perden per la roda que gira alta nit. Atrapo estels que proven de dur-me pels camins, però s'embrollen confosos perquè porten el dubte molt endins. Estels que a voltes ploren i volen córrer amb mi. Com s'equivoquen? Més tant i tant tremolen que no els goso dir. Canvio les certeses de temps acumulades sense profit per la fosca grandesa que em sospesa i amida i que ve de la nit.

I ara parlem també una mica de fades, ja que som al bosc. El llatí fada, que significa destí, ja que les fades són una transposició de les moires gregues, unes criatures que apareixen el tercer dia del naixement d'un infant per predir el seu futur. És un esperit de la natura que cuida de l'equilibri natural. Les fades apareixen en molts contes àrabs.

Les fades al front duen una estela de llum. Algunes estan dotades d'unes precioses ales de diversos colors que les fan ser encara més seductores.

Les dones d'aigua, també anomenades nimfes, simbolitzen la vida talment com l'aigua fa créixer les plantes i permet viure els homes. A Caldes va passar que va aparèixer una dona d'aigua i tothom tenia por d'ella. I ella es va enfadar i va començar a fer que les coses anessin malament. El poble, després de pensar molt i molt i molt, van pensar que calia fer i varen arribar a la conclusió que fora millor demanar consell a la dona d'aigua, no pas oposar-s'hi, i que visqués al poble. I tal dit i tal fet, van anar a demanar-li protecció. Ella els indicà que sota la població feia el transcurs un riu subterrani d'aigües medicinals i els digué el lloc exacte on podrien fer un gorg i es trobaria aigua. I fins ara hi ha aigua a Caldes.

Les fades són esperits molt petits o quasi invisibles i es tornen invisibles a voluntat. Certs genis de les obres de Shakespeare són fades. Els contes de fades són aquells que contenen elements meravellosos.

Les fades habiten els prats, altres els jardins coberts de fulles, i són molt amants del silenci i el moviment. Parlem dels anells de fada. Segons el folclore britànic, les fades fan uns anells amb zones circulars que apareixen marcades a les clarianes dels boscos per una herba més espessa i d'un verd més intens que la resta.

0: Segons el folclore britànic, aquests anells poden medir més de 60 metres de diàmetre. Si es formula un desig just al centre d'un anell de fada, en una nit de lluna plena, es farà realitat.
1: Pluja d'estels.
0: Però si un humà entra quan les fades són dins, quedarà obligat a ballar amb elles tota la nit sense parar. L'única manera de sortir-se és que una altra persona, des de fora, estiri el cautiu amb força, mantenint el peu fora del cercle, i si cau dins del cercle, haurà quedat cautivat per les fades i la seva música, i no podrà sortir-ne mai més.
1: Pluja d'estels.

herba molt estimada per les hades és el pixallits, però es diu Taraxacum officinal. És una planta d'unes fulles de 50-40 centímetres de llargada reunides en una roseta arran de terra, molt dividides en segments triangulars o partits per gairebé arribant al nervi central. Té propietats diurètiques, de les quals li ve el nom. Virtuts remeieres, les fades la recomanen molt.

Des del romanticisme se les representa com una noia jove amb ales. Apareixen sovint als contes populars i sempre com a gent menuda, de gran bellesa i amb molt bon cor. A l'edat mitjana les pintaven com un esperit protector o sovint maliciós i per protegir-se d'elles la gent portava un amulet de ferro negre. Això és el folklore britànic, eh?

Les fades acostumen a ser molt delicades, sensibles i polides, i també són molt geloses. Les fades no són dolentes del tot, ni tampoc bones del tot. Són tan petites que no es caben dos sentiments a la vegada.

imagineu moltes fades juntes aplaudint i ballant aquesta música a la llum de la lluna? I les seves danses encisadores són d'una bellesa i acostumen a ser molt delicades ballant.

I de Jacint Verdaguer, un fragment de Canigó que parla de fades. Que bonica n'és la mar, que bonica nit serena, de tant mirar l'ocel blau, los ulls li blavegen. I davallen cada nit amb la lluna, les estrelles, i en son pit, cavat d'amor, gronxades s'abresen. Tot l'escoltant infinit, sa dolça música apresa, i el mirall del cel, el cel de la terra. Ahir vespre la vaig veure, com dormia en la maresma, com dormia capdallant, escuma i arena.

Els coralers de Begur, coralant dins llur barqueta. Coralers, si en voleu, fareu bona pesca. Si voleu saber qui sóc, sóc una fada empordanesa. Les fades del Pirineu me'n diuen sirena. Quan ells se tiren al fons, jo en sortia amb les mans plenes. Ells treuen rams de coral. Jo, diu la fada, aquest ram de perles. Jacint Verdaguer, un fragment de Canigó.

0: pluja d'estels.
1: I una cosa molt important. Quan els arbres tenen de 25 a 70 anys, poden donar fusta bona. Per exemple, la utilització de vaixells es necessitaven grans quantitats de les millors fustes. Això va fer que, als segles XV i XVI, grans extensions, que abans foren boscos, quedessin despoblades. Per fer una nau de fusta es necessiten almenys 2.000 roures grans. La selva. Definició de la selva. Bosc extens incult i desordenat, molt poblat d'arbres.
0: A Ràdio Arenys, pluja d'estels.
1: I com, si no, sabent-les i sentint-les, podria dir les coses que ara dic. No parlo pas de saviesa. Parlo de vida i de misteris. I els camins en són plens. Tot gira volta i ens arrossega. Ple de mi i de tot. Alço la copa i bec. I per la finestra penetra a dolls l'aigua brugent dels somis. Martí i Pol.

Fins aquí, pluja d'estels. Va engegar l'estel Toni Cintes, Nicolau. Disseny musical, Carla Ricard. Veu, històries, pensaments, Assumpta Vitòria. I amb el nostre amic Joan Bosch, que ha posat unes músiques tan boniques. Gràcies, Joan. Un petó. I amb el suport del nostre estimat director, Joan Garcia. Llegendes, fantasies, somiem. Somiem, que cal somiar una mica. Va bé, va bé. Segur que sí. Adeu, amics. Gràcies per la vostra atenció.

0: Ràdio Arenys, 24 hores amb tu.
1: Nou Confort, lampisteria general. Manteniments, instal·lacions i reparacions de la llar. Aigua, llum, calefacció, aire condicionat, gas, osmosi, aerotèrmia, calderes. Legalitzem totes les instal·lacions i també tramitem les altes de gas. Departament de Reformes i Rehabilitacions. El millor servei, el millor preu. Nou Confort. Ens trobareu a la Riera del Pare Fita 15 d'Arenys de Mar. Truqueu al 93 795 61 85 o bé visiteu nouconfort.com.
2: Des d'Arenys de Mar i Canet de Mar, amb l'experiència de tota una vida i el servei de tot Catalunya.
3: A Stones B&T, Marbres La Roca, transformem marbre, granit, porcelànic i quarts en espais únics i elegants. T'assessorem, subministrem el material i ens encarreguem de tota la instal·lació perquè no t'hagis de preocupar per res. Cuines, banys, escales i projectes a mida amb acabats de màxima qualitat. Som membres de Marbristes Artesans de Catalunya. Garantia de tradició, ofici i excel·lència.
2: Stones B&T Marbres La Roca. L'experiència artesanal al servei de la teva llar. Visiteu-nos a l'Instagram @stonesbtmarmolesLaRoca o truqueu o envieu WhatsApp al 722 131 840.
4: Notícies en xarxa.
5: Bona nit, són les 9, us parla Adrià Tella. Adif ha informat del restabliment parcial de la circulació dels trens d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid. Un cop extingit l'incendi que ha afectat un comboi a Ricla, Saragossa, s'ha inspeccionat la infraestructura i s'ha donat el vistiplau a la represa del servei de forma progressiva. Ara bé, serà necessari circular per via única el tram afectat entre Ricla i Plasencia de Jalón fins que es retiri el tren afectat per l'incendi, i això pot provocar retards. Adif recomana als viatgers que consultin amb la seva operadora la informació actualitzada sobre l'estat dels seus viatges i els horaris previstos. De fet, a l'estació de Sants s'ha cridat per megafonia cap a 9:15, fa mitja hora aproximadament, els viatgers que havien de sortir a 5:45 de la tarda. Parlant també de mobilitat, uns 193.000 vehicles ja han tornat a l'àrea metropolitana de Barcelona en l'operació tornada pel pont del 12 d'octubre, concretament entre les 12 del migdia i les 8 del vespre, fins fa una hora. Es tracta del 71% dels 270.000 vehicles previstos que tornin a aquesta zona. La mobilitat està la pròpia de l'època de la tardor i les vies que han presentat més retencions han estat la C7, al Berguedà, amb fins a 18 quilòmetres de cua entre Guardiola de Berguedà i Berga, i la N260 i la C17 al Ripollès, amb uns 14 quilòmetres de congestió entre Ribes de Freser i Ripoll. De fet, la situació ha millorat, però a la C16 s'acumulen encara 3 quilòmetres de retencions entre Guardiola de Berguedà i Berga i 6 entre Berga i Cercs, mentre que hi ha uns 7 quilòmetres de circulació lenta a la N260 entre Ribes de Freser i Ripoll. En paral·lel, hi ha 4 quilòmetres d'aturades a l'AP2 entre Montblanc i l'Espluga de Francolí. A tot això, un home de 60 anys ha mort aquest migdia en patir un accident de moto a la T-700, al terme municipal de Vimbodí i Poblet, a la Conca de Barberà. Els fets han passat cap a 3:15, al punt quilomètric 10.4, quan, per causes que encara s'investiguen, el motorista ha sortit de la via. Des de principi d'any, 99 persones han perdut la vida en accidents a les carreteres catalanes, segons dades del Servei Català de Trànsit. 39 d'aquestes víctimes eren motoristes. En plana política, les quatre forces del Front Ampli, Moviment Sumar, Esquerra Unida, Més Madrid i Comuns han acordat proposar l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, com a candidata a la presidència del govern espanyol a les eleccions del 29 de novembre. Després de les reunions mantingudes aquesta mateixa tarda, les quatre formacions han emès un comunicat conjunt en què expressen el convenciment que Colau és la figura que millor pot assumir el lideratge en la situació política actual, asseguren. Alhora, fan una crida a la unitat de totes les esquerres i conviden Podem a incorporar-se al projecte, tot plegat, després que Esquerra hagi anunciat també a través d'un comunicat avui l'acord amb Podem perquè contribueixi la seva candidatura a les eleccions del 29N. A més, el cap de llista republicà Gabriel Rufián i la dirigent de Podem Irene Montero faran equip en actes de campanya. Un apunt en plan esportiva, en futbol, aquesta hora el Girona arrenca el seu partit a Tenerife que tanca la jornada de segona divisió. És tot, fins aquí les notícies en xarxa.
4: Notícies en xarxa.
3: Segueix-nos a les xarxes socials.
0: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: I després de l'aturada estiuenca ja trobàvem a faltar aquesta sintonia del De Cine amb Antonio Barrero, aquest programa que fem a Roda de Barà Ràdio per les emissores de la xarxa de ràdios de comunicació local. Doncs, Antonio, benvingut, com estàs?
1: Gràcies, doncs animadíssim de tornar a començar i tornar a reprendre aquest fil del De Cine, que jo ja ho trobava a faltar també.
0: Sí, sí, ja teníem el mono per parlar de cinema, per conèixer estrenes, per conèixer festivals de ben a prop. Clar. Com ha anat l'estiu?
1: Bé, això t'anava a dir, que malgrat que no hi hàgim tingut programa, jo no paro, és a dir, el veure cinema és continu, gairebé, no a diari, però gairebé, i això, i moure'm per aquest món del cinema és la meva passió, i per tant tenia necessitat de començar a explicar-ho a través de les ones de la ràdio.
0: Molt bé, per les persones que no coneguin què és el De Cine, que ja portem anys en antena, eh? Però per qui no ho conegui, com podríem definir aquest espai?
1: Doncs és un programa una mica que repassa tota l'actualitat del cinema, no només de les estrenes, també, sinó tot el món del cinema en general, el cinema en català, que és el que incidim sobretot, però del cinema espanyol, del cinema europeu, del cinema americà, dels festivals. Fem retrospectives, fem també homenatges i fem també temes específics de concrets de l'àrea d'indústria, i per tant toquem una mica tots els fils, de manera que pugui ser diferent, que pugui ser amè, que això, que la persona que ens escolti ho pugui trobar divertit i s'ho passi bé, i això despertar també una mica aquesta inquietud pel cinema, que és la que tenim aquí al De Cine.
0: Perfecte, doncs encetem aquest De Cine. I avui, per ser el primer programa de la temporada, de què ens parlaràs?
1: Doncs mira, vull parlar de les tres pel·lícules preseleccionades als Oscars 2027. Mm-hmm. 2027. I és que aquest dimecres passat s'ha conegut el títol de la pel·lícula que l'Acadèmia del Cinema Espanyol ha designat per representar Espanya en la cursa pels Premis Oscar de l'any vinent. Es tracta de La Bola Negra, dels directors Javier Calvo i Javier Ambrosi. Ara en parlem a continuació, perquè abans vull comentar els altres dos films que han quedat a les portes de la selecció i que pel seu nivell, perfectament, haguessin pogut ocupar el lloc de la cinta dels Javis. Es tracta de les pel·lícules El ser querido, de Rodrigo Sorogoyen, i De los domingos, de Lauda Ruiz de Azúa. Comencem per El ser querido.
2: Es una historia de traición, es una historia de abandono, es una historia de amor, de gente que no puede mirarse a los ojos,

0: Molt bé. El cert querido és una pel·lícula que vaig tenir el plaer de veure per primer cop al Festival de Cannes el mes de maig passat i que he tornat a revisar una altra vegada a posteriori. És una pel·lícula que m'agrada molt, la trobo molt interessant. De fet, Rodrigo Sorogoyen és un gran director. D'ell tenim pel·lícules tan famoses i tan conegudes pel públic com Asbestas, i la sèrie Antidisturbios. També té altres pel·lícules de molt nivell, com Madre, El Reino, Que Dios nos perdone, Stockholm. La que ens ocupa, El ser querido, és de l'any 2026, dura 135 minuts, és una pel·lícula llarga. És una coproducció Espanya-França i és un drama. És un drama familiar, pare-filla, i a més, és cinema dins del cinema, que per mi això és molt atractiu, i en aquest cas està portat d'una forma magistral. El guió és del...
1: Perdona, Antonio, què vol dir cinema dins del cinema?
0: Que t'estan explicant una història en la que el cinema forma part de la història, és a dir, estan, i en aquest cas estan rodant una pel·lícula. Estan rodant una pel·lícula i tu entres a veure què estan rodant, però és que mentre estan rodant aquesta pel·lícula estan succeint fets paral·lels i en molts casos que no tenen res a veure amb el que s'està rodant. El guió és del propi Rodrigo Sorogoyen i de la Isabel Peña, que és una guionista magnífica, han fet un treball increïble. La música és d'Oliver Arson, la fotografia d'Àlex de Pablo i els protagonistes principals, el gran Javier Bardem i la gran Victoria Luengo. De què va la pel·lícula? Doncs és l'aclamat director de cinema, és un director que té molta fama a nivell mundial, es diu Esteban Martínez, que torna a Espanya per rodar la seva nova pel·lícula. I ell mateix ofereix el paper principal a una jove actriu desconeguda, la seva filla, a qui no ha vist en 13 anys, i ho fa amb el pretext d'ajudar-la a rellançar la seva carrera estancada com a actriu. La jove accepta aquesta increïble oportunitat, però sap que durant el rodatge s'enfrontarà a un home que mai ha pogut considerar un pare. Conviure al set fomentarà una proximitat que no han compartit en anys, però també reobrirà velles ferides que mai no van cicatritzar. El ser querido, de Rodrigo Sorogoyen, confirma una cosa que, bueno, jo ja ho intuïa des del principi, que el director madrileny sap filmar el conflicte com ben pocs. Però aquí fa un pas més i el porta al terreny de la intimitat, allà on el dolor no esclata, sinó que s'enquista. Presentada amb molt d'èxit al Festival de Cannes, a la competició oficial, la pel·lícula parteix d'una relació paternofilial ferida per anys de silencis, de retrets i d'absències, i en fa una exploració d'una precisió emocional admirable. Sorogoyen abandona l'atenció més frontal, com per exemple Asbestas, i ho fa amb una mirada més serena, però això no vol dir que no sigui incisiva, ho és i potser encara més. El que impressiona és la seva capacitat de convertir cada escena en un camp de mines afectiu, una conversa aparentment banal, una pausa, una mirada sostinguda, tot pot obrir una esquerda. Sense necessitat de grans girs ni artificis, la pel·lícula avança amb una densitat emocional que atrapa i deixa espai perquè l'espectador hi entri a poc. El treball de Javier Bardem és d'una maduresa extraordinària, conté una fragilitat inesperada dins d'un personatge acostumat a ocupar-ho tot. I Victoria Luengo li respon amb una interpretació molt subtil, però plena de ferides que no necessiten verbalitzar-se. Entre tots dos, la pel·lícula troba la seva veritat, no tant en el que es diu, sinó en allò que encara no s'han pogut dir. Diverses crítiques han destacat a la pel·lícula especialment aquestes interpretacions com el gran gruix emocional del film. Però per mi no és només la interpretació. Per mi El ser querido és una obra sòlida, madura i molt conscient del seu ritme, que parla de cinema, però sobretot de poder, de memòria i de l'amor quan aquest amor arriba tard. Un film que no busca agradar immediatament, sinó quedar-se, i que demostra que Rodrigo Sorogoyen també sap fer molt soroll, però des del silenci. La pel·lícula es va estrenar el dia 26 d'agost i encara la podem trobar a les sales de cinema.
1: Què és el que més et va sorprendre d'aquesta pel·li?
0: Lo hem perfilada que està la història, que en cap moment tens la sensació de que t'estan explicant una cosa nova, diferent, no hi ha cap gir, però et va conduint per una història que t'arriba, perquè és una relació molt complicada la que tenen pare i filla, i això explicat des d'un rodatge, que és tot un artifici, i tot això està explicat amb un guió precís i una història que a mi em va atrapar moltíssim. És una molt bona pel·lícula, evidentment tampoc és una pel·lícula, diríem, de grans públics, però la mostra està en que ja fa 3 setmanes gairebé i té pinta de que la pel·lícula estarà molt de temps encara a les sales. Per mi és una pel·lícula que perfectament podia estar perfectament

I la segona pel·lícula que perfectament hagués pogut estar en aquesta cursa pels Oscars és Los Domingos, pel·lícula del 2025 de Lauda Ruiz de Azúa, pel·lícula espanyola de 115 minuts, i en la filmografia d'aquesta directora trobem Cinco Lobitos, una excel·lent pel·lícula també, i la minissèrie Querer. No l'he vist, però m'han dit que té molt nivell també. També és una coproducció espanyola-francesa, i aquí tenim un drama, en aquest cas, vinculat també amb la família i amb la religió. El guió és de la mateixa directora, de Lauda Ruiz de Azúa, i en el repartiment trobem la jove Blanca Soroa, Patricia López Arnaiz, Miguel Garcés, Nagore Aramburu i Mabel Rivera, entre altres. De què va la història? Doncs Ainara és una jove idealista i brillant de 17 anys que ha de decidir quina carrera universitària vol estudiar. O almenys això és el que espera la família que faci. Tot i així, la jove manifesta que se sent cada vegada més a prop de Déu i que es planteja l'opció del celibat i la vida de monja de clausura. La notícia agafa per sorpresa tota la família, provocant un abisme i una prova de foc per tothom. Los Domingos, així es titula el prodigi de cinema subtil que va guanyar Sant Sebastià l'any 2025, ara just fa un any. És la pel·lícula que va guanyar el premi del jurat del Festival de Sant Sebastià. Doncs explica aquest cataclisme que viu una família el dia que la filla gran, a qui dona vida amb una calculada mirada absent la jove Blanca Soroa, decideix deixar-ho tot, o gairebé, per abraçar el tot, amb majúscules. Només cal un article determinat per capgirar una frase. La mare fa temps que va morir. El pare, interpretat per Miguel Garcés, aclaparat pels deutes i amb el cap en una altra cosa, es desentén. I la més agnòstica i combativa tia, la superba i rabiosa Patricia López Arnaiz, entra en el cos a cos, que també és l'ànima contra l'ànima, per revertir una decisió que no entén per la senzilla raó de ser inexplicable. I és que la fe ja les té, aquestes coses. De principi a fi, aquesta proposta de la directora de Querer, ella, declaradament agnòstica, fidel al seu ideari del cinema transparent i emocionant, fins a fer mal, atorga a l'espectador la gràcia i virtut d'un relat que vibra en cada personatge, en cada pla, en cada desengany, que n'hi ha uns quants. Tots els membres de la família tenen motius, esperances i crisis. I la pel·lícula, tota ella, els acompanya, els escolta i els respecta amb una subtilesa, profunditat i pudor commovedors, perquè la pel·lícula no pren partit en cap moment. Los Domingos és una pel·lícula notable, perquè no tracta realment de decidir, ni de decidir ni si Déu existeix o no existeix, o si fer-se monja és una bona o és una mala decisió. Parla d'una cosa molt més universal. Què passa quan algú que estimem pren una decisió sobre la seva vida que nosaltres no podem acceptar ni entendre? La seva gran virtut és la complexitat moral. No hi ha bons ni dolents, sinó persones que estimen, tenen por i intenten controlar allò que no poden controlar. La seva principal feblesa és gairebé el revers d'aquesta virtut, la voluntat de mantenir el misteri

0: Ainara fa que la seva dimensió espiritual quedi menys explorada del que probablement mereixeria. I això em porta a una valoració final. És una pel·lícula molt més interessant que perfecta, potser perquè no és tan emocionalment devastadora com ho va ser Cinco Lobitos, però és més madura en la seva manera de plantejar un conflicte sense donar-nos una resposta, perquè no ens dona una resposta. I confirma que Alauda Ruiz de Azúa és una de les directores espanyoles actuals amb més capacitat per convertir els conflictes íntims en conflictes universals. Per la crítica, per molt que pugui ser amb la institució eclesiàstica, has d'admetre que hi ha persones que tenen la creença que tenen i has d'entendre que viuen el que viuen plenament. I com pots convèncer algú que no és real el que sent si ella ho sent? Això són paraules de la directora que va dir per justificar allò que no és justificable. Com he dit, es va endur la Concha d'Oro, la millor pel·lícula, en la secció oficial del Festival de Donostia de l'any passat. També té 5 premis Goya, els més importants de la passada edició, a la millor pel·lícula, la millor direcció, el millor guió original, la millor actriu principal i a la millor actriu de repartiment. Si no l'heu vist, la podeu recuperar encara a la plataforma Movistar Plus.
1: Molt recomanable, no?, pel que veig.
0: Sí, no estaria al nivell, però, sí, de El ser querido, uh-huh, és a dir, de les tres, potser s'entén que aquesta no tindria tanta acceptació dins de la llista dels Oscars. Però és una pel·lícula molt bona, molt recomanable, molt.
2: Este país tiene demasiadas historias de amor enterradas en los campos. Hay que arañar la tierra para que salgan, para que puedan existir más.
3: El otro día recibí la llamada de un abogado. ¿Por qué nunca me dijiste que tu padre estaba vivo?
4: Porque no le conocías.
3: Hombre, porque nunca me has hablado de él tampoco, ¿no?
4: Alberto, no me toques los cojones, ¿vale? Te lo digo ya.
5: El sueño va sobre el tiempo.
6: El preso que custodia se llama Rafael Rodríguez Rapón.
5: Nadie puede abrirse.
6: Quiero que le vigile. Cualquier información que nos dé puede sernos útil.
7: Hola. Te has presentado socio en el casino y te han echado bola negra. ¿Y eso por qué?
8: Bola negra.
9: Bola negra.
10: Bola negra.
11: ¿Por qué te han echado la bola negra?
12: ¿Qué te han dicho?
13: Que soy homosexual.
14: ¿Y lo eres?
15: El corazón de un maricón es un océano lleno de secretos.
5: El sueño va sobre el tiempo flotando.
16: ¿Te has creído toda esa propaganda?
17: Que te caes, la tómate un tiro en la cabeza.
18: ¡Si no lo haces tú, lo va a hacer otro! ¡Vamos, dispara!
19: ¿Alguno por aquí de Madrid?
20: ¿Quién fue tu abuelo? ¿Y por qué escondió por toda su vida la bola negra?

0: Molt bé, i arribem a La bola negra, pel·lícula d'aquest any, del 2026, del Javier Cano i el Javier Ambrosi. Pel·lícula de 155 minuts, déu-n'hi-do, és llarga. Els Javis, com es coneixen popularment aquesta parella de directors, tenen la seva filmografia sèries tan importants com La Messias, Veneno i pel·lícules com La Llamada. La primera sèrie amb la que es van fer coneguts va ser Paquita Salas. De nou, una coproducció hispano-francesa, i aquí estem davant d'un drama, en aquest cas d'històries creuades, tres històries creuades amb el temps, però amb un denominador comú que ara ho comento. Estem parlant dels anys 30, dos moments dels anys 30 i l'actualitat. El guió és del Javier Cano i del Javier Ambrosi a partir de la novel·la d'Alberto Conejero. La música és del català Raúl Refri, una música increïble, i la fotografia també de la catalana Gris Jordana. I en el repartiment, el protagonista, Guitarrica de la Fuente, Miguel Bernardó, Carlos González, Penélope Cruz, Glenn Close, Lola Dueñas, Antonio de la Torre i altres, perquè la llista és llarga.
1: Déu-n'hi-do, no?
0: Una mà d'actors i actrius importantíssims. Són això, les vides interconnectades de tres homes en tres èpoques diferents, el 1932, el 1937 i el 2017. Tres existències íntimament lligades per la sexualitat i el desig, el dolor i l'herència, i una de les darreres obres inacabades de Federico García Lorca. La bola negra és una pel·lícula ambiciosament excessiva, però també genuïnament valenta, és molt valenta. Els Javis fan un pas endavant respecte dels seus treballs anteriors i intenten convertir una història íntima, la dificultat de viure lliurement l'homosexualitat en una societat repressiva, la converteixen en una gran narració sobre la memòria, la guerra civil, l'herència familiar i la identitat. El resultat, he de dir que és, per mi, és irregular, però conté prou idees, imatges i moments d'una gran força com per considerar-la una obra important. Per mi ho és. Un dels seus principals encerts és la construcció de la història en tres temps, perquè aquest salt entre els anys que he esmentat no és només un recurs narratiu. Permet observar com canvien les formes de repressió i alhora com determinats silencis, pors i desitjos passen d'una generació a una altra i passen d'una forma inalterable, continuen igual. La pel·lícula planteja així una pregunta interessant. Fins a quin punt una societat pot haver canviat exteriorment mentre encara arrossega les conseqüències emocionals del seu passat? Aquesta estructura, complexa sobre el paper, és un dels aspectes que la pel·lícula aconsegueix sostenir amb més solvència. També és interessant la relació amb García Lorca. Els directors no intenten fer una biografia del poeta, sinó convertir-lo en una mena de presència subterrània, en símbol d'una cultura i d'una identitat que van ser violentament interrompudes. La recuperació de La bola negra, aquella obra inacabada de la qual només es conserven unes poques pàgines, permet als Javis imaginar allò que Lorca no va poder explicar, i ells ho acaben explicant. I aquí hi ha, alhora, una de les grandeses, una de les parts importants de la pel·lícula i també una de les debilitats que té. Els Javis volen explicar moltes coses alhora. Memòria històrica, homosexualitat, Lorca, guerra civil, repressió, amor, família, identitat, herència emocional. La suma és estimulant, però en alguns moments també pesa. La pel·lícula, com he dit, té 155 minuts i, com han assenyalat diverses crítiques, hi ha escenes que insisteixen en una emoció que ja havia quedat prou explicada i que hi tornen, i per tant potser no calia. És probablement aquí on jo faria la principal objecció constructiva. La bola negra no sempre confia prou en les seves pròpies històries. Quan els personatges i les situacions parlen per si mateixos, el film és potent. Quan els directors accentuen la dimensió simbòlica, musical o emocional, la pel·lícula tendeix a subratllar allò que l'espectador ja ha entès i que no cal que li tornis a subratllar. En determinats moments, La posada en escena sembla voler convertir cada seqüència en una imatge memorable, i això provoca un efecte paradoxal. Algunes escenes que haurien de ser emocionants acaben semblant més dissenyades per emocionar que no pas espontàniament emotives. Aquesta tendència al lirisme i a l'excés visual és probablement el principal peatge de l'ambició dels Javis. El seu cinema vol ser popular, espectacular i emocional, però al mateix temps reivindica una mirada autoral. Quan aquests dos impulsos coincideixen, el resultat és extraordinari. Quan no, apareix una certa sensació d'artifici. Alguns crítics han parlat precisament d'una pel·lícula massa ambiciosa o carregada de lirisme. El film va guanyar el premi a la millor direcció de la competició oficial del passat Festival de Cannes. I ara, després de passar pel Festival de Donostia, s'estrenarà a les sales el proper 25 de setembre. Caldrà esperar, doncs, fins al 15 de desembre del 2026, data en què es desvetllarà la llista definitiva dels Oscars, per conèixer si la candidata espanyola continua la seva carrera per aconseguir aquesta estatueta a la millor pel·lícula internacional. El 21 de gener del 2027 coneixerem les 5 pel·lícules nominades en aquesta categoria i la cerimònia dels Oscars tindrà lloc el 14 de març de 2027 a Los Angeles.
1: I aquí en parlarem.
0: I tant.
1: Doncs, Antonio, gràcies per aquest de cine. Ens trobem la setmana vinent. Que vagi bé.
0: Gràcies. Adéu.

0: Sintonia de cine a Roda de la Ràdio i també per les emissores de la xarxa. Antoni Barrero, com estàs?
1: Bé, bé, amb ganes de parlar de cine.
0: Molt bé, molt bé. Benvingut, com sempre.
1: Gràcies.
0: A aquest espai on no només parlem d'estrenes, evidentment. Parlem de festivals, parlem de directors, de directores... En fi, de tot allò que tingui a veure amb el fascinant, no?, món del cinema. I avui de què ens parlaràs?
1: Doncs avui parlarem d'un actor, concretament del Ricardo Darín, i ara explicaré una mica els motius perquè he triat aquest actor.
0: Molt bé. Doncs som-hi.
1: Aquests dies s'ha celebrat la 74a edició del Cinema al Dia, el Festival Internacional de Cinema de Donosti. El tema visual d'aquesta edició 2026 han estat els oficis de cinema. El cartell principal, protagonitzat per Ricardo Darín, representa precisament la interpretació. I és que Darín personifica com pocs actors la unió entre cinema d'autor i cinema popular, entre el cinema llatinoamericà i la projecció internacional. I perquè manté des de fa dies, dues dècades, una relació especialment estreta amb Sant Sebastià, on va rebre el Premi Donosti el 2017. En aquesta edició, a més, ha assistit al festival per presentar el seu últim treball, Lo dejamos acá, d'Hernán Gólfrid, amb caràcter d'estrena mundial. Avui, doncs, al de cine, parlem de Ricardo Darín.

0: Doncs va, explica'ns a què es deu aquesta banda sonora.
1: Doncs sí, és la banda sonora de Nueve Reinas, una de les pel·lícules importants dels inicis de Ricardo Darín. Hi ha actors que interpreten personatges, n'hi ha d'altres que amb els anys acaben convertint-se en una presència cinematogràfica. Ricardo Darín pertany a aquesta segona categoria. Quan apareix a la pantalla, sovint tenim la sensació que no estem veient un actor que interpreta un personatge, sinó una persona que simplement està vivint una situació davant nostra. Aquesta naturalitat, aquesta manera de mirar, de parlar, de callar i fins i tot de dubtar, ha convertit Ricardo Darín en un dels grans actors del cinema argentí contemporani i, probablement, en un dels rostres més reconeixibles del cinema en castellà. Però la seva història comença molt abans que Nueve Reinas, El hijo de la novia o El secreto de sus ojos. Ricardo Alberto Darín va néixer a Buenos Aires l'any 1957, en una família d'actors. El seu pare i la seva mare treballaven en el món de la interpretació. La seva germana Alejandra també seria actriu. Per tant, el teatre i la interpretació no van arribar a la vida de Ricardo Darín com una vocació descoberta de gran. De fet, hi va créixer. Va començar a actuar quan era un nen i durant la seva adolescència ja treballava professionalment. Primer vindria al teatre, després la televisió i, paral·lelament, al cinema. Els seus primers anys professionals estan molt vinculats a la televisió argentina i a les telenovel·les. Durant els anys 70 i 80 es converteix en un actor molt conegut pel públic argentí. És una etapa que avui pot resultar sorprenent si només coneixem el Darín cinematogràfic, perquè aquell Darín encara no és el protagonista de grans drames, thrillers o pel·lícules d'autor. És, sobretot, un actor popular. I aquesta popularitat televisiva serà important per la seva carrera posterior.

principis dels anys 90, alguna cosa comença a canviar. El cinema argentí està entrant en una nova etapa, i Darín també. El 1993 protagonitza Perdido por Perdido, d'Alberto Lecchi. I progressivament, directors i espectadors, comencem a veure'l d'una altra manera. Ja no és només aquell actor popular de televisió, és un actor de cinema. A finals dels 90 arriben pel·lícules com El Faro, d'Eduardo Miñona, El mismo amor, la misma lluvia, de Juan José Campanella, però quan arriba l'any 2000 canvia definitivament la seva carrera i és que arriba la pel·lícula Nueve Reines, de Fabián Bielinski. És aquesta banda sonora que estem sentint de fons. De què va aquesta pel·lícula? Doncs són dos estafadors. Una operació aparentment senzilla, unes falsificacions, una cadena de trampes dins d'altres trampes i un Ricardo Darín que interpreta Marcos, un estafador veterà, segur de si mateix, ràpid de paraula i aparentment sempre un pas per davant dels altres. La seva química amb el coprotagonista Gastón Pauls és extraordinària. La pel·lícula és un èxit incontestable, però el més important és que Darín deixa de ser una estrella argentina per començar a convertir-se en un actor conegut internacionalment. Nueve Reines també demostra una de les seves grans virtuts, la capacitat de treballar en un thriller sense perdre mai la humanitat del personatge. Darín pot ser cínic, però no és simplement un cínic. Pot ser un estafador, però hi ha una persona vulnerable sota aquesta cuirassa. A partir d'aquí, la seva carrera agafarà una velocitat extraordinària.

Estem sentint la banda sonora, una de les peces importants de la banda sonora original de El hijo de la novia. I és que només un any després, el 2001, arriba una altra pel·lícula fonamental en la carrera de Darín, El hijo de la novia, de Juan José Campanella. Aquí Darín interpreta Rafael Belvedere, un home que dirigeix un restaurant i que viu atrapat entre la feina, els problemes familiars, una relació sentimental en crisi i la sensació, cada vegada més intensa, que la seva vida se li està escapant. Al seu costat hi ha actors extraordinaris com Norma Leandro, que està magnífica, Héctor Alterio i Eduardo Blanco. La pel·lícula parla de la família, de la bellesa, bellesa amb B baixa, de l'amor i de les segones oportunitats, però també parla d'una cosa molt senzilla, de la necessitat de tornar a mirar la nostra pròpia vida. Darín converteix Rafael en un personatge absolutament proper. No és un heroi, no és especialment admirable, és un home normal. I aquesta serà una de les constants de la carrera de Darín. I el 2002 arriba Kamchatka, de Marcelo Piñeiro. Dos anys després, torna a treballar amb Campanella al Luna d'Avellaneda. I el 2005, Fabian Bielinski el dirigeix a El Aura. I en aquest film desapareix bona part de l'actor expansiu que va ser a Nueva Reina o El hijo de la novia. Darín aquí interpreta un taxidermista introvertit, un home obsessionat amb la idea del crim perfecte. És una interpretació molt física, molt silenciosa. El personatge observa, calcula, imagina, i nosaltres entrem dins del seu cap. A Laura és una demostració extraordinària que Darín no depèn del diàleg i és que pot sostenir tota una pel·lícula només amb la seva mirada.

Sentim una de les peces de la banda sonora de la pel·lícula El secreto de sus ojos. Any 2009. Juan José Campanella el dirigeix de nou en aquesta extraordinària pel·lícula. Aquí Darín interpreta Benjamín Espósito, un funcionari judicial retirat que intenta reconstruir un cas d'assassinat que l'ha perseguit durant dècades. Però la pel·lícula no és només un thriller, és també una història sobre la memòria, sobre la justícia, sobre la impunitat i, sobretot, sobre un amor que no ha desaparegut amb el temps. Darín treballa aquí amb Soledad Villamil, Guillermo Francella i Pablo Rago. I la pel·lícula aconsegueix una cosa extraordinària. Funciona com un thriller, però també com a drama, també com a història d'amor i com a reflexió sobre l'Argentina. El resultat és un enorme èxit internacional. L'any 2010, El secreto de sus ojos guanya l'Oscar a la millor pel·lícula internacional. Per a Darín, aquell és un dels grans moments de la seva carrera. I és que una de les característiques de Darín és que no necessita omplir els silencis. El secreto de sus ojos, això és especialment visible. Ho veurem també després amb una altra pel·lícula, Truman, que comentarem més endavant. El seu mètode sembla basar-se sovint en una idea molt senzilla: deixar que l'espectador descobreixi què li passa al personatge. No explicar-ho tot, no subratllar-ho tot. En una entrevista a la cadena SER del 23 d'abril de l'any passat, Darín parla del seu personatge, dels herois i de la seva idea de l'heroi que no necessita una capa. La pròpia entrevista va ser titulada amb una frase seva sobre els herois que ho diu tot. He conocido muchos héroes que, afortunadamente, no llevan capa. I és una frase que serveix per explicar molts dels seus personatges. Darín no acostuma a interpretar superherois, interpreta persones, i són precisament aquestes persones les que, en determinats moments, es converteixen en herois. El mateix any 2010 el trobem en un registre molt diferent. La pel·lícula és Carancho, de Pablo Trapero. Darín interpreta Sosa, un advocat que treballa al voltant dels accidents de trànsit i dels límits de la legalitat. És una pel·lícula fosca, violenta, de contingut social. Trapero utilitza Darín per entrar en un univers de precarietat, de corrupció i de supervivència. I torna a demostrar que l'actor pot abandonar completament els personatges anteriors. No hi ha rastre del simpàtic Rafael de l'Hijo de la Novia, ni del Marcos de Nueve Reines. Hi ha un altre home. És més fosc, més ambigu, més perillós. El 2011 el trobem a Un cuento chino, de Sebastián Borenstein, i el 2014 a Relatos salvajes, de Damián Cifrón. 6 històries sobre la violència, la venjança i la ruptura dels límits, i Darín protagonitza una d'elles. És Bombita, un enginyer que entra en guerra amb el sistema de retirada de vehicles de la via pública. La història comença amb una situació aparentment quotidiana, però la frustració va creixent i creixent i creixent, fins que el personatge explota i la pel·lícula fa un gir bestial. Bombita es converteix en un fenomen popular i Darín aconsegueix una cosa molt complicada: fer riure amb una situació que, en el fons, parla de la frustració, la burocràcia i la importància davant del sistema. Relatos salvajes és un enorme èxit internacional i va arribar a les portes de l'Oscar.

Estem sentint una peça, bonica peça de la banda sonora original composta per Nico Costa per Truman. Un any després, el 2012, arriba una de les interpretacions més delicades de Darín, la pel·lícula Truman, dirigida pel català Cesc Gay. Aquí Darín és Julián, un actor argentí que viu a Madrid i que sap que la seva vida s'acosta al final. Un amic, interpretat per Javier Cámara, arriba a Madrid per passar uns dies amb ell. I a partir d'aquí, la pel·lícula parla d'una cosa molt difícil, com ens enfrontem a la mort. Però Cesc Gay no fa una pel·lícula melodramàtica. Parla de la mort alhora que parla de l'amistat, de les decisions personals, de la dignitat. I Darín ofereix una interpretació extraordinàriament continguda. Per aquest paper obté la Conxa de Plata al millor actor al Festival de Donostia i el Goya al millor actor. El 2017, Darín interpreta un altre personatge molt diferent, a La Cordillera, de Santiago Mitre. Aquí és el president de l'Argentina. L'any 2008 fa un pas més en la internacionalització i treballa amb el director iranià Asghat Farhadi. La pel·lícula és Todos lo saben i comparteix protagonisme amb Penélope Cruz i Javier Bardem. És una producció internacional rodada a Espanya i una mostra de fins a quin punt Darín ja forma part del mapa del cinema internacional. I el 2019 treballa amb el director Sebastián Borenstein amb una pel·lícula que a mi m'encanta, L'Odissea de los Giles. És un grup de veïns que perd els seus estalvis en plena crisi econòmica argentina, recordeu el Corralito, i tots ells decideixen recuperar-los, i de quina forma ho fan. La pel·lícula barreja comèdia, crítica social i cinema de robatoris, i aquí apareix una altra dimensió important de Darín, la de productor, perquè ja no és només l'actor, comença a intervenir cada vegada més en els projectes que li interessen des de la vessant de la producció.

Estem sentint la peça de la banda sonora original de Argentina 1985, composta per Pedro Osuna. Argentina 1985 és una pel·lícula de l'any 2022 de Santiago Mitre. Darín interpreta el fiscal Julio César Estrasera, responsable de l'acusació en el judici contra els principals responsables de la dictadura militar argentina. És una pel·lícula sobre un moment històric fonamental, però també és una pel·lícula sobre les persones, sobre la por, sobre la responsabilitat, sobre la necessitat d'actuar i fins i tot quan les circumstàncies són adverses. És una pel·lícula dura, una pel·lícula que posa els pèls de punta. Aquí Darín assumeix un personatge real i ho fa des de la contenció, sense convertir-lo en un heroi convencional. La pel·lícula aconsegueix una extraordinària repercussió internacional i està nominada a l'Òscar. Aquí, de nou, en aquesta pel·lícula, Darín exerceix de productor.

0: Estem sentint la peça de la banda sonora original composta per Federico Jussi per l'Eternauta. L'Eternauta és un projecte especialment singular, és una sèrie de 6 episodis que va ser creada per Bruno Stagnaro i és l'adaptació d'una mítica novel·la gràfica d'Héctor Germán Osterheld i Francisco Solano. Darín interpreta Juan Salvo, un dels personatges centrals de la sèrie. Aquest projecte és important perquè representa la seva incorporació a una gran producció serial internacional i a l'univers de ciència-ficció que fins ara ell no havia tocat. És un gènere poc habitual en la seva filmografia, però us puc assegurar que he vist algun episodi de la sèrie i està genial. Doncs bé, Ricardo Darín, de fet, ha construït una carrera extraordinàriament llarga sense abandonar mai cap dels 3 territoris que la van formar: el teatre, la televisió i el cinema. A més, actuen en tots alhora, perquè en aquests moments està fent una peça teatral a Madrid increïble. Però és sobretot en el cinema, en el que ha acabat convertint-lo en una figura de referència a nivell internacional. La seva filmografia coincideix amb bona part de la renovació del cinema argentí de les darreres dècades i amb la seva creixent internacionalització, tot i que cal dir que actualment el cinema argentí està passant per un moment difícil, precisament per la situació política que viuen, i ell això ho reivindica contínuament. Des de Nueve Reinas fins a Argentina 1985, passant per El hijo de la novia, El aura, El secreto de sus ojos, Carancho, Relatos salvajes, La odisea de los giles i Truman, per dir-ne algunes, Darín ha anat construint una galeria de personatges que tenen una característica comuna. Són homes aparentment corrents que davant una situació extraordinària revelen una profunda complexitat humana. Aquesta és probablement la gran aportació que fa Darín al cinema: haver convertit la naturalitat en una forma d'excel·lència interpretativa. I el més significatiu és que després de més de 50 anys d'ofici, la seva trajectòria encara continua oberta. El 2026, quan el Festival de Sant Sebastià reconeix precisament aquest mig segle de carrera, Darín continua combinant interpretació, producció, cinema argentí i projectes internacionals. Per tant, llarga vida al cinema i llarga vida al cinema de Ricardo Darín.
1: Per cert, Antonio, saps que Darín va dir no a Hollywood?
0: Sí.
1: És molt curiós, no?
0: És molt curiós.
1: Perquè li feien fer de narcotraficant, sí. I ell va dir que... I mira que era amb Denzel Washington, que vull dir...
0: Sí, sí, era un projecte
1: per la seva carrera, no vegis.
0: Li hagués anat molt bé i es va negar rotundament. Em sembla molt, molt honest, molt coherent amb la seva carrera i amb el seu pensament, perquè és un home molt coherent amb el seu pensament polític, social i de reivindicació, i per tant em sembla que és genial. Uh-huh. Sí, sí, és un home que l'admiro com a actor i com a persona. I quan també... parla... És això, l'estàs veient actuar i sembla que sigui ell, i quan l'estàs veient parlar sembla que estigui actuant tot barrejat perquè és molt natural.
1: Uh-huh. I també altra curiositat que he trobat és que va editar un vinil que explica que té 10 poemes recitats, escrits i musicalitzats per l'artista, per ell mateix.
0: Això no ho sabia.
1: I es diu De a dos, però a veure, només va aconseguir vendre 7.000 còpies a Bahía Blanca, però vaja, ell va fer... És un fallit pas per al món de la música,
0: sí,
1: evidentment.
0: Sí, pues això no tenia coneixement.
1: Però que evidentment dintre del món de la interpretació té una carrera espectacular i va provar sort amb el món de la música, i en aquest cas doncs no va tenir tanta sort. Però vaja, que ho va intentar, no? Està bé.
0: Sí, sí. És,
1: coses s'han d'intentar, de vegades.
0: És un crac, aquest home.
1: I també que té nacionalitat espanyola.
0: Sí. Precisament per això, perquè la situació política del seu país no hi comprega i té la nacionalitat espanyola, tot i que es mou molt. No ha acabat de marxar d'Argentina, però sí que té la doble nacionalitat, i això també diu molt. I ell se sent molt a gust aquí a l'estat espanyol.
1: Molt bé, doncs avui, per què has escollit, Ricardo Darín? Perquè a tu t'agrada personalment.
0: Perquè m'agrada i perquè, bueno, una mica per aquesta...
1: És un dels teus top?
0: Sí, és un dels meus tops, sí. Perquè a més a mi Argentina com a país té una atracció increïble. El seu cinema, el seu pensament, la seva forma de tot. I Ricardo Darín, tot això ho representa en la seva màxima esplendor. I l'he triat perquè això, perquè és el leitmotiv de la figura, mediàtica perquè la seva cara està en el Festival de Sant Sebastià en tots els àmbits. Uh-huh. I perquè, bueno, això és de totalment actualitat, ha presentat la pel·lícula Lo dejamos haga, que és la seva última pel·lícula, i, a més, és una pel·lícula que no tinc referències d'ella, però que tinc intencions també de veure-la perquè tot el seu cinema m'interessa moltíssim.
1: Uh-huh. Quin paper creus que li falta fer a Ricardo Darín? Doncs
0: pues els ha fet tots, eh?
1: Sí?
0: Com que,
1: no hi ha cap buit?
0: No, perquè, a més, això, ell no farà mai superherois ni farà res que s'allunyi del seu pensament i, per tant, segurament que hi ha papers que els faria i els bordaria, però una mica es manté en la línia del seu recorregut, que és bestial. Jo crec que no li falta fer res, eh?
1: Molt bé, doncs ho deixem aquí, Antonio.
0: Molt bé, lo dejamos acá, com seria
1: moltes
0: el títol
1: gràcies
0: de la seva pel·lícula.
1: Per aquest de cine, que vagi bé.
0: Adéu.

0: Ràdio Arenys.
1: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
0: Ràdio Arenys.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10, us parla Adrià Tella. Adif ha informat del restabliment parcial de la circulació dels trens d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid. Un cop extingit l'incendi que ha afectat un comboi a Ricla, Saragossa, s'ha inspeccionat la infraestructura i s'ha donat el vistiplau a la represa del servei de forma progressiva. Ara bé, serà necessari circular per via única al tram afectat entre Ricla i Plasencia de Jalón fins que es retiri el tren afectat per l'incendi, i això està provocant retards. Adif recomana als viatgers que consultin amb la seva operadora la informació actualitzada sobre l'estat dels seus viatges i els horaris previstos. A l'estació de Sants, de fet, s'ha cridat per megafonia cap a 8:45 els viatgers que havien de sortir a 6:45. D'altra banda, també en mobilitat, uns 193.000 vehicles han tornat a l'àrea metropolitana de Barcelona en l'operació tornada per aquest pont del 12 d'octubre entre les 12 del migdia i les 8 d'aquest vespre. Es tracta del 71% dels 270.000 vehicles totals previstos. La mobilitat ha estat la pròpia de l'època de la tardor i les vies que han presentat més retencions han estat la C16 al Berguedà, amb fins a 18 quilòmetres de cua entre Guardiola de Berguedà i Berga, i l'N267-17 al Ripollès, amb uns 14 quilòmetres de congestió entre Ribes de Freser i Ripoll. També hi ha hagut aturades a la C14 a l'Urgell, a Organyà, i més puntuals a la 2 i a la C55. Pocs problemes, en canvi, a la P7. A tot això, un home de 60 anys ha mort aquest migdia en patir un accident de moto a la T700 al terme municipal de Vimbodí i Poblet, a la Conca de Barberà. Els fets han passat cap a 1:45, al punt quilomètric 10.4, quan, per causes que encara s'investiguen, el motorista ha sortit de la via. Des de principi d'any, 99 persones han perdut la vida en accidents de trànsit en carreteres catalanes, 39 dels quals eren motoristes. Protecció Civil ha tancat aquest dilluns al vespre el dispositiu de suport a la recuperació dels municipis del Vallès Oriental afectats pels aiguats. Més de 200 voluntaris de 32 municipis i de Creu Roja, coordinats per 9 tècnics de Protecció Civil, han treballat a la zona durant una setmana, entre el 5 i avui 12 d'octubre. S'han netejat i recuperat espais a poblacions com Granollers, Vilanova del Vallès, Cardedeu i Montornès del Vallès. Els equips han efectuat treballs de retirada de fang, tant de carrers com d'interiors d'edificis, retirada d'arbres malmesos, neteja de calçades i voreres, d'esbossaments o d'embornals i recuperació de passos de vianants i accessos amb eines manuals i vehicles cisterna amb aigua a pressió. Parlem també de política, perquè les quatre forces del Front Ampli, Moviment Sumar, Esquerra Unida, Més Madrid i Comuns han acordat proposar l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, com a candidata a la presidència del govern espanyol a les eleccions del 29 de novembre. Després de les reunions mantingudes aquesta tarda, les quatre formacions han emès un comunicat conjunt en què expressen el convenciment que Colau és la figura que millor pot assumir el lideratge en la situació política actual. Asseguren, alhora fan una crida a la unitat de totes les esquerres i conviden Podem a incorporar-se al projecte. Això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Ràdio Arenys. El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.
3: Benvolguda audiència. Sou a la tercera temporada de La Línia Vermella, aquell punt en el qual t'atures abans de traspassar-lo, perquè no saps si ho encertaràs o no. La Línia Vermella, un magazín que vol donar veu tant a qüestions lúdiques com també serioses. Qüestions que de ben segur us resultaran interessants, algunes divertides i unes altres potser atractives. És important que ens escolteu amb la ment oberta i que ens hi deixeu entrar. Us parla en Joan Carles Martín amb la col·laboració de l'Albert Estenga. Benvolguda audiència. A La Línia Vermella estem dedicant una sèrie de programes a una qüestió molt sensible, que és, ni més ni menys, que la sexualitat en persones amb diversitat funcional. En un altre programa vàrem tenir a una persona clau en l'accés a la seva sexualitat a persones amb diversitat funcional. Va ser un dels fundadors del web Assistència Sexual ORG, on es gestiona aquest servei i que és de gran importància per les persones, aquestes persones amb diversitat funcional, i que per si mateixes no poden accedir al seu sexe i gaudir del que és un factor de primera necessitat per qualsevol persona. Ell era i és l'Antonio Centeno, una persona amb discapacitat funcional des dels 13 anys. A més de l'Antonio Centeno, també hem tingut davant dels nostres micros a la Gemma Deulofeu, que és psicòloga i sexòloga especialitzada en aquests aspectes. I avui tenim una persona que també és clau en aquesta equació. Una dona jove, valenta, que ha accedit a parlar-nos de la seva experiència com a assistent sexual. El seu nom és Montse García. Hola, Mont.
4: Hola, moltes gràcies per convidar-me.
3: Moltes gràcies a tu per acceptar la nostra proposta de venir a la Línia Vermella i explicar-nos la teva experiència. La Montse, la Mont, últimament se li ha girat feina amb aquest aspecte, perquè una mica està fins ara, o a la part, diguéssim, està liderant tota aquesta qüestió a l'Antonio Centeno. Però ara la Mont també em sembla que està ficada bastant de ple. Com és? Com ha estat això?
4: Bueno, sí, fa un parell d'anys o així vaig contactar amb l'Antonio Centeno, vam fer un cafè i vam estar començant a xerrar de quina manera podíem donar-li una miqueta a la volta, podíem donar-li com més publicitat o difusió a la figura de l'assistència sexual, i vaig començar a col·laborar en mitjans de comunicació, a ser una mica aquesta portaveu, i des de fins aleshores he estat en mitjans de comunicació intentant ser la portaveu, no només com a sexòloga, com a pedagoga, que vol activista, no?, que vol com defensar els drets sexuals de les persones amb diversitat funcional, sinó també com a assistenta sexual, parlant també una mica en primera persona, donant veu a també les meves experiències i com ha sigut tot aquest recorregut de gairebé ja 4 anys.
3: I com va començar tot plegat?
4: Doncs, mira, primer de tot, no tenia cap coneixement de lo que era l'assistència sexual, i a la Universitat de Barcelona, quan estava fent el grau de pedagogia, en una de les classes es va comentar molt per sobre, de manera com molt superficial, això de l'assistència sexual. Jo, ja et dic, no la coneixia, però em va sorprendre, em va cridar l'atenció. Jo soc de per si una persona molt curiosa, i amb el tema de la sexualitat també. Llavors vaig decidir, ara que vaig arribar a casa, investigar una miqueta pel meu compte. Volia saber més d'aquest tema. Llavors va ser quan vaig començar a trobar la pàgina web d'assistenciasexual.org. Vaig veure també alguns articles d'Antonio Centeno, de Soledad Arnau, d'Andrea García Santés Masses, i a partir d'aquí també vaig veure el documental de Yes We Fuck, i em va cridar molt l'atenció. Sí que és veritat que d'entrada em va fer una miqueta de cosa, com dir, vale, això està molt bé, la teoria està guai, però em veig preparada, no?, com per treballar d'això. Llavors ho vaig deixar una mica en stand-by, i a l'any següent, no sé, també va retornar al tema i de més, i llavors aquí vaig ja ficar-me un altre cop a la pàgina web i vaig posar un anunci. Uh-huh. I sense massa pretensió de res, perquè realment pensava que es quedaria allà i que no em contactarien. Però de cop i volta vaig començar a rebre mails, que les persones, hi havia algunes persones interessades, i va ser una mica ensaio i error, perquè tampoc tenia coneixements a nivell teòric, però després de l'experiència a nivell de pràctic, no tenia tampoc cap persona que em donés suport ni a la que pogués preguntar. Mm-hmm. Llavors, vaig començar una mica així, explorant pel meu compte. Mm-hmm.
3: O sigui que et vas donar d'alta a la web perquè, diguéssim, si qualsevol home o dona es vol postular, diguéssim, com a assistent sexual, que és a través d'assistència sexual o ORG, allà et dones d'alta?
4: Sí, és un portal de contactes, fan com d'intermediari. Llavors, jo vaig veure que hi havia alguns anuncis a la ciutat de Barcelona, de diverses persones, vaig fixar-me una miqueta en el perfil, en les seves descripcions, en el preu, una miqueta d'aquesta informació, i a partir d'aquí vaig crear el meu, i ha anat funcionant bastant bé fins ara.
3: I en què consisteix la teva tasca o la tasca de l'assistent sexual?
4: Jo definiria l'assistència sexual com un acompanyament sexual per persones amb diversitat funcional i normalment això com de caràcter més físic. Un acompanyament a la masturbació, però en definitiva és un acompanyament al propi erotisme, a accedir al propi cos, a accedir al propi plaer, d'aquelles persones que pels seus mitjans, no? O sigui, a nivell d'autonomia, igual no poden fer-ho sols o soles, i per això requereixen la figura d'una altra persona, en aquest cas un recurs humà, que dongui suport en la pròpia masturbació, quan és de caràcter més individual, però moltes vegades també m'han contactat persones, que és una parella, no? Potser de dos persones amb diversitat funcional, amb una mobilitat molt reduïda, o fins i tot sense mobilitat, que llavors, si volen tenir una trobada eròtica, no, no poden pels seus propis medis. Llavors necessiten també d'aquest altre recurs extern, no, que pugui donar aquest acompanyament.
3: Mm-hmm. Clar, és una qüestió, clar, que et trobaràs amb un grau d'intimitat bastant elevat, no? I s'ha de crear un ambient de confiança. Això no deu ser fàcil.
4: Jo, d'entrada, quan es posen en contacte amb mi pel correu, una vegada ja hem formalitzat una mica, que els he donat informació de què és l'assistència sexual, quines coses faig, quines coses no, com per tal que la persona sàpiga, no? Quan ens trobem, què farem, què no farem, no? Fins als límits i de més, normalment els dic que anem a fer un cafè. O fem una videoconferència, una videotrucada, si no es pot, no? Però d'entrada intento fer un cafè, un espai neutre, no? Fora potser del domicili, per poder tenir com aquest espai, perquè en el fons són dues persones que no ens coneixem de res i que, com bé has dit, és un espai de molta intimitat, no? I de privacitat. Cadascú, no sé, ha viscut la sexualitat de la seva manera. I bueno, cadascú té també les seves motxilletes, no? De pors, d'inseguretats, d'històries, i a vegades també és difícil, no? Perquè jo la primera vegada que em dedicava a això, que vaig trobar-me, no? Davant d'aquella primera persona, aquella primera trobada. En aquella primera trobada, jo recordo que tenia com certes pors i certes inseguretats perquè no sabia ben bé que em trobaria. I me sentí un poco la protagonista de mi pel·lícula. Llavors, clar, quan vaig trobar-me l'altra persona, que també tenia mogollon de pors, d'inseguretats, d'històries, clar, vaig veure que estàvem al mateix punt i que potser aquest cafè previ per trobar-nos, per parlar de la seva diversitat funcional, de la seva sensibilitat, de la seva mobilitat, però també per parlar d'altres temes, de què libro t'has leído este fin de semana, o mira el tiempo, però qualsevol cosa com per tal de crear aquest mínim, aquesta relació, no? De comoditat, de confiança, o almenys comença a establir aquest clima una miqueta de caliu, no?
3: Mm-hmm. Clar, perquè aquestes persones, per exemple, sí que l'Antonio Centeno sí, té la seva diversitat funcional des dels 13 anys,
4: sí.
3: Tampoc hem aprofundit, però normalment són persones que han tingut algun accident o són persones que han nascut així, o hi ha una mica de tot?
4: Diria que hi ha una mica de tot. En general, també m'he trobat més, o a l'inici em vaig trobar més, persones que ja van néixer amb algun tipus de malaltia o amb tal, que li derivava a una falta de mobilitat parcial o a vegades fins i tot total. Però hi ha hagut també altres persones que a partir d'un accident o també d'alguna malaltia però sobrevinguda, no?, amb els anys d'adult, doncs, que han adquirit aquesta discapacitat i, bueno, pues, malauradament no han pogut tenir aquesta autonomia, no?, com per tal de poder fer una descoberta del seu cos, no?, o simplement també accedir al cos de l'altra persona.
3: A veure, perquè quedi clar a la nostra audiència, perquè no hi hagin dubtes, malentesos, ens podries puntualitzar una mica més la teva tasca?

0: acompanyament a la masturbació. Si la persona té alguna mobilitat a les mans o a la part superior, no, doncs amb les seves pròpies mans ajudo a que ella, ell o ella mateixa arribin a les zones on vulgui explorar. Això, si té algú d'autonomia, no? I de mobilitat per fer-ho i la plasticitat del cos dona. Sí. Si no, són les meves mans directament. I en el cas de parelles, pues sobretot m'he trobat el cas de dues persones que volen tenir aquesta trobada eròtica, que porten molts anys desitjant-ho. Sobretot estic pensant en un cas d'una residència que es van posar en contacte amb mi, el professional de la residència, crec que va ser la psicòloga, i em van plantejar, no? Pues tenim una parella que porten 10 anys de relació, 10 anys convivint a la residència, i han anat demanant que volen tenir una trobada eròtica, perquè aquí qualsevol que tenim una parella ens imaginem tenir trobades eròtiques, si més o menys, però les tenim. Imagina't estar 10 anys amb la teva parella sense que això es possibilités, no? I a més, demanant-ho. Llavors, jo crec que aquí també hi ha hagut com una violència a nivell institucional, en molts casos. Ara, cada vegada més, els professionals que s'incorporen tenen en compte el tema de la sexualitat, i llavors, per això em van cridar a mi. I el meu acompanyament, el que va consistir era, també eren dues persones usuàries de cadira de rodes, per tant, vam tenir que fer la transferència al llit. En una ocasió va ser en un hotel, llavors, imagina't la parafernàlia, perquè en un hotel et diuen que sí, que està tot adaptat, però està adaptat perquè potser tenen un ascensor, o tenen, però realment poc adaptat està. I en aquest cas, fer la transferència, despullar les persones i ajudar-los amb les meves mans i amb el meu cos a que puguin juntar-se, a que puguin donar-se un petó, a que puguin acariciar-se. És a dir, en aquest cas eren dues persones que no tenien res de mobilitat, cap de les dues. Per tant, jo tenia que moure els seus cossos. La segona vegada ja es va fer la residència i, per tant, tenia l'ajuda també de la grua, perquè si no era molt complicat. Mm. I això, moure i ajudar-los a juntar els cossos per simplement potser donar-se un petó o agafar la mà d'una persona per acariciar-li l'esquena a l'altra o acariciar-li la galta del cul o els pits, però no es va poder fer com, no sé, el que ens imaginem, no? Sexualitat, coito, penetració, tal. Totes aquestes coses sí que no es van poder donar a terme perquè no hi havia com els mitjans, però la sexualitat també és molt àmplia i sexualitat per a aquestes dues persones podia ser simplement donar-se un petó.
1: Efectivament.
0: Perquè autònomament no podien ni donar-se un petó. Llavors, la figura de l'assistent sexual justament està per això, per acompanyar i donar aquest suport al que es vulgui fer i també la mobilitat pugui permetre. Mm-hmm. O sigui, realment jo no sóc l'objecte de desig com a tal, sinó sóc aquell suport, aquell recurs humà perquè es pugui portar a terme a aquest acompanyament, però en cap cas jo hi participo. O sigui, jo no hi participo ni en la manera individual ni en parelles, perquè jo no em despullo, no accedeixen al meu cos, no hi ha petons, no hi ha sexe oral, no hi ha penetració, simplement és a nivell individual acompanyament a la masturbació i a nivell de parella acompanyament en aquella trobada eròtica entre aquelles dues persones. Sí. Com faria un assistent personal en el cas de acompanyar una persona a fer-se higienes o a l'alimentació, algo semblant.
1: Jo crec que ens ha quedat prou clar a tots.
2: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.
1: Una cosa que tinc curiositat personalment, i jo crec que també pot tenir curiositat l'audiència, dintre d'aquest cercle, s'inclouen les persones amb discapacitat intel·lectual?
0: En principi, d'entrada, l'assistència sexual està com més enfocada a treballar amb persones amb diversitat funcional física per la seva falta de mobilitat, no?, i d'autonomia. Però sí que és veritat que, en algun cas, jo he assistit també a persones amb discapacitat intel·lectual. O sigui, recordo un cas d'una família que la mare es va posar en contacte amb mi. Era un noi jove, era major d'edat, però era un noi jove, tenia una discapacitat intel·lectual bastant greu i era molt jove, tenia les hormones com les tenia molta curiositat, però a l'hora de masturbar-se no sabia com fer-ho, es feia molt mal i acabava patint més que gaudint del plaer, no? Llavors, la mare m'explicava que havia anat al centre ocupacional on anava el noi, des d'allà www.radiocerdanyola.cat.

0: van intentar com xerrar a veure si des del propi centre educatiu podien donar com resposta una mica a simplement que fessin una miqueta d'educació sexual, no? Per tal de que tinguessin més coneixement. Des del centre es van rentar les mans i van dir, no, aquí pilotes cap en fora, no? Això no ho tractem. La mare, tot i així, va anar al servei de salut, a la metge de capçalera, i li va preguntar. Des d'allà també es van netejar una mica les mans i van dir, bueno, t'imprimo un manual de sexualitat, un PDF, et faràs. Sí. I per últim va anar a un terapeuta sexual i aquest li va dir que masturbés ella mateixa, el seu fill. Mm-hmm. Clar, em va dir, ho vaig fer, però vaig haver de parar en un moment donat perquè, clar, jo no em veia capaç de poder fer això al meu fill, em vaig anar al lavabo a plorar i a vomitar perquè és que realment em trobava una situació molt incòmoda. Llavors em va dir, vaig conèixer a partir d'aquí la figura de l'assistència sexual i llavors, res, jo li vaig dir, normalment és de caràcter físic, a nivell intel·lectual el teu fill pot accedir al seu cos, però bueno, potser en un parell de sessions li puc ensenyar i li puc explicar una mica de quina manera pot fer-ho, no? Com les seqüències, i explicar-li que potser doncs, perquè no li faci mal pot utilitzar algun tipus de lubricant, acompanyar-li en tot aquest procés, no? Explicar-li després el tema de la higiene o de si pot utilitzar algun altre recurs. Sí que és veritat que l'assistència sexual no té aquesta vessant terapèutica, educativa i de més, però en aquest cas, com jo sóc sexòloga i de més, doncs, bueno, pues vam fer allà com una espècie d'intervenció com més puntual, però sobretot aniria enfocada a discapacitat física.
1: Sí, perquè hi ha un tipus de discapacitat que és la paràlisi cerebral. Uh-huh. Que es veuen nois i persones pel carrer en cadira de rodes, que són gent que sembla que no puguin controlar massa els seus moviments, però aquestes persones realment a nivell mental ells vull dir que tenen enteniment i
0: clar, a nivell connectiu tot bé.
1: Sí,
0: és a nivell físic. L'únic,
1: aquest tipus de persones també es tracten o han requerit en alguna ocasió els serveis d'un assistent sexual, poden accedir a un assistent sexual?
0: Sí, justament, crec que l'assistència sexual està feta per aquest tipus de discapacitat, perquè en el fons sí que són persones que a nivell cognitiu responen bé, o sigui, tot funciona bé, però a nivell físic és on hi ha aquests problemes o dificultats d'autonomia. Bé perquè hi hagi una falta d'autonomia o bé perquè a vegades és completa. I he tingut casos de persones que han estat al llit, que no poden moure's de coll cap a baix, i realment és que no poden utilitzar les seves mans, no poden utilitzar els seus braços per res. I per això dèiem, si hi ha la figura de l'assistent personal que acompanya, no, en la quotidianitat, en el diari de la persona per ajudar-li en l'alimentació, en acompanyaments, al metge, en higiene, no? Es pot tocar un òrgan sexual, un penis, una vulva, es poden tocar per netejar, i no passa res, però després ens posem les mans tots al cap quan aquest mateix òrgan es toca per altres mitjans, no? En aquest cas, del plaer.
1: Sí, t'has trobat amb crítiques? Bueno, sabem pel que hi ha un cert article de La Vanguardia, em penso que és no sé si és del 22 de març d'enguany, que parlaven que hi havia sectors feministes que estaven en contra de l'assistència sexual.
0: Sí, de fet, bueno, justament ahir vaig rebre alguns missatges també per Instagram, no?, per les xarxes socials, d'algunes persones que es consideren dones feministes, abolicionistes, bueno, amb unes faltes de respecte brutals, no?, perquè crec que aquest tema està molt polaritzat, crec que en el fons falta visibilitzar, i tot i així moltes vegades quan ho explico acaben sempre aterrant-ho a lo mateix, no? Per molt que expliqui les diferències entre prostitució i assistència sexual, moltes vegades acaben dient, bueno, és el mismo formato, és prostitució encubierta, i és com, bueno, l'assistència sexual és treball sexual, perquè ho és, faig una masturbació, és treball sexual, però és molt diferent a la prostitució. La prostitució accedeix al teu cos, a la prostitució hi ha moltes pràctiques sexuals consensuades, no? Però hi ha totes les pràctiques sexuals que vulguis. Dins del treball sexual hi ha molts marcs. Un, l'assistència, no?, amb els rols i les funcions una mica que he explicat abans, la prostitució, que ho acabo d'explicar ara, però és que hi ha molts altres marcs. O sigui, hi ha el marc del massatge eròtic, hi ha el marc de les persones que fan webcam, les que fan striptease, les que fan actors i actrius porno. O sigui, és tan divers i a ningú se li ocorreix dir que la persona que fa striptease fa prostitució. Fa pues, un tipus de ball eròtic en el que utilitza el seu cos i guanya diners. Sí, per això és treball sexual. Però no es compara amb la prostitució. I, en canvi, amb l'assistència sexual, bueno, és com que van de la mà i realment hi ha diferències.
1: Sí, realment és bueno, curiós i trist, no?, que tinguem vessants progressistes com poden ser els moviments feministes i, per l'altra banda, tenim els moviments d'extrema dreta que probablement anessin a de Güello amb l'assistència sexual. No sé si per la part de la dreta has tingut algun feedback així...
0: Bueno, no tant. M'he trobat com més casos de gent anònima, no? Per exemple, l'altre dia que va sortir aquest programa a Telecinco, algun reel a internet, a Instagram i de més, bueno, ahir vaig veure a la nit que hi havia com 600 i pico de comentaris en aquell reel de 3 minuts.
1: Sí.
0: I d'aquests 600 comentaris, doncs la meitat eren com entenent-ho i en plan bien, no? Pues bueno, pues son derechos, son tal... Però hi havia també moltes altres persones fent mofa, burlant-se, amb una actitud també com molt dèspota i amb faltes de respecte que jo crec que són completament innecessaris, perquè a més és com si jo no tingués agència política i fora la víctima de què. O sigui, jo tinc molt clar què faig i per què ho faig.
1: Sí, és curiós, ara que dius això de Telecinco, justament ahir tafanejant el teu Instagram vaig veure aquest reel. Com és que es van posar en contacte amb tu?
0: Perquè va sortir aquell mateix dia a la portada del Mundo doncs un article que em van... Bueno, un reportatge que em van fer fa uns mesos i que, mira, justament va sortir. Llavors, els medis de comunicació van com van. O sigui, és tema, doncs pues vinga, va, que entre en directo. M'ho he anat trobant en aquests anys de manera així una mica progressiva. És com una muntanya russa que de cop i volta surt el tema, tots els mitjans de comunicació volen entrevistar-te, volen que participis, volen que tal, i després es deixa una mica en l'oblit. Va passar una mica amb la peli també de La consagració de la primavera, no sé si et sona, fa un parell d'anys, és una peli que va sobre assistència sexual, més o menys és el que pretenien, però, bueno... en aquell moment em va sorgir la peli, em va sortir galardonada dels Goya, Telmo Irureta, que era el protagonista, que era una persona amb diversitat funcional, amb paràlisi cerebral, que abans parlàvem, bueno, va donar un discurs en el que va acabar dient com «Nosotros también existimos, nosotros también follamos». Llavors, clar, aquí, pues, tant té tremendes paraules, doncs en seguida també es van tornar a posar en contacte amb mi els mitjans de comunicació com per poder estar. Però va fluctuant una mica.
1: Quin dia va sortir aquest article del Mundo? Una mica perquè si l'audiència vol accedir-hi, vol buscar-ho...
0: Aquest dimecres.
1: El dimecres, dia... o sigui, el 27 d'agost ha sortit aquest article del Mundo. I va ser ahir que vas...
0: El mateix dia que va sortir la portada, que jo em vaig aixecar a les 8 i pico i vaig veure que em va escriure el periodista que em va fer l'entrevista i a més em va dir, ei, que avui surt. Vaig dir, vale, perfecte, i res, a la mitja hora ja vaig rebre un missatge de la periodista del programa en concret, no?, dient-me, ei, a les 12 i pico te viene bien, no? I bueno, pues vaig fer aquell directe. Però bueno, és això el que et dic. Va sorgint una miqueta segons el moment i segons si hi ha aquest interès, no? I l'audiència pues, genera aquest morbillo, en el fons, perquè en el fons és morbillo.
1: Sí. A la web aquesta d'assistència sexual ORG hi ha tant homes com dones?
0: A la plataforma depèn de la ciutat, perquè sí que és veritat que es treballa a nivell nacional, però fins i tot també a nivell internacional, perquè surten països de Centroamèrica, Latinoamèrica. Jo el que conec més, que és la ciutat de Barcelona, que és on visc, hi ha perfils de tot tipus, de persones, dones, homes, i fins i tot persones no binàries, persones trans, que volen oferir aquest tipus de servei. I fins i tot he trobat persones amb diversitat funcional, que ofereixen també aquest tipus d'acompanyament. Que això m'ha semblat molt interessant, perquè potser, jo que sé, sóc una persona que té dificultats, no?, a la vista, de visió, que sóc una persona cega, però això no vol dir que potser pugui utilitzar les meves mans per acompanyar una altra persona que tingui falta de mobilitat. I llavors, bueno, ja et dic, hi ha una miqueta de tot. Això també em va semblar com molt curiós i molt interessant quan ho vaig veure. I alhora jo de realitzar les meves assistències també he assistit tant a dones com a homes. Sí que és veritat que la gran majoria són homes, cis, blancs, heterosexuals, entre els 30 i 60 anys, més o menys. De fet, només he assistit a una dona com a tal, que justament era, doncs, una dona heterosexual que tenia parella en aquell moment. Les dues persones tenien una diversitat funcional que els impedia accedir al seu propi cos. I llavors, quan van fer l'acompanyament, el que em va dir, no?, al principi, quan xerrava a mi de més, va ser un, mira, jo tinc aquest tipus de discapacitat, la meva parella també. Quan intentem tenir alguna trobada eròtica, que les nostres famílies ens ajuden i ens deixen en un llit i de més, no gaudeixo de la trobada eròtica perquè, bueno, doncs no m'agrada potser com em toca. Jo tampoc sé dir-li com vull que em toqui, perquè, clar, jo no puc accedir al meu cos. Si no m'he masturbat mai, és molt difícil dir a la teva parella, doncs mira, ho vull així, d'aquesta manera, aquest ritme, aquesta intensitat, aquesta velocitat. Llavors em va dir, necessito teves mans, la teva ajuda, per jo aprendre a saber què m'agrada i què no, per gaudir més de les trobades eròtiques amb el meu company, no?, amb la meva parella. I això em va semblar molt interessant. Però sí que és veritat que hi ha una escletxa, no?, aquí de qüestió de gènere, perquè no totes les dones, potser amb diversitat funcional, que potser voldrien, accedeixen. Jo crec que hi ha una part encara de tabú amb la masturbació. A més, si ets una dona i li sumes també el tema de dona amb diversitat funcional, crec que, bueno, hi ha certes inseguretats, hi ha certes coses de qüestions de ser segur, la persona que vindrà no la conec, moltes accedeixen per això a l'assistència sexual, però per molt que siguin heterosexuals acaben buscant la referència d'una dona per por a futurs abusos o històries. I crec que també, per una altra banda, no deixa de ser treball sexual. Per tant, que una dona es plantegi vull contractar els serveis d'una altra dona o de qualsevol altra persona, no sé, crec que històricament o culturalment és l'home qui ha sigut el que demanava aquestes trobades i la dona l'objecte de plaer, aquest objecte a consumir. Llavors, que una dona pugui fer aquest canvi de xip, no?, i de dir, no, jo necessito o requereixo, no?, d'aquest acompanyament per gaudir del meu cos, crec que encara falta i costa, però que també estem en ella.
1: Sí. I ja per anar acabant, sabem que l'assistència sexual no està regulada, no és que sigui il·legal, simplement que no, que el que a nivell institucional no està regulat. Esteu fent avenços en aquest sentit? S'estan fent, si més no, s'està demanant, s'està exigint el govern o...
0: Sí que l'Antonio Centeno estava com molt ficat amb això fa un temps i crec que ell sí que ha estat com més en contacte amb les polítiques públiques i de més, per que justament això, si l'accedir al propi cos és un dret que estigui garantit, sí, pel sistema de benestar. Però sí que és veritat que, com hem dit abans, no?, hi ha molta controvèrsia i molta polèmica encara amb tot el treball sexual en general i és un melón per obrir i encara per explorar. I jo crec que sí, que seria supernecessari que s'impliquessin i que fins i tot hi haguessin potser, no sé, subvencions o algun tipus d'ajut econòmic, perquè està clar que també la classe social interfereix. És a dir, si jo no tinc molts recursos econòmics, potser em puc masturbar una vegada cada dia, i no puc, i potser només puc permetre-m'ho una vegada al mes. O potser vull tenir una trobada eròtica amb la meva parella una vegada a la setmana, i tampoc puc. Llavors, bueno, sí que seria interessant que a nivell polític s'impliquessin una mica més, o si més no, escoltessin i busquessin com alguna manera.
1: Mm-hmm. Sí, però... perquè, bueno, pel que llegíem a l'article aquest de La Vanguardia que he anomenat, altres països sí que ho tenen regulat. Holanda, potser França comença, no sé si Alemanya, però...
0: Sí que és veritat que pel que jo he anat també investigant, diuen que és assistència sexual, però no és el concepte d'assistència sexual que entenem aquí a Espanya o que, per exemple, Antonio Centeno amb el projecte de Tus Manos, Mis Manos promociona. Sí que és veritat que és una assistència sexual que aquí sí que sembla prostitució especialitzada, prostitució per persones amb diversitat funcional. No ho entenen, o per el que jo he anat llegint, investigant una mica, no ho entenen des de la vessant nostra, no? de l'accés a l'autoretisme i com a dret, sinó és més una prostitució especialitzada que han agafat el nom d'assistència sexual.
1: Clar, perquè parlem de prostitució amb un sentit pejoratiu, que, bueno, aquí també podrien haver matisos, perquè al final, si una dona o un home, ara potser m'estic ficant en un jardí, decideix viure del seu cos, quin realment, si la persona ho fa lliurement, quin problema ha d'haver, a part del que pugui posar la societat o determinats sectors de la societat.
0: Clar, o sigui, jo quan faig les diferències entre els rols i les funcions de prostitució i les d'assistència sexual, és més que res perquè se sàpiga el marc on és, no? Què faig, què no faig, quins límits poso, quins no. Però no per dir la prostitució és mala, abolamos la prostitució, no, perquè ja et dic, o sigui, jo per mi sóc treballadora sexual. Però sí que és veritat que és, bueno, pues són funcions diferents. Per mi no són ni millors ni pitjors unes que les altres. Són, bueno, cadascú treballa amb el seu cos en un sistema capitalista, no? Jo treballava fa 2 o 3 anys, me'n vaig anar al camp a treballar d'agricultora uns mesos i, bueno, pues també ficava el meu cos per treballar i per molt menys. Llavors, bueno...
1: I una cosa, t'has trobat recolzada pel teu cercle, en aquest sentit, el cercle familiar, amics...
0: En un primer moment em va fer una miqueta de coseta, no?, poder explicar-li sobretot, potser als meus amics no tant, però a la meva família sí. Però vaig pensar, bueno, és que jo no estic fent res dolent, em sento orgullosa del que faig, no vull tenir una vida paral·lela, tenir que ocultar què faig o no faig a la meva vida, no? Llavors els hi vaig explicar i en seguida ho van entendre. Sí que al principi va haver com moltes preguntes, no? No sabien què era això de l'assistència, no sabien realment què feia, què no feia. I en quan ho vaig explicar, la veritat és que no em van posar massa problema. Van entendre també que era una persona adulta, que podia fer el que volgués amb la meva vida, no? Tenint en compte segons quines coses. Però bueno, sí, tot el meu cercle, tant familiar, d'amistats o parelles, o fins i tot el meu entorn laboral, no he tingut mai cap problema ni cap estigma per allà darrere, no? Per això que és.
1: Bueno, escolta'm, i per acabar, la Montse ha escrit un llibre. Que ens podries parlar una miqueta d'aquest llibre.
0: Sí, bueno, és un llibre que es diu La resurrección de las monstruas, asistencia sexual entre deseos y placeres. I és un llibre que vaig publicar el 2023 amb l'editorial Imperdible de Madrid, autogestionada i anarquista. I, bueno, pues és el primer llibre que realment parla sobre assistència sexual. És un llibre que parla des del marc teòric de què és l'assistència sexual i que ens podem trobar com antecedents. Parlo també del desig, de com s'ha de construir el desig, de com crear nous imaginaris socials, però també sexuals, dels estereotips o a vegades els prejudicis també que vivim, no?, en referent a la sexualitat de les persones amb diversitat funcional. I també abordo, pues, tot això des d'una vessant també més de l'experiència, de les vivències, i bueno, justament el pròleg el va escriure Gemma de Lofeu, que la vau tenir també en el programa anterior.
1: Sí, sí, sí. I bé, després d'aquest llibre de La resurrecció de les monstrues, has escrit alguna altra cosa?
0: Doncs sí, justament aquest any, a l'abril, va sortir per Sant Jordi el segon llibre, Un cuerpo doliente, amb l'editorial La Consentida, que és una editorial de València, i amb un pròleg de Sara Torres. I bueno, és una novel·la que segueixo una miqueta amb el fil de l'assistència sexual, té alguna cosa a veure, però sí que és veritat que és un altre tema, es centra en el dol, en el procés de dol entre uns vincles, no?, unes relacions poliamoroses i lèsbiques, en aquest cas.
1: Això és... la línia vermella. A veure, doncs, t'agraïm molt que hagis passat pel programa, que ens hagis explicat tot el que ens has explicat amb el luxe de detalls que ho has fet i d'una manera oberta.
0: Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me, perquè crec que aquest és un tema que s'ha de donar encara molta més visibilitat. O sigui que gràcies.
1: Per cert, quin és el teu compte a Instagram? Ho dic per si et volen seguir, perquè vegin el que publiques.
0: Sí, és mon.gsilva.
1: Molt bé. I en el nostre Instagram, que és la línia vermella, també publicarem un post amb el llibre de la Montse. Moltes gràcies.
0: Moltes gràcies.
1: Acomiadem el programa d'avui amb una cançó que ens ha suggerit la nostra convidada. Porta per títol I volar, i la interpreta la Pegatina, juntament amb els Caligaris. Desitgem que us hagi agradat el programa i esperem trobar-vos un altre cop a la nostra freqüència. I volar!

0: I recordeu que podeu escoltar tots els programes de la Línia Vermella al web de radioarenys.cat a l'apartat de programes. També podeu seguir-nos al nostre compte d'Instagram, La Línia Vermella. Adeu-siau i fins aviat.
1: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.

0: Els èxits de tots els temps a Ràdio Arenys.
1: Ràdio Arenys, 91.2 FM.

0: Segueix-nos a les xarxes socials.
1: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
2: Bona cuina, bon ambient i bona companyia. Això és el Bare Nostrum a Arenys de Mar.
3: Gaudeix de la millor cuina mediterrània. Tapes delicioses, paelles, hamburgueses, amanides, carns, menú diari cada dia, de dilluns a divendres.
2: Veniu a veure el futbol en companyia.
3: Disposem de terrassa.
2: Som a la Riera, Parafita 117.
3: Truqueu al 93 792 0019.
2: Bare Nostrum, des del 98, al servei dels arenyencs.
4: Des d'Arenys de Mar i Canet de Mar, amb l'experiència de tota una vida i el servei de tot Catalunya.
5: A Stones B&T, Marbres La Roca, transformem marbre, granit, porcelànic i quarts en espais únics i elegants. T'assessorem, subministrem el material i ens encarreguem de tota la instal·lació perquè no t'hagis de preocupar per res. Cuines, banys, escales i projectes a mida amb acabats de màxima qualitat. Som membres de Marbristes Artesans de Catalunya. Garantia de tradició, ofici i excel·lència.
4: Stones B&T Marbres La Roca. L'experiència artesanal al servei de la teva llar. Visiteu-nos a l'Instagram @stonesbtmarmolesLaRoca o truqueu o envieu WhatsApp al 722 131 840.
6: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM. Ràdio Arenys. Continguts en xarxa.
7: Estrenes amb Joan Soler. Cada setmana et posem al dia de l'actualitat musical. Novetats, les cançons que seran èxit. L'actualitat de la música en català. Estigues a l'última en música. A partir d'ara, acompanya'ns a Estrenes.
8: Doncs som-hi, què tal, com esteu? Benvingudes i benvinguts a Estrenes en aquesta nova setmana en la qual també volem compartir, com sempre fem, al llarg de pràcticament que 55 minuts, algunes històries noves, musicals, que ens acompanyaran. Per començar avui en terres catalanes i per compartir una de les històries que ens arriben amb veu, música i so de Judith Nederman, que és una cantautora de Vilassar de Mar, i Momi Maiga, que és un músic i virtuós de la Cora, nascut al Senegal, establert a Catalunya. Junts han presentat la cançó solidària Mouta, dedicada a visibilitzar i donar suport a les persones afectades per l'ELA i a recaptar fons per a la seva investigació. Per tant, avui comencem de manera solidària escoltant aquesta cançó compartida entre Judith Nederman i Momi Maiga, Mouta.

És la cançó compartida entre Judith Nederman i Momi Maiga. Això es diu Mouta. I així hem obert aquestes estrenes d'aquesta setmana. Ara mateix anem a fer un viatge cap a Anglaterra. Obrim la frontera del dia d'avui per anar-nos fins allà i compartir i escoltar a Bashcroft. És un actor, cantant i compositor britànic, nascut a Oxford, Anglaterra. I aquesta és una de les cançons que ens portarà ara mateix la seva nova. Es diu Pretty People.

La cançó es diu Pretty People, és la més nova de Bushcraft, una altra novetat de la setmana. Una cançó que ens parla d'aquella dolorosa sensació d'obrir les xarxes socials i veure que la teva exparella continua amb la seva vida, viatjant o sortint de festa, aparentant tenir una vida perfecta i radiant, de la qual, evidentment, ja no en formes part. Pretty People amb Bushcraft i tornem a Catalunya amb Mas Vidal. Mas Vidal és un projecte musical català creat i liderat pel músic i compositor Marc Mas Vidal. La seva cançó que escoltarem es diu Aquinoam, que dona títol al seu àlbum de debut, que ha sortit aquest mes d'octubre. És una peça d'autor molt emotiva, que compta amb les col·laboracions especials de la pianista Meritxell Nederman i el percussionista Joan Palà, excomponent de Charango i Doctor Prats. Aquesta cançó, que és un homenatge directe a la reconeguda artista israeliana Noa, el nom real de la qual és Aquinoam Nini. Així sona la nova història de Mas Vidal.

Aquí Noam, aquesta és la cançó de Mas Vidal, una altra novetat de la setmana en aquestes estrenes que t'acompanya, siguis on siguis. Ella es diu Holly Humberstone, és una cantautora britànica de música pop alternativa, nascuda a Nottingham, a Anglaterra, i va guanyar una gran notorietat internacional després de rebre el prestigiós premi Rising Star als Brit Awards de l'any 2022. La seva nova cançó es diu Too Good to Be Lonely. És una de les cançons incloses en el seu àlbum Cruel World, i la temàtica gira al voltant de la solitud, les relacions modernes i l'autoestima. Així sona la nova de Holly Humberstone.

0: El nostre viatge de nou cap a Anglaterra ens ha portat a compartir aquesta nova cançó de Holly Humberstone que es diu Too Cute to be Lonely. Més novetats de la setmana, tornem a aterrar a Catalunya perquè ens arriba l'Ernest Prana. Nom artístic d'Ernest Prat Corona, és un cantautor, músic i compositor que neix a Sabadell, tot i que ha crescut, viu i té les seves arrels a Peralada, a l'Alt Empordà. Després de formar part del grup Crossing i passar per una etapa a Madrid, s'ha consolidat com una de les veus emergents més populars del pop en català i com un autèntic fenomen a les xarxes socials. Aquesta és la cançó que escoltarem, es diu Fotos de tardor, la temàtica, evidentment, ens submergeix en el canvi d'estació.
1: Ja ens venia de gust treure el jersei del fons. Ja ens venia de gust reunir-nos vora el foc. Ja ens venia de gust sentir...

Així hem compartit amb ell aquestes fotos de tardor. Ernest Prana, una altra novetat interessant de la setmana en aquestes estrenes. Tornem a Gran Bretanya, Anglaterra. Avui sembla la protagonista amb les cançons en aquesta obertura de fronteres per escoltar

escoltar el més nou de Take That. Actualment funciona com un trio amb Gary Barlow, Mark Owen i Howard Donald. Els altres dos membres originals, en Robbie Williams i Jason Orange, ja no formen part de la mítica boy band britànica de manera activa. La seva nova cançó es diu Dreamers. És una cançó que formarà part del desè àlbum d'estudi del trio i que sortirà el 20 de novembre d'aquest any. Dreamers, la nova de Take That, amb tot un missatge que gira a l'entorn de la importància de continuar tenint grans somnis i aspiracions.

Dreamers. Aquesta és la nova cançó dels Take That, que ben aviat ens presentaran noves cançons, nou disc, ara ja convertit en trio, i així ens han acompanyat a estrenes. Tornem a Catalunya perquè ens arriba la Júria. És una cantautora i artista independent catalana, arriba des de Tarragona. Dins de la nova escena musical s'està consolidant com una de les veus emergents del pop d'autor, amb propostes que combinen lletres allò molt personals, l'acústica i una producció molt actual i orgànica. La seva cançó, M'estimo més estimar-te, és el primer senzill de presentació del que serà el seu EP de debut, anomenat Dolça Nostàlgia. I ens parla de la pressió social i la cultura d'opinar constantment sobre coses alienes. M'estimo més estimar-me és la Júria.

La cançó es diu Draw You Out, és el més nou de Noah Kahan i és una de les cançons incloses a dintre de la banda sonora de la nova pel·lícula dels Jocs de la Fam, The Hunger Games. La cançó d'aquest cantautor i músic nord-americà nascut a Stafford, a Vermont, i que ha guanyat una immensa popularitat a escala mundial gràcies al seu disc d'èxit mundial Stick Season, de fa ja un temps. Una cançó que ens parla, i de forma directa, de la dolorosa, tràgica i alhora esperançadora història d'amor entre dos dels components d'aquesta pel·lícula, The Hunger Games, Sunrise on the Reaping, els Jocs de la Fam, matinada de la sega. Una pel·lícula que, per cert, s'estrenarà, si tot va bé, el 20 de novembre proper a les pantalles dels cinemes. Seguim endavant amb més música, més èxits, més històries noves, que ara mateix ens porten a Lluna Plena, que és un grup de pop urbà i música independent format per una colla d'amics d'Igualada, a la comarca de l'Anoia, i amb la cançó més nova d'ells, Ets una enganxina, com a primer senzill avançament del seu proper i tercer àlbum d'estudi anomenat Per si no ho sabies. Una cançó que es parla d'aquella cançó, d'aquella persona que se't queda completament clavada al cap.

És una de les cançons noves d'aquesta banda, anomenada Lluna Plena, Ets una enganxina, així amb força ens han arribat ara mateix en aquestes estrenes. Seguim endavant, es diu Sondre Lerche, és un cantant, compositor i guitarrista i productor noruec, nascut a Bergen, és una de les figures més consolidades del pop alternatiu i de l'indie pop escandinau, reconegut internacionalment per la seva versatilitat musical, que barreja des del folk i rock fins a arranjaments de jazz. La seva nova cançó que escoltarem ara mateix a estrenes es diu Little Kids. És una de les cançons incloses en el seu àlbum Acrobats, i és un viatge en el temps cap a l'adolescència de l'autor, específicament cap als 17 anys. Aquest és el missatge que ens vol transmetre Sondre Lerche, Little Kids.

Little Kids, aquesta és la nova cançó de Sondre Lerche des de Noruega, ens arriba, i així l'hem escoltat en aquestes estrenes. Seguim ara mateix amb Mon Joan Tiquat. És el nom artístic de Joan Vila Salvanyà, és un músic, compositor i cantautor mallorquí, i s'ha convertit en un dels creadors més originals de l'escena balear. L'escoltarem amb la cançó Estar, i que va molt directe, perquè és una peça molt curta, i és un exercici d'introspecció minimalista. Per tant, es tracta sobretot de la simple acció i el pes d'estar present.

Des de Sesilles, Mon Joan Tiquet és una de les cançons està que ens ha acompanyat també en aquestes estrenes, històries noves que anem compartint setmana rere setmana. Ella es diu Stevie Bill, és una cantautora i compositora d'origen neerlandès, nascuda a Amsterdam, als Països Baixos, i l'escoltarem amb el seu nou èxit, Take It Off For You, que ens parla del magnetisme, del control, del desig i la rendició cap a una altra persona. Take It Off For You, la nova de Stevie Bill.

La veu, la música i el so de la cantant Stevie Bill. Aquesta és la cançó Take It Off For You, la seva nova que ens ha acompanyat en aquestes estrenes. Tornem a Catalunya perquè ens arriba Nau, nom artístic d'Arnau. És un jove artista, productor i cantant emergent català i que s'està obrint camí de forma totalment independent dins de la nova escena musical de Catalunya, destacant per la seva proposta molt versàtil i autoproduïda, com comprovarem amb la cançó Cada Lluna, i que ens parla i gira a l'entorn de la intensitat dels vincles sentimentals de joventut, del desig d'evasió i de les nits compartides. Cada Lluna amb Nau. Se cal un ostre.

La veu de Nau i aquesta cançó que es diu Cada lluna, una altra novetat interessant de la setmana. Anem acabant perquè ens arriba ja a la part final del nostre camí Another i Thirdy. Another és un duet de música de ball i música house format per productors i DJs holandesos i Thirdy és un productor, compositor, vocalista i multiinstrumentista també establert als Països Baixos. Comparteixen una cançó que es diu Like It, una cançó d'estil house amb molta energia i que ens parla i gira l'entorn de la invitació a deixar-se portar a la pista de ball, de connectar amb algú, de viure el moment i de llançar-se a provar coses noves si realment et ve de gust. Per tant, així acabarem amb Another i Thirdy i la cançó Like It. Això sí, tornem la setmana vinent. Aquí mateix, no hi falteu, rebeu una salutació de Joan Soler. Que vagi bé. Salut. Adéu-siau.

0: continguts en xarxa. Ràdio Arenys.
1: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.

0: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM. Ràdio Arenys. Connecta. Ràdio Arenys. La primera en música.
1: El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.
2: See you later, alligator.
3: A partir d'ara, et convidem a escoltar les cançons de la banda sonora de la teva vida. Això és Cocodril Club. T'explica la pel·lícula Albert Malla. She said, I'm sorry, pretty dad.

0: See you later, alligator, que aquí es va dir hasta luego, cocodrilo, és la cançó, un dels primers rocs de la història, que va inspirar el títol i la filosofia musical d'aquest programa, que et convida a compartir un viatge apassionant per la màquina del temps. Des del llunyà octubre de 1993. El nostre pare artístic, Bill Haley, i el seu grup, These Comets. Què tal, Coco? Com ho portes? Algú va dir... La felicitat sempre ens espera en algun indret. Ah, això sí, amb la condició de que no anem a buscar-la. Busquem la teva complicitat, la teva col·laboració, perquè això... Això ho fem junts.
1: Estic molt content d'aquest programa que feu, que en tindríem que fer més a totes les ràdios. Bueno, escolta, mira, voldria que em posessis, que estic aquí amb la dona, a veure si ens posem una mica bé, la cançó aquella de Melodia Encadenada, que no me'n recordo qui la cantava. Val? Vinga, continua així, que és collonut, això.
0: Doncs la cantaven els Righteous Brothers, i va ser un èxit el 1965, però la majoria de la gent la recorda des de 1990, quan va ser inclosa a la banda sonora d'una pel·lícula molt taquillera que es deia Ghost, Fantasma, amb la Gookie Wolver, però ja s'havia escrit per una altra pel·lícula el 1955 i va passar sense pena ni glòria, eh? Concretament per la pel·lícula Enchained. Sí, algú diu Melodia Encadenada, altres diuen Desencadenada. És Desencadenada, eh? Enchained Melody, que va ser número 1 als Estats Units, també a Gran Bretanya, per als Righteous Brothers, formats al comtat d'Orange, a Califòrnia. Això està a prop de Los Angeles. Bé, als Righteous Brothers estava Bill Medley, que hem escoltat després, en solitari, o al costat, per exemple, de Jennifer Warnes, cantant la cançó d'Oficial y Caballero, i el seu company Bobby Hatfield. Per cert, que aquesta ha estat sempre, històricament, la balada més sol·licitada en aquest programa. Oh.

0: Enchanted Melody, melodia desencadenada, també és una de les cançons més versionades de la història i dels lents més demanats quan fem de DJ a les sessions de ball del Cocodril.
1: Escoltes Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: A través de 126 emissores arreu de Catalunya, Andorra i les Balears. Mitjançant la freqüència modulada, algunes d'elles també emeten el so en simultani per la tele, per al canal de ràdio de la TDT. I ara també sortim per al nou sistema de transmissió radiofònica DAB+. No perdis la sintonia. Però si no et vols perdre res, si t'has despistat en alguna ocasió, recorda que aquí tens una segona oportunitat. La qual cosa és d'agrair a la vida, oi? Pots recuperar els últims programes emesos per escoltar-los en diferit, íntegrament o per fragments, o per descarregar-los i portar-los amb tu allà on vagis. Pots fer-ho, entre d'altres plataformes, a iVox.com. També a YouTube. I a Spotify. I Amazon Music. I Apple. Ens encanta acompanyar-te al mar o a la muntanya i compartir amb tu tants bons records en forma de música. T'has parat a pensar quines serien les 10 millors cançons de la teva vida? Les que t'han agradat més? Les que potser t'han emocionat més? Les que et porten més bons records? Ara tu estàs pensant, 10? Home, jo en diria moltes més. Sí, sí. Aquí està la gràcia, que ens diguis només 10. Com ha fet en Jordi, enviant un correu aquí. Aquí mateix. A cocodrilclub@gmail.com. Ens diuen al seu mail: hola Albert, felicitats i enhorabona pel teu programa que fa més de 3 dècades que funciona. Soc en Jordi i t'escolto des de Campllong. Però fa molts anys, quan t'escoltava els dissabtes a la tarda, et vaig enviar un e-mail fent un comentari que estaria bé de fer un programa monogràfic tractant el soul amb figures com Arthur Conley, Otis Redding, Clarence Carter, Rufus Thomas i molts d'altres. Desconec si es va fer. Jo crec que sí que ho vam fer, però és que estàs parlant quan jo estava tot el dissabte a la tarda en una cadena que ja no existeix, perquè la van comprar. Estàs parlant que això va ser entre el 2000 i el 2005. O sigui que ja fa una estoneta. Però bueno, prenem nota, perquè qualsevol dia podem tornar a fer aquest monogràfic. Diu, a vegades, per qüestions de feina, em vaig tenir que allunyar del transistor. M'agrada que recupereu aquesta paraula que està pràcticament en desús i que nosaltres estimem tant, el transistor. Tot i que ara la ràdio es pot escoltar a molts llocs, no? A l'ordinador, a la tablet, al mòbil, amb altaveus intel·ligents. Coses que quan va començar aquest programa no ens podíem ni imaginar. Començant pel correu electrònic. En els nostres inicis, els oients participaven només per correu postal, fins que ens van comprar un contestador automàtic. Diu en Jordi, vaig quedar una temporada desconnectat del programa i ara la qüestió és que ja estic jubilat i la feina no m'apartarà. T'envio una llista amb 10 cançons que a mi particularment alguna vegada m'han fet somiar. No sé què et semblarà. Doncs em sembla molt bé. Aquí va la primera. Amb els vells amics Vigis, dels que podríem escollir moltes de bones, oi? Per exemple, la que tu apuntes. I've got to get the message to you. Tinc un missatge per tu.

I've got a get a missus to you. Tinc un missatge per tu. Els Bee Gees de 1968. La primera de les 10 de l'amic Jordi Valls de Campllong. La segona és molt més marxosa. Wilson Pickett i la terra de les mil danses.

és amor. Aquí una de les primeres compositores del rock, una de les primeres autores femenines del rock, Jackie DeShannon. It's the only thing

És una d'aquelles balades que convida a ballar-la de dos en dos. What the world needs now is love. El que el món necessita ara és amor. Un èxit de Jackie DeShannon, nascuda a Kentucky, Estats Units, el 1941. Èxit de 1965. La següent, de l'amic Jordi Ivalls, que ens escolta i escriu des de Camp Llong, a Girona, és el gran tema per sempre de Harry Nilsson de la pel·lícula Cowboy de Medianoche.

Everybody is talking. Tothom parla, sí. I a vegades més del compte. Jo afegiria... Tothom parla, però pocs escolten, eh? També és una virtut saber escoltar. Harry Nilsson, des del 1968. I després Willie Nilsson. Sí? On the road again. Novament a la carretera. On the road again.

Això és Cocodril Club. El programa Revival de la...

On the Road Again. T'agrada fer carretera, cocodril? Sobretot no t'oblidis de la ràdio en el cotxe, eh? Èxit de Willie Nelson, nascut a Nova York el 1941 i que ens va deixar a Califòrnia el 1994. Estem compartint les 10 cançons preferides de l'amic Jordi Valls de Campllong, Girona. I ara, Shawn Calvin, que sonarà per primera vegada, tot i que ha tingut diversos èxits com aquest When the Rainbow Comes, quan surt l'arc de Sant Martí. Pack your bags, clear the floor, let's step back through the open door.

When the Rainbow Comes, quan surt l'arc de Sant Martí. Charlotte Calvin, nascuda el 1956 a Dakota del Sud, Estats Units, ha guanyat diversos premis Grammy, però aquí ningú s'havia recordat d'ella. Ha sonat per primera vegada. I és que encara hi ha tanta bona música per descobrir, per compartir o per tornar a gaudir. Bueno, estem compartint les 10 preferides d'en Jordi Valls. La veritat és que bon gust, bona memòria. I ara una reflexió. Girl, you'll be a woman soon. Estic segur que la majoria de cocos van descobrir aquesta cançó en aquesta versió. Perquè la va incloure Quentin Tarantino en una pel·lícula de molt d'èxit del 93, Pulp Fiction. I a més, sona en una de les escenes més curioses, podríem dir, de la pel·li. Girl, you'll be a woman soon, del grup Purs Overkill. Una cançó que ve a dir, nena, aviat seràs una dona. Però en Jordi ens demana la versió original, que pocs deuen saber que era del gran Neil Diamond.

0: quantes i de molt bones ha escrit Neil Diamond, un dels més grans de la història. Aquesta és de 1967. Girl, you'll be a woman soon. You'll be a woman soon. Nena, aviat seràs una dona. I ara recordo aquella del Serrat que es deia quasi una dona. L'escoltarem en una altra ocasió. Estem compartint les 10 d'en Jordi Valls de Campllong, Girona. I molt a gust. Saps una cosa? La gent s'oblidarà del que els vas dir, s'oblidarà del que vas fer, però mai s'oblidarà de com els vas fer sentir.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: Jordi, m'encanta no ser l'únic que se'n recorda de tamarros oblidats com aquest.

Això és de 1973. Que, per cert, tu ja hi eres? Ah, jo sí. Però era molt jovenet. Eren els Steeler Wheels. I el seu èxit més important. Stuck in the Middle with You. Aquí estic, al mig. With you, esclar. És a dir, amb tu. Permetem, Jordi, i tots els cocos, recuperar un altre tema deliciós dels Steeler Wheels del aquell mateix any, del 73. Aquest menys conegut.

Jordi, l'escollir Steely Will entre les teves 10 preferides em permetràs que els escoltem una miqueta per separat, els dos. Dels dos va tenir més èxit Jerry Rafferty. Gràcies a aquesta cançó de 1978, que molts em demanàveu com la cançó del saxo, i que es diu Baker Street.

Malauradament, Jerry Rafferty, nascut al 1947 a Escòcia, va morir al Regne Unit el 2011. El seu company de la banda, Steely Will, en solitari, menys conegut, com he dit abans, va fer cosetes realment meravelloses. Per exemple, aquesta. Del 79. Back on the road.

Espero que t'hagi agradat, Jordi. Back on the Road. Joe Egan, el 50% dels Steely Wheels. L'altre que hem escoltat abans, Jerry Rafferty. Les teves dues últimes. Aquesta sempre m'ha donat molt bon rotllo, perquè jo crec que la gent que et fa somriure se li hauria de fer un monument. You've done it.

is my little. I'll do what you want, just run away. Fes-me somriure. Era Steve Harley, cançó inclosa també l'any 98 a la famosa pel·li Full Monty, però és original del 75, d'un intèrpret nascut al Regne Unit el 1951, que va marxar a l'altra dimensió el 2024. Fes-me somriure. Diuen que les parelles que es fan riure mútuament duren molt més temps. I parlant de temps, aquest vell amic, enemic, que acaba la vida prenent-nos el pèl. Aquesta és l'última d'en Jordi Valls, del petit dels Vigis, d'Andy Gibb. Time is time. Andy havia nascut a Manchester el 1958, però va marxar molt jove el 1988.

Time is time. Sí, el temps és el temps. Si no hi podem fer-hi res. Andy Gibb, l'última de les 10 preferides de l'amic Jordi Valls de Campllong, Girona. Gironès. Que acaba el seu correu dient-nos: una altra cosa que et volia demanar, Albert, és si tu, que ho saps gairebé tot del món de la música, ja m'agradaria, és si tens notícia d'un conjunt anglès que als estius dels anys 70 tocava a la discoteca Maddox de Platja d'Aro, que a mi em sembla que es presentava amb el nom de Ozzy Lane, i que a la discoteca l'anunciaven com a Ozzy Lane Show. Era tot un espectacle de llums i so. A veure si em podeu ajudar a fer memòria, tu o algun oient que també hi fos present. Potser que vagi confós amb els anys i sigui una altra cosa. Perdona per la pallissa literària, t'escolto cada programa per mitjà de la ràdio, però també molts els tinc gravats per portar en el cotxe. Molt bé, Albert, continua així molts anys més per fer-nos recordar aquelles coses que tant ens agraden. Salut, company, el teu oient Jordi Valls, de Campllong. Doncs mira, hem investigat una miqueta, perquè per edat no, encara no podíem anar a les discoteques. I sí, Ozzy, es deia Ozzy Lane, tens molt bona memòria. Era un intèrpret de soul rock de Nova Orleans que va formar un grup a Londres. Per cert, que una discoteca con Maddox que portava actuacions internacionals i que publicava discos. Mira, això està enregistrat en directe al Maddox, recollit en un disc. Que no estan, per el temps que corria, no està gens malament de qualitat de so. Midnight Hour.

0: Doncs això és molt bo, sona molt bé, Jordi. Gràcies per descobrir-nos Ozzy Lane Show, que actuava, dius tu, als anys 70 a la discoteca Maddox de Platja d'Aro. I potser una miqueta abans, perquè mira, Maddox no tan sols portava actuacions internacionals en directe a Platja d'Aro, sinó que va aconseguir publicar algun disc com aquest, gravat en directe a la sala, a Maddox. El disc es diu Maddox 2. El va publicar l'editora catalana Adixa el 1969. I per si t'interessa, es pot aconseguir, es pot comprar per internet. Era un single que tenia dues cançons. Ara escoltem l'altre, el sensacional Soul, d'aquest fantàstic Ozzy Lane. No perdis la sintonia. Cocodril.
1: Cocodril Club.
2: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM. El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment. Temps de salut. Un espai en el que es parla de medicina tradicional, de medicina alternativa, de psicologia i de creixement personal. En cadascun dels programes es convida a un professional i especialista en el camp de la salut, on parlem de malalties comuns, trastorns i dels diferents tractaments i remeis. Tingueu en compte que la salut és l'estat natural de l'ésser humà. Temps de salut, presentat i dirigit per Josep Torrents.

0: Hola, què tal? Benvinguts una setmana més a Temps de Salut i gràcies per sintonitzar-nos. Tornem a estar aquí amb tots vosaltres per presentar-vos un nou programa relacionat amb la nostra salut i el nostre creixement personal. Esperem que el gaudiu. I abans d'iniciar el programa, volem saludar a tots els oients de la xarxa de ràdios catalanes que emeten Temps de Salut. Tot seguit donarem la benvinguda a en Iago, com sempre, col·laborador del nostre programa de Temps de Salut. Hola, Iago, com estem avui? Com va?
1: Hola, molt bé. Doncs un programa més, no?
0: Un programa més, però amb una cara ben diferent, eh? Cada setmana anem encetant nous programes en diferents cares, diferents entrevistats.
1: Sí, un programa ben diferent als que anàvem fent, no? Un tema força interessant, no?
0: No diguem el què, encara no diguem el què. És un misteri. Després també volem saludar a la Eva Sallés, que estan aquí, doncs, tan simpàtica com sempre, amb moltes ganes, suposo. Com vens avui?
2: Avui vinc vestida de negre.
0: Vestida de negre?
2: Però amb espíritu content, encara que vinguis. Bé. Amb ganes de començar avui en aquest programa.
0: No, i a més també té...
2: A part, aquesta persona que ve avui, no sé, és una persona que dona molt bona energia i tinc ganes de començar la tertúlia.
0: Doncs molt bé, sí, perquè serà una tertúlia, perquè som una cosa...
2: Exacte.
0: No sé si ara parlarem amb ella i ens dirà si s'esperava tanta gent o no. Després també hem de saludar i amb moltes ganes també... També és una persona molt simpàtica, amb Miguel Ángel Segura. Però per què rius?
2: Perquè no ho és.
0: Home, no ho és.
3: Perquè em fa gràcia.
2: Sí, sí que ho és, sí que ho és.
0: No, home, no. Aquí, tots els que estem en aquesta emissora, tots som simpàtics.
2: I tant. Sí.
0: Home, a veure, uns més i els altres menys.
2: És una característica que tenim que tenir, no?
0: Clar. Home, tots ho som. El que passa que a vegades riem més o riem menys. Doncs res, va, vinga. Ara... Sisplau, ara uns moments de silenci perquè hem de saludar en Joan Bosch, que és el capità d'aquest vaixell. Com estem, Joan?
4: Bé, ja podeu parlar, no patiu, que aquí estem com a casa. Escolta'm, avui agafarem una bicicleta, tots, hem llogat unes bicicletes i anirem pel bosc i, escolta'm, anirem on ens porti el caminet.
0: O sigui, va per lliure l'assumpte.
4: Sí, a veure, anirem a fer una ruta i, escolta'm, allà on ens porti el vent.
0: Bueno, està molt bé. Jo, saps quan ho havia fet?
4: Quan?
0: Quan estava al centre excursionista d'Arenys de Mar, que vam anar de campament a Menorca i vam anar amb bicicleta.
4: Doncs mira.
0: Llavors que estava de moda el fet de fer excursions i campaments, no sé si tu n'has organitzat algun, amb bicicleta, el que passa que tenia... Va ser el campament més esgotador de la meva vida.
4: És dur.
0: Perquè has d'estar davant, a darrere...
4: A tot arreu.
0: En fi, a tot arreu, però va estar molt bé. Amb bicicleta, mira, em recorda aquells moments i aquell campament d'estiu a Menorca.
4: Doncs vinga.
0: Doncs vinga, ja ens enfilem, no?
4: Cap a on ens porti la bicicleta.
0: Vinga. Doncs vinga, ens portarà avui a Temps de Salut, ens portarà aquesta bicicleta en un món tan antic com la mateixa humanitat, el de les plantes medicinals i remeieres, un món de saviesa popular, de coneixements transmesos de generació en generació que batega els nostres boscos, sovint fora del focus de la medicina convencional. I és que, malgrat els avenços de la farmacologia moderna, les plantes continuen sent una font inesgotable de recursos per la salut. No només perquè molts dels medicaments actuals en deriven, sinó perquè ens ofereixen una manera més natural, accessible i sostenible de cuidar-nos. En un moment en què cada cop més persones busquen alternatives al consum excessiu de fàrmacs, recuperar aquesta memòria corresponent a les plantes medicinals i remeieres no només és útil, sinó necessària, però també comporta una responsabilitat: saber què collim, com ho fem i, sobretot, per a què serveix cada planta realment. Avui, però, no parlarem de plantes exòtiques ni de remeis de països llunyans. La nostra conversa girarà al voltant de les que creixen als nostres boscos, camps i muntanyes. Plantes com el romaní, la farigola, el saúc, la malva o el dent de lleó. Aquelles que els nostres avis coneixien pel nom i utilitzaven per a les afeccions més quotidianes, com ara un mal de panxa, una tos persistent, una ferida que no acaba de tancar-se o un insomni que no ens deixa descansar. Descobrirem els seus usos populars i també aprendrem a distingir allò que és un bon remei del que pot ser un perill. Per guiar-nos en aquest viatge, ens acompanyarà l'Alba Miralpeix Camps. L'Alba és diplomada en educació social, mare, remeiera i acompanyant familiar i emocional a la sexualitat conscient i viu a Sant Celoni.

0: En primer lloc, Alba, donar-te la benvinguda en aquí, en els nostres estudis, i benvinguda i ben retrobada de nou, perquè has vingut aquí a Temps de Salut en una altra ocasió, que ens va agradar molt, i en aquell moment va sortir la idea que ara doncs tenim i que ara doncs, bueno, ens obriràs.
1: Moltes gràcies, un plaer, un goig.
0: Un goig, molt bé. Doncs comencem l'entrevista, ens anirem intercanviant, mirarem de que això sigui una xerradeta. Un, l'altre, jo, doncs, bueno, faré com el estava pensant amb en Xevi, del Barça, no?, que és el que distribueix el joc.
2: Xavi.
0: En Xavi
2: no? Hernández.
0: En Xavi Hernández, sí, em va agradar molt.
1: On està aquest, ara?
3: A Holanda.
0: Ah. Està a Holanda.
1: Ah, ostres.
0: Sí, en Joan em diu que sí, també, però bueno... doncs començarem.
1: Vinga.
0: Alba, tu, entre altres coses, ets diplomada en educació social i acompanyant familiar i emocional a la sexualitat conscient, però, a més, has escollit dos. Aquesta especialitat lligada en el món de les plantes medicinals i remeieres. Perquè, clar, sembla que tot això està com desconnectat, però no. Jo crec que tu això ho deus connectar-ho, no? Per què aquesta afició i també professió, no?
1: Mira, jo sempre dic que comparteixo el que m'he caminat.
0: El que t'has caminat.
1: Amb el que m'he caminat, el que m'ha bellugat com a humana, el que m'ha fet transformar, el que m'ha ajudat a destilar, i allò, aquella medicina que he destilat, és la que comparteixo a qui li pugui servir. Llavors, jo, després d'estudiar educació social,
0: sí,
1: me'n vaig anar a viure a la muntanya amb el pare de la meva filla. Érem molt joves, 20, 21 anys, al Montseny, en una masia sense llum. Vam estar 13 mesos allà, 13 llunes. I jo sempre dic que allà vaig renéixer. I què és el que em va fer renéixer? Algo molt, molt senzill. Sentir-me que formava part del bosc. És a dir, que era una més al bosc. Llavors, al col·locar-me com humana allà integrada, allà vaig començar a rebre la saviesa. M'acostava, caminava les plantes al bosc i em venia, la connexió, em venia molta informació que en aquell moment no ho explicava ningú. A part perquè pensava que haig d'explicar com ho sento, de quina manera ho percebeixo. Clar. Ara, després de quasi 24 anys,
0: sí,
1: ja quan acompanyo passejades o tallers, soc superhonesta, però en aquells moments era... simplement em faltava connectar al bosc i allà em venia tota la informació essencial per mi. Clar, érem recol·lectors, tocàvem quasi l'autosuficiència.
0: Sí.
1: Llavors, bueno, tots aquests anys de muntanya que vam estar, jo sento que allà la vida em va preparar o em va mostrar el que m'ha ensenyat, no? Me'n recordo que anava a prop de conèixer les dones dels pastors de la zona, no? Venia el pastor de la zona. On està la teva dona? A casa. Vull conèixer-la. I escoltava i parlava amb la dona i la dona m'explicava coses. Sempre aquestes dones grans del Montseny em deien: però tu en saps més, tu has estudiat, tu llegeixes. Ja, però jo...
0: És l'experiència.
1: Jo vull
0: és
1: que em donis aquesta saviesa connexió, sí, ancestral. Sí. I per sort vaig tenir la gran sort que les meves mestres van ser aquestes dones sàvies del Montseny.
0: Clar que sí. Llavors, mira, m'agrada el quan dius que quan vas anar a viure en aquesta masia que no hi havia llum, formaves part i eres un element més de la natura i del bosc. Això hi ha qui no ho entén, però efectivament jo també ho sento així. Podent aquí no m'hi sento un element d'aquesta natura, no?, d'aquest dia a dia. Aquí no m'hi sento. Per què? Perquè hi ha impediments, hi ha barreres arquitectòniques, però jo també necessito la natura, com l'aire que respirem. Sort que aquí tenim natura per mar i doncs per la muntanya, no? Dit això, per sortir de dubtes, a veure si ens pots aclarir el què, no? Quina diferència hi ha entre una planta medicinal i una de remeiera? Això, clar, hi ha una gran diferència, no? O no n'hi ha per tu?
1: Hi ha una diferència, però per tampoc sento que sigui molt gran. És a dir, per mi una planta medicinal és la que t'aporta una medicina, t'aporta una droga, aquesta droga, si s'utilitza de manera conscient i equilibradament, és la que ens pot sanar. Aquesta mateixa droga, si s'utilitza d'una manera més inconscient o desequilibradament, es pot transformar en verí, no? Per mi això és la planta medicinal. La remeiera, podríem dir, o la sento, o la comprenc, com que és aquella planta amb la que jo hi puc fer remeis casolans. Per mi, tota planta remeiera entenc que és medicinal. Potser no totes les medicinals són remeieres.
0: Exacte, totes les medicinals poden ser remeieres. Poder les remeieres, clar, jo les associo amb aquesta saviesa d'aquestes persones que, també com tu, un dia van decidir anar a viure enmig del bosc, no sé, construir-se una masia, perquè la cosa deuria anar així, o bé s'hi han trobat també, per la qüestió, doncs, no sé, de feina o el que sigui, no? Però també van aprendre del bosc, també van aprendre dels els seus pares, els seus avis, vull dir, és una qüestió que aquests remeis, vull dir, passen de boca a orella, no?
1: És una saviesa ancestral que, malauradament, que si la societat està emmalaltint, no? Ens estem desequilibrant, ens estem perdent del centre, és perquè aquesta saviesa ancestral se'ns està desconnectant.
0: Llavors, aquesta saviesa de les plantes remeieres, pel teu coneixement, que passa del boca a orella, és una qüestió popular, també hi ha llibres que en parlen, també hi ha escrits, no?
1: Per mi, les grans mestres de les plantes medicinals són les àvies i els avis, les que porten més cicles aquí a la Terra, des d'on jo comprenc la saviesa ancestral. Llavors, no? És com una crida també, i què fem amb les àvies i amb els avis? Que no se'ns retirin de la comunitat i de la societat.
0: Clar.
1: Perquè aquestes persones connectades amb la natura, connectades amb l'entorn, és d'on surt la màxima saviesa.
2: No, el que deies, Pep, abans, que clar, que aquestes barreres arquitectòniques, bueno, aquestes barreres que se'ns posen de no estar en contacte amb la naturalesa, doncs és el que ens fa perdre, no? Llavors, com clar, perquè tu tens la sort, diguem-ne, perquè per mi també és una sort, igual que el que ha dit en Pep, de viure en un lloc que les pots tenir a mà, no? Però la gent que no les tenim a mà, com podem tenir aquests remeis? Com podem? Perquè no pots anar a una botiga, no?, a comprar un fonoll, per exemple, així amb herba, no... Llavors, què ens aconselles? Muntar dintre del nostre piset un per tenir més a prop aquestes herbes? O què ens aconselles tu des del teu punt de vista?
1: Sempre hi ha les herboristeries, que allà quasi podem trobar tot el que necessitem. Però, mira, jo ara us explicaré una cosa. Quan vaig començar a contactar, que tenia 20, 22 anys, és a dir, fa 25 anys o més, jo elaborava moltes coses, molts ungüents, recol·lectava moltes plantes. A mesura que jo anava entrant en la planta medicinal, me n'adonava que cada vegada necessitava menys. Fins al moment que vaig adonar-me que estava utilitzant al llarg de l'any dos ungüents, que de les plantes que recol·lectava n'utilitzava molt poc. Llavors em vaig anar adonant que en el fons hi havia algo vibracional de consciència que ja no em calia utilitzar la medicina. Això és atrevit dir-ho, M'estic atrevint a dir-ho, però ho he experimentat. Llavors, en el fons sento que estem... que la realitat és que necessitem menys del que ens pensem. No? Soc una gran defensora d'aquest decreixement contra algú que va a consumir més, necessitem més. Quin ús fem de tot, fins i tot de les plantes, i en el fons, com més bé anem entrant a la consciència de la planta, del bosc i de la natura, ens adonem que necessitem cada vegada menys, no? Però per mi, lo interessant seria que tinguéssim els coneixements bàsics de com anar al bosc, com recol·lectar, i no tot es pot recol·lectar. Hi ha coses que és important comparar-les a l'herboristeria per cuidar la natura. Per exemple, la farigola.
0: Sí, la farigola, sí.
1: El Montseny està en perill d'extinció. Mm. I sabeu per què? Per el mal ús de recol·lectar-la. Mm. Llavors, jo mil vegades dic, no la recol·lecteu, no l'agafeu, és a dir, aneu-ne a comprar, perquè si no sap recol·lectar o no hi ha la prou consciència de tenir cura i d'allò adonar-me que no puc fer tot el que vull a la natura, és millor que no hi anem, no?
0: Si en cas farem una cosa, farem un espai musical, i això que dius tu de la farigola, que no passi com aquesta cançó de Bus, que ens parla de que t'he trobat a faltar. No ens agradaria, amics i amigues, que ens passés amb les nostres plantes remeieres del Montseny. Endavant, Joan.
3: Vinga, doncs, per començar el nostre trajecte musical, ens arribarem fins a Calafell, Tarragona, per escoltar la veu i la música de Buhos, amb un tema que es va publicar l'any 2021 i que porta per títol, com ha dit el Josep, T'he trobat a faltar. Escoltem-lo.

0: Buhos, t'he trobat a faltar. T'he trobat a faltar és un tema preciós de Buhos, que descriu el buit que deixa l'absència d'algú amb qui es comparteix la vida. Parla de recordar els moments quotidians, les converses i lo complicat que sembla haver desaparegut, com també de les coses senzilles i quotidianes que ens trobem a faltar, com escoltar històries, riure junts o simplement tenir temps per parlar. Per altra banda, reconeix la por i la incertesa que podem sentir quan estem sols, però alhora transmet un missatge d'esperança i resiliència. En definitiva, és una mirada cap al futur amb optimista. Alba, què és més important per tu, tenir fe o l'esperança?
1: Uau. Fe o esperança? És que van de la mà.
0: Sí, van de la mà. No creus una més important que l'altra?
1: Jo li canviaria el nom. Jo sempre dic coratge. Coratge i l'obertura de cor. Per mi és la transformació de fe i esperança que potser deia la meva iaia. És el coratge a atrevir-nos a ser qui som, a ser qui som autènticament.
0: L'essència de
1: cada un. És el que acompanyo cada dia en els nens i els infants. I l'obertura del cor, passi el que passi, sigui com sigui, seguint obrint el cor. Com a individus, com a famílies i com a humanitat tota. Tenir el coratge de seguir obrint el cor, passi el que passi.
0: Iago, tu volies preguntar alguna
2: Quina
0: cosa?
2: Quina planta medicinal consideres que té més, segons la teva opinió, té més avantatges a nivell emocional, en aquest sentit?
1: Jo tinc una planta...

0: emocional i energètic, és una planta que va directament a la ferida. Llavors, tots al viure en aquest món ens toca la ferida humana, no? Llavors, la calèndula és una, per mi és una planta balsàmica que acaricia la ferida, i l'espígol, a part, no?, quan l'olorem, que és directe en el sistema nerviós, no?, un sistema nerviós que té un alt nivell d'estrès col·lectiu, un alt nivell de memòria traumàtica, l'espígol ens porta en un estat de calma absoluta, i també m'enamora perquè és una planta que per mi em connecta a anar diluint tota la memòria d'abús i de violència que portem també com a col·lectiu.
1: I la planta que no voldries veure ni en pintura, si poguessis?
0: No n'hi ha cap. Sento que totes...
1: Emotivament, no n'hi ha cap.
0: Com?
1: Emotivament, no n'hi ha cap que diguessis, mira, jo això, si la puc veure el menys possible...
0: Puc no apropar-me, no utilitzar-la, però sí. Forma part del bosc, i llavors totes tenen la seva...
1: No utilitzar-la. No utilitzar-la a nivell emocional, de dir, mira, no em convé utilitzar-la massa. Perquè potser pot donar una mala vibració.
2: L'ortiga?
0: No, l'ortiga no, estic enamorada. Ah.
3: La tora blava. La tora blava, perquè jo la conec, perquè m'agrada molt anar a Núria. I n'hi ha molta, i de seguida quan bueno, els excursionistes ja ho sabem, no? Però, clar, allà hi ha molt de turisme que no coneix aquest tipus de plantes, i és que diuen que ni les vaques ni els vedells s'acosten a la tora blava ni per ensumar-la. Vull dir, no sé què té aquella planta que és tòxica, no?
0: Sí,
3: és així,
0: però
3: no?
0: També...
3: Oh, és un encant, eh? Tu la veus?
0: És el que t'anava a dir.
3: Però compte, no l'agafis i no la facis utilitzar per qüestions culinàries, perquè t'hi quedes, eh? Segons diuen.
0: Sí. No sé, estaré pensant tota la nit a veure si me n'apareix alguna.
3: Alguna que no... que no vibri gaire bé, que dius aquesta...
0: El que passa que totes tenen la seva funció a la natura,
3: funció,
0: no?
4: Alba, ara que heu parlat sobre la sexualitat conscient, bueno, no té molt a veure, però sobre la salut femenina i els cicles de la dona, hi ha plantes que ajudin a regular, per exemple, el cicle menstrual, o la fertilitat, o la menopausa, acompanyar la menopausa.
0: Sí, jo, com ha dit en Josep a l'inici, no, jo treballo amb la planta més autòctona, és a dir, al Montseny quines plantes tenim? Doncs amb aquestes, tots els remeis que fem amb les nenes i els nens són aquestes. Jo puc fer un remei amb plantes no autòctones d'altres indrets que són fabuloses, però per mi la consciència és amb les que hi ha. I per la dona autorreguladora, per mi la que estic enamorada és la sàlvia. Mm-hmm. Ens serveix per tot, per tot el cicle.
3: Perquè tu allà...
2: Home, jo és que jo estic cansada de...
3: Tu et vens, no?
2: Home, fa 26 anys que em venc.
3: Per això.
2: Vull dir, sí, però bueno, elaborades no... exacte, no en vegetals, sinó encapsulades i tal, però també volia comentar sobretot que és un tema que vigilem amb les plantes, perquè no són innocues. Vull dir, si tu estàs embarassada... segons què no pots prendre, vull dir, encara que siguin plantes o infusions, has de vigilar molt. Per exemple, la belladona és una planta abortiva. Hi ha plantes que poden donar malformacions, bueno, això, Alba, tu ja ho saps, vull dir, que ha de ser una persona experta que t'aconselli. Però a més, ara demanen molta planta a la farmàcia, i també s'està, no sé si és una moda o que la gent...
0: És una moda.
2: Veus, tu?
0: Jo veig que és una moda, és una tendència, hi ha una... Que bé que ens obrim, però per mi la clau és... com us ho diria? Per mi hi ha alguna cosa molt essencial. Com entrem al bosc? Entrem al bosc per fer-ne un ús i utilitzar, o entrem al bosc per ser-ne part? Si tu entres al bosc per ser-ne part, de la manera com acompanyo, entrem al bosc amb els infants, els adolescents i les famílies, és molt difícil que agafis una planta que no toca, perquè hi ha una consciència prèvia. Llavors jo estic super tranquil·la dels infants i adolescents al bosc, perquè no agafaran una planta que no toca, perquè hi ha una consciència prèvia. Si tu entres al bosc perquè vols utilitzar, perquè en vols fer ús, perquè vols fer recepta i perquè et vols posar per sobre de la natura, aquí és on comencen aquestes imprudències, i aquest ús es converteix en abús i aquest abús, no, ens pot portar a el que li ha passat.

0: la farigola al Montseny, no? Que l'estem cuidant, qui estimem la zona i la muntanya, no?
1: Alba, tu et consideres una miqueta bruixa? Perquè parles d'ungüents, de pocions, del que el bosc et parla, de com entres en el bosc... Mm.
0: Sí, és que la bruixa, per mi, el mot bruixa està mal anomenat. Aquestes dones que el 1700, els 1600, 1700 van estar cremades a Europa i penjades a Catalunya, eren dones sàvies que estaven connectades a la natura, que estaven connectades a la seva energia vital, per tant, a la seva energia sexual, que estaven al servei de la comunitat, que tendien a tenien parts, a tenien avortaments, a tenien situacions concretes. Eren dones, moltes d'elles soles, que no hi havia un home al costat. Llavors va ser el millor xivo expiatori. En català, perdó, el...
2: No sé com es diria, però ja ens entenem.
0: És que sé que hi ha una paraula... I...
2: És igual, hauríem de buscar... Sí, ara no tenim el moment.
1: Donaven por per el seu poder,
0: pel
1: no?
0: Pel seu poder. Llavors, sí, soc una considero una bruixeta, sí.
2: Molt bé, més preguntes. Iago, tens alguna pregunta?
3: Creus que les... A veure... Ah, sí. Quines plantes medicinals poden ser molt útils... o útils en general per fer remeis de, diguéssim, per estar per casa?
0: Super, molt bona pregunta. Oli de cops, la flor de Sant Joan que surt a l'estiu. Jo sento que és una planta molt abundant, que si ha fet una bona primavera està, i fer un oli de cops en família i tenir tot aquell remei tot l'any a casa... T'estalvia, amb tot el respecte, Eva, entrar a la farmàcia moltes vegades. Llavors, això és un bé per tot, fins i tot pels farmacèutics, perquè hi ha una consciència popular, també, no? Llavors, l'oli de cops. L'alcohol de fregues d'espígol per les cames, és com...
4: I de farigola.
0: I de farigola. Hi ha quantitat d'olis medicinals. Fes un bon oli medicinal, posa unes gotes d'oli essencial i obre a casa un espai que ens toquem una mica més entre tots, no? Que hi ha algun dolor, alguna tensió. Anem al tacte amb la planta macerada amb oli que ho feien les nostres ancestres, no? Recuperem tot això tan senzill, tan econòmic, que ens porta a tornar a nosaltres, no?
3: Si haguessis d'anar-te'n de viatge, quines plantes medicinals t'enduries a la maleta?
0: Que bones. No m'emporto plantes medicinals.
3: Metafòricament.
0: M'emporto el pròpolis. No em falta.
3: Per què?
0: Perquè si em passa qualsevol cosa, em prenc pròpolis i em recupero de tot. No em falta l'oli d'orenga quan viatjo, el mateix.
4: Antisèptic.
3: I quin consell donaries a una persona que vol posar-se en aquest món? Per engrescar-la, a que... motivar-la, a que volgués introduir-se en aquest món.
0: Que s'escolti tota l'estona primer a ella. I que es rendeixi a la natura abans de fer-ne ús. Que s'escolti ell i que escolti la natura i li anirà vinguent tot donat.
2: Jo em pregunto una altra qüestió. Quines parts de la planta, per exemple, utilitzem o s'utilitzen habitualment per preparar remeis? A veure, tenim la planta sencera ben bonica, la trobem en el bosc. Com es fa això?
0: Totes, és a dir...
2: Tot s'agafa, tot s'aprofita, vull dir.
0: No de cada planta, però hi ha plantes que utilitzaràs la sumitat florida, hi ha altres que utilitzaràs la fulla, n'hi ha d'altres que utilitzaràs l'arrel, hi ha alguna que utilitzaràs els fruits... Llavors, ja en la ramalleria hi ha un gran ventall d'utilitat.
2: Hi ha un gran ventall.
0: I és molt interessant, i això t'ho ensenya la ratafia, l'elaboració de la ratafia. Jo sempre dic que la ratafia, la millor ratafia, la fa la iaia de 90-100 anys, perquè...
2: Coneix tot el ventall, no?
0: I tota l'escolta. A veure, quin temps ha fet?
2: Sí, sí.
0: És a dir,
2: sí.
0: Puc posar això que no ha sortit? No puc. No. És a dir, et rendeixes a la natura, no? Mm. Llavors, allà és molt interessant perquè a la ratafia ho te n'adones i ho aprens. Aquesta s'ha d'acollir florida, aquesta s'ha d'acollir abans de florir, no?
2: Sí, sí, perquè si no la ratafia ja podés diria d'una altra manera. També em pregunto quins són els mètodes de preparació més tradicionals en quant a les propietats de les plantes remeieres, a veure, les infusions. Mm. Però a part de les infusions, quin altre tipus de preparats hi han?
0: Sí, hi ha les infusions, que són les infusions bullides, perquè ens entenguem, i les solars.
2: Sí, sí.
0: I jo sempre dic, no les desmereixem, perquè jo faria monogràfics d'infusions només. Perquè allà te n'adones que amb el més senzill i simple ho tenim quasi tot. Les maceracions de molis, amb olis freds i amb olis calents, els ungüents, que és aquest oli macerat, colat i barrejat amb cera d'abelles. Jo a l'inici dels ungüents els fèiem llard de porc, perquè teníem els nostres porcs i fèiem matança, llavors quasi tocàvem l'autosuficiència, no? O ara, o qui és vegà, pues, utilitza altres maneres, no? Cera de soja o així.
4: Vaporitzacions, potser, també, per fer els baos.
0: Els baos, tant de vies altes com els vaginals, no? També amb la ginecologia, superinteressant, també la ginecologia, amb tot el tema de vapors i...
2: Pues és molt interessant això, però també és interessant aquests espais musicals que anem fent. Cada aquests temps els controlo jo, precisament, aquests temps, perquè tinc aquí davant el crono. I ara ens traslladarem a la primavera, però no a la primavera estacional, sinó a la primavera d'en Vivaldi. Mm. Per la qual cosa hem seleccionat un tema que segurament que tots l'heu escoltat més d'una vegada, però que el tornarem a gaudir. Endavant, Joan.
5: Doncs sí, tot seguit viatjarem fins a Àustria, bé, ni més ni menys, en un concert a Viena, per escoltar un fragment d'un dels concerts per violí i orquestra corresponent a les quatre estacions del reconegut violinista i compositor barroc Antonio Vivaldi. Sentirem tot seguit la primavera, Allegro.

0: Antonio Vivaldi va néixer a Venècia el 4 de març de l'any 1678 i va morir a Viena l'any 1741 amb 63 anys. Era anomenat Il Prete Rosso, el capellà roig, per ser sacerdot catòlic i pel roig. Va compondre unes 770 obres, entre les quals hi ha 477 concerts i 46 òperes. És especialment conegut en l'àmbit popular per ser l'autor de la sèrie de concerts per a violí i orquestra Les Quatre Estacions. El fragment de la primavera que acabem d'escoltar està compost per a violí solista i orquestra barroca de corda, violins, violes i allò que s'anomena el baix continu. Aquesta obra consta de tres moviments: primer allegro, segon llarg i un de tercer allegro. Alba, a la primavera les plantes medicinals i remeieres fan el seu màxim ressorgir. Per exemple, el mes de maig és una bona època per sortir a passejar i recol·lectar algunes d'aquestes espècies per fer-les servir a la cuina o preparar remeis casolans. Com puc recol·lectar amb seny i amb responsabilitat?
1: Molt bona pregunta. Molt bona pregunta. Jo en els infants i els adolescents a l'espai ho tenen claríssim. Quan ens apropem a una planta, imagina't, hi ha un apropament, no? Aquí ja passem del depredador a la persona humana conscient. Això és com m'hi apropo. Llavors hi ha un demanar permís, que qui no ho ha escoltat mai em diu, però què li dic, sisplau? És un demanar permís intern, és un respecte màxim, no? A la natura, a aquesta medicina que ens dona. Sempre ens agrada recordar que la planta és ella, és seva. Llavors, tota aquesta medicina és seva. La gran major part ha de quedar per ella. Llavors, jo em puc agafar una mica que jo necessito. Llavors, jo sempre ho dic, això que agafis, assegura't que ho utilitzaràs. Sigues conscient i honesta amb aquesta part i que em puguis utilitzar o per fer aquest remei o perquè em puguis tenir per tot l'any, però no amb aquesta tendència humana de quiero, quiero i más i más, no. Sí. Sigues honest a que allò que utilitzis el que utilitzaré. I llavors recordar que hi ha una part de la planta que ha de ser pels altres i pels animals que hi viuen. Jo, si cada persona que va recol·lectar comprèn això, em sento superfeliç.
2: I tant, i tant. Jo ara em pregunto en el Montseny, que és el teu hàbitat, el teu bosc o el nostre bosc compartit, quines plantes hi trobem? N'hi ha moltes, però les que ara et venen pel cap una miqueta perquè ens anem centrant, que el Montseny el tenim aquí mateix. També tenim el Montnegre, però més enllà tenim el Montseny, que tots el coneixem.
1: Jo, mira, per la zona que estic hi ha farigola, hi ha romaní, hi ha cap d'asa, hi ha bruguerola, la flor de Sant Joan l'Hipèric, el tàrrec, que és la sàlvia de Prat, la remantarora a la tardor, que és una de les úniques plantes medicinals que està ara, que és pels mals de panxa, aquests virus de tardor, és super sàvia la natura. Què més podem trobar? La dent de lleó, no sé si l'he dita. L'àrnica borda, l'àrnica falsa, que també hi ha un àrnica al Montseny.
2: La menta, la menta també la trobem?
1: La menta, hi ha una venta que li diuen menta gatera, menta borda, pels
2: vorals.
1: Sí, també
2: la trobem.
1: També hi ha la tarongina, la melissa, a les zones on hi ha...
2: La melissa.
3: Sí. El fonoll, potser, també.
1: El fonoll, també, molt fonoll. Què més? Hi ha molta. La camamilla salvatjada, no és la que coneixem, però n'hi ha una també que se li anomena borda. El llor...
2: També aquestes plantes remeieres, no? Diguem-ho així, que m'agrada més, eh? Sí. Remeieres. Tu, clar, les deus tenir ubicades, no? És com aquell que va caçar bolets, no? Dius, mira, per aquí cada any sembla que ens sortiran, que això és un altre món, el món dels boletaires, no? Anar a caçar bolets, que es diu. Llavors també deu saber a on hi han, no ho sé... farigoles, on hi ha romaní, on hi ha el saúc, la menta, o no se sap, això?
1: És que ara estan amb vosaltres, m'agrada, perquè espero que se'm torni a reconnectar el meu esperit més nòmada. Ara, en aquests anys d'acompanyament a la sexualitat, m'estic tornant més nòmada i m'asseguro que allà on estic cada dia hi hagi de tot.
2: És
1: a dir, nosaltres plantem i hi ha el bosc que trobem. És a dir, abans, anys enrere, fa 5, 7, 10 anys, em bellugava i a la primavera ningú volia anar amb mi al cotxe, perquè parava cada dos per tres emocionada. I m'anava a recol·lectar i t'enfiles pel Montseny i saps què trobaràs. Però ara estic d'una manera més nòmada, però si t'obres al bosc és superxulo, perquè hi ha de tot, hi ha el mateix tota l'estona, eh?
2: A mi, per exemple, em costa, jo sóc bastant... No sé quina paraula utilitzar, perquè tampoc em vull menysprear ni molt menys, però em costa memoritzar aquestes plantes, em confoc, no? A vegades, ostres, com podem diferenciar una farigola d'un romaní o d'un saúc? A veure, la farigola, què té que no tingui el romaní? Tots l'hem vista, però explica'ns-ho a la teva manera, que ho expliques tot molt bé.
1: Bueno, aquestes tres que has posat és molt fàcil.
2: A veure, va.
1: Després hi ha coses interessants de diferenciar el saúc d'una planta que sembla saúc, que és tòxica, que no ho és, no? Llavors, quan jo faig les passejades, poso atenció a aquestes coses per tenir la cura que ha comentat l'Eva, no? Però la farigola és tota petita, amb una floreta preciosa. La farigola és una gran mare per mi, però és molt delicada. No la vulguis agafar amb l'aixada per emportar-te-la a l'hort o al jardí de casa teva, sisplau, perquè la farigola morirà. És molt delicada. Clar. En canvi, el romaní és més gros, és més gros. Mata, el pots és tallar més... i rebrotarà. Jo he vist aquests últims anys de bogeria amb el canvi climàtic florir el romaní 4 i 5 vegades a l'any. Uau, què està passant,
2: sí,
1: no?
2: Sí, sí, sí.
1: El romaní té una flor més grossa que es pot menjar a les amanides, que és molt bona. I el saúc és un arbust. Llavors ja és arbre amb una flor blanca a la primavera, sí. I aquesta flor blanca transforma en fruits a la tardor.
2: Molt bé, ja hem d'anar tancant aquest primer capítol. Se'ns ha passat volant. Jo, la veritat, volia saber més de... Bueno, la farigola la coneixia. El que passa que jo sóc d'aquells que em faig embolics, eh? Amb els bolets també em passa. Conec els tres o quatre bàsics i després me'n poses un altre, que és d'un altre color, i ja vaig de boli. I m'agradaria ser un expert, un petit expert amb les plantes remeieres d'aquí al Montseny. Ja ens informaràs, perquè sabem que organitzes tallers d'aquest estil. Quan els fas? No volem dates, però...
1: Els faré a la primavera, i et trucaré perquè vingues.
2: Va.
1: Perquè vingueu, vaja.
2: Perquè vinguem, sí, els de temps de salut.
1: Exacte.
2: Pensa en la gent de temps de salut.
1: Total.
2: I ràdio oients, també.
1: I anem allà a fer una...
2: Home, és que ja n'hi ha prou. Estic una mica fart de confondre'm.
1: Doncs...
2: I també, no sé, a veure si enganxo algun boletaire perquè em digui, escolta'm, això què és, un pinatell? No, el pinatell els conec, però també hi ha unes...
3: Rovelló i pinatell s'assemblen molt,
2: sí,
3: no?
2: Sí. I bé, hi ha molts bolets que també a vegades els confon. Doncs va, vinga, a la teva mà. Vindrem?
1: Total.
2: Vindrem.
1: Convidats.
2: Bueno, per tancar aquest bloc, queden més preguntes, però bueno, les aprofitarem amb els següents capítols que tenim preparats. Si hi ha algun radiooient que està interessat en el contingut d'aquest programa i o volgués participar en un d'aquests tallers tan ben parits que organitzes, què hem de fer? Amb qui hem de recórrer? Pàgina web, telèfon, mòbil...
1: Doncs mira, el més fàcil és Instagram, Alba Mira el Peix Camps, i allà em trobeu sempre.
2: Instagram, sempre a l'Instagram.
1: Sí, si no, la pàgina web també.
2: Com la teva pàgina web també és Alba Mira el Peix. Doncs ja ho sabeu, nois i noies, amics i amigues, Alba Mira el Peix organitza uns tallers de plantes medicinals, perquè no ens confonguem d'una vegada. Jo ho dic perquè sóc bastant despistat. Llavors, esclar, és que a mi m'agrada tirar la foto, que em deixaràs tirar una foto.
1: I tant.
2: La foto i a sota posar el nom, no?
1: De la planta.
2: Clar.
1: Sí. El que passa com poquetes, eh?
2: Poquetes?
1: Jo sempre dic una cosa.
2: És que abans ho has dit.
1: És que sempre dic...
2: Què dius?
1: No, convido a que no prenguin apunts, perquè sempre els dic, després d'un taller passejar 3 hores, com a molt hauràs integrat 3 plantes.
2: Clar.
1: Queda't amb aquesta integració i a la següent passejada n'integraràs 3 més.
2: Està bé. No, perquè passa això, perquè en veus de tantes... classes i tipus, que al final ja distorsiones o no te'n recordes. Bé, doncs veig que sóc una persona normal i corrent,
1: i
2: que això és el que memoritzo amb una passejada, 3 o 4 com a molt.
1: Està superbé.
2: Doncs res, amics i amigues, doncs ara obrirem un altre capítol, que és el de la nostra recomanació setmanal.
4: Un espai en el que us voldrem recomanar tot allò d'interès relacionat amb la nostra salut i el nostre creixement personal.
5: Avui us recomanem dos llibres molt interessants. El primer que us proposem porta aquest títol, Planta, Remeis i Cultura Popular del Montseny, etnobotànica d'una reserva de la biosfera. Escrit per Maria Àngels Bonet Galobart i Joan Vallès Xirau. La Maria Àngels Bonet és llicenciada en farmàcia, etnobotànica i escriptora. La seva obra se centra en l'estudi de les plantes medicinals, els remeis tradicionals i la cultura popular, especialment a les comarques del Vallès Oriental i el massís del Montseny. En Joan Vallès és llicenciat en farmàcia, botànic, etnobotànic i escriptor. És professor de botànica a la Universitat de Barcelona des del 1982 i catedràtic des del 2006. Publicat per Brau Edicions l'any 2006, escrit en llengua catalana i té 776 planes. Josep, explica'ns una mica de què va.
2: Faré un resum molt breu perquè tenim un segon llibre que inclús el tenim aquí en els nostres estudis, que us en volem fer 5 cèntims. Aquesta obra és un estudi etnobotànic exhaustiu sobre les plantes remeieres del massís del Montseny, realitzat des d'una doble perspectiva botànica i antropològica. El llibre no es limita a fer un catàleg d'espècies, sinó que aprofundeix en la relació entre la població local i el seu entorn vegetal, recollint i analitzant els coneixements tradicionals que han perviscut al llarg dels temps.
5: Anem al següent, que tot seguit el que recomanem és La màgia dels cercles, el plaer de les nenes. Les seves autores són l'Alba Miralpeix, la nostra convidada, i la Montserrat Romero, il·lustrat per la Marta Vallvehí. Josep, no sé si ens pots explicar una miqueta de què va.
2: Sí, una miqueta, també farem una sinopsi curta. Aquest conte és un conte, és un gran regal on podem percebre com es trenca el silenci entre la sensualitat i el plaer sexual en la pubertat. Ens fa viatjar per un món on les nenes exploren el seu cos i el seu univers intern des d'un lloc de confiança, curiositat i naturalitat. Alba, a grans trets. Sabíem que avui ens veuríem, no podíem passar per alt aquest llibre, que el tenim aquí. Aquest llibre de contes neix a partir de la vostra experiència dels cercles, de tot això que organitzeu?
1: Sí, són aquests 10 anys de vivència amb els cercles i és aquest obrir espai a que els nens i les nenes es puguin expressar i es puguin donar el que mereixem.
2: Molt bé, on el podem trobar, aquest llibre? Està a Amazon, on te'l tenim? O el tens tu?
3: A casa seva.
2: El tens tu, a casa teva?
1: Sí, el dia de la passejada allà el podeu trobar.
3: Sí, està allà.
2: Està bé, tu. M'agrada la idea, això ho fa, sí. Perquè hi anem.
3: Jo aquí hi anem.
2: A la primavera, però si encara queda per la primavera. Alba,
1: no, també a l'Instagram, fer... a la web, i els enviem a casa. Aquí. Hi han moltes llibreries que els tenen.
2: Hi ha moltes llibreries per aquí al Maresme.
1: Aquí al Maresme, veus? Ho haig de mirar. Aquí al Maresme...
2: Molt bé, doncs res, va. Vinga, confiem que el trobarem. La màgia dels cercles, el plaer de les nenes, Alba Miralpeix, Montse Romero i també la il·lustració, que és molt xula.
1: És preciosa.
2: Vull dir que s'ho ha treballat preciosa. Molt la Marta Vellveí. Doncs res, ara, si en cas, farem una cosa. Tancarem amb el racó del conte.
4: El racó del conte. Un racó de saviesa i ple de reflexions.
2: El tresor del bosc. L'àvia Mercè sempre deia que el bosc era la seva farmàcia. Jo, de petit, no l'entenia. Per a mi, el bosc era un laberint verd ple de misteris, però ella m'hi duia cada dissabte al matí amb un cistell penjat al braç. Mira, aquesta és la camamilla, em deia, assenyalant unes floretes blanques i grogues. Quan tinguis mal de panxa, t'has de fer una infusió.
6: I jo les mirava, intentant recordar les seves paraules mentre l'olor del romaní i la farigola omplia l'aire. L'àvia coneixia cada racó del bosc. Sabia on creixia l'herba de Sant Joan, amb les seves flors grogues que semblaven petits sols, i la cua de cavall, que feia servir per als seus dolors de reuma. Vaig passar les hores següents recollint les seves arrels, mentre l'àvia em parlava de les propietats de cada planta. L'arç blanc per al cor, la sàlvia per a la gola, el llorer per les digestions. El bosc deixava de ser un laberint i es convertia en un llibre obert.
5: però el seu tresor preferit, ni més ni menys, que era el Roser Bord, amagat en un clar on el sol, que hi tocava, i tocava força. Els seus fruits vermells, els citrons, feien de l'àvia un alquimista. Quan vinguin els refredats, em deia, amb una mica d'aquests i de mel, et prepararé un xarop que et curarà del tot. Ara, quan miro sol pel bosc, reconec cada planta i sento la seva veu en el vent. He après que les remeieres són dones que escolten la terra i entenc per què l'àvia m'hi duia cada dissabte, no sols per curar el cos, sinó per ensenyar-me que la natura és una farmàcia viva i que el coneixement de les plantes és un tresor que es transmet de generació en generació. Quan recullo valeriana o camamilla, sé que estic tocant la memòria dels qui van venir abans. I quan faig una infusió, no sols aprenc una medicina, bec l'herència de l'àvia, la saviesa del bosc i la màgia de les plantes que curen.
2: Molt bé, què t'ha semblat?
1: M'encanta.
2: Ho hem tancat d'aquesta manera. És la primera vegada que expliquem aquest conte. A vegades hi ha contes que són únics. A vegades hi ha contes que els necessitem escoltar més d'una vegada. Aquest us asseguro, amics i amigues, que és el primer cop que el llegim. I a veure, inclús al final, quan recitava en Joan, perquè en Joan és també un gran explicacontes, quan diu, quan recullo valeriana o camamilla, sé que estic tocant la memòria dels qui van venir abans.
1: Preciós,
2: és així?
1: Preciós, preciós. M'ha arribat.
2: T'ha arribat, no? Jo també, bueno, no dic la pell de gallina, però gairebé, perquè m'ha fet vibrar i també entendre que hi ha una herència, que no tan sols és el que veus, que palpes, sinó que darrere d'aquell efecte visual, olfactiu o el que sigui, a darrere, doncs, hi ha també memòries que estan allà vibrant, no? Sigui l'àvia, la besàvia, o siguin els nostres ancestres. Per tant, que, no sé, per tancar, què t'agradaria dir? Què t'agradaria recomanar a tots aquests que som uns enamorats del bosc i de la natura? Perquè, bueno, ens fixem en aquests habitants, no? Perquè són habitants, plantes, herbes, arbusts, pins, roures, etc. Què ens recomanes?
1: Doncs mira, escoltant-te i escoltant el que acabes de llegir, em ve la recomanació d'honrar.
2: D'honrar
1: els ancestres, agrair.
2: Honrar.
1: D'on venim. I honrar també tot l'invisible que no es veu en el bosc.
2: Pues sí.
1: Tots mira, els elementals, tots els elements, tota l'energia invisible que sosté que allò, que la natura segueixi oferint abundància.
2: Molt bé, doncs sí, és així. Jo també ho penso igual. Doncs res, fins aquí el temps de salut. Moltes gràcies, Alba, per els teus coneixements, per les teves aportacions, per la teva saviesa, per acompanyar-nos a temps de salut.
1: Un plaer, un goig. Moltes gràcies a tots.
2: I res més. Sempre acabem igual, eh? Faig una miqueta d'exposició i tanquem, a veure si us agrada la manera que tanquem. I res més, rebeu una cordial salutació dels que us han parlat durant aquests 55 minuts i han fet possible que aquest programa us arribi a les vostres llars, un servidor, en Josep Torrents, en Iago Paricio, l'Eva Sallés, en Miguel Ángel Segura, l'Alba, Mira el Peix i a les Vies del Son, Joan Bosch. Procureu ser feliços i recordeu que tot allò que necessitem per curar-nos ja està present a la farmàcia viva de la Terra. Abraçades i petons i fins la setmana vinent.

0: Ràdio Arenys, la primera en actualitat. El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.
1: Coses que passen, un podcast d'històries reals presentat per Aniol Ribas.

agost de 1991. Un home està tancat en una casa de vacances a la vora del Mar Negre. Fora hi ha soldats. Els telèfons no funcionen i la televisió només emet ballet clàssic i comunicats d'un comitè que diu que ell, per motius de salut, ja no governa el seu país. Ell sap, però, que tot això és mentida. El que no sap és què està passant a Moscou, a 1.000 quilòmetres d'allà, ni si el trauran d'aquella casa, viu o mort. Els seus guardaespatlles, desesperats, busquen ràdios velles en un magatzem del servei i enganxen antenes improvisades i, entre el soroll de l'estàtica, comencen a sentir veus en rus que parlen des de fora la Unió Soviètica. Sembla ser que una d'aquestes veus arriba submarinament des d'una platja de la Costa Brava. Aquest home es diu Mikhail Gorbachev i la ràdio que l'ajuda a entendre que el seu món s'ensorra ha estat emesa, en gran part, des d'un camp d'antenes amagat entre les dunes de Pals, a la província de Girona. Ara la pregunta és com és que una emissora instal·lada en un poble de pescadors del Baix Empordà va acabar sent la finestra al món d'un president soviètic segrestat pels seus? Benvinguts i benvingudes a Coses que passen. Jo sóc l'Aniol Ribas i avui parlem de Radio Liberty i el cop d'estat de 1991 a la Unió Soviètica.

Per entendre bé tot això, hem de tornar una mica enrere. De fet, bastant. Ens situem a finals dels anys 40, quan acaba de començar la Guerra Freda, i Washington té un gran problema. Darrere del taló d'acer de la Unió Soviètica, la informació que arriba a la població ve filtrada o directament inventada pels governs comunistes. Cal, doncs, una manera de poder trencar aquest monopoli i que arribi la informació i propaganda estatunidenca. És precisament per aquest motiu que el 1949 es funda el Comitè Nacional per una Europa Lliure, que crea Radio Free Europe, pensada per als països satèl·lits: Polònia, Hongria, Txecoslovàquia, Romania, Bulgària. Dos anys més tard, el 1951, neix una germana bessona d'aquesta Radio Free Europe, amb un objectiu encara més ambiciós: entrar directament dins la Unió Soviètica. Aquesta es dirà Radio Liberty. Tot i tenir objectius una miqueta diferents, totes dues emissores comparteixen una característica que durant anys es va mantenir amagada al gran públic. És que estaven finançades i supervisades per la CIA. I és que aquest fet no es va fer públic fins al 1967, quan la revista nord-americana Ramparts ho va destapar. A partir d'aquell moment, i durant els 70, el finançament es va fer oficial i públic a través d'una assignació directa del Congrés dels Estats Units, i no pas de manera clandestina i amagada, com s'havia fet llavors pel Servei d'Intel·ligència americà. La seu de redacció d'aquest projecte s'instal·la a Múnich, que llavors és Alemanya Occidental. Allà s'escriuen i es graven els programes en desenes de llengües diferents: rus, ucraïnès, les llengües del Caucas, les de l'Àsia Central. Però hi ha un problema tècnic enorme. Com fas arribar aquestes emissions a una àrea tan grossa? Només la Unió Soviètica sola tenia uns 22 milions de quilòmetres quadrats. A més, ho havies de fer travessant fronteres blindades i un sistema soviètic que, lògicament, intentava bloquejar la senyal amb interferències. La resposta va ser força bruta. O bé, potència bruta. Calien antenes gegants, en llocs oberts, sense obstacles, i, si pot ser, amb el mar davant per fer de reflector de les zones. Després d'estudiar diverses ubicacions arreu d'Europa, els tècnics nord-americans hi troben el lloc perfecte aquí ben a prop, a la platja de Pals. Actualment, Pals té uns 2.500 habitants. Als anys 50, però, eren uns 1.500. Un poble més aviat tirant cap a petit, tot i que, esclar, n'hi havia molts menys habitants. Els palsencs, com a la majoria de pobles costaners de l'època, vivien bàsicament de la pesca. Així doncs, aquesta és la localitat que Estats Units escull i compra més de 300.000 metres quadrats de terreny i el cedeix a l'estat espanyol, que en aquell moment encara rau sota la dictadura franquista. Cosa que no deixa de ser una gran ironia. Un règim autoritari acull a casa seva una emissora dissenyada per combatre un altre règim autoritari, en nom de la lluita anticomunista que Franco havia fet servir per justificar-se des del primer dia. Les obres avancen ràpid. S'instal·len 6 transmissors d'ona curta de 250 kW cadascun, una potència descomunal per l'època, i un bosc d'antenes que amb els anys arribaran a fer 166 metres d'alçada. Aquesta alçada equival a la meitat de la Torre Eiffel cada una. És a dir, un bosc d'antenes de la meitat d'alçada de la Torre Eiffel a la platja de Pals. El 23 de març de 1959, a les 3 i 5 minuts de la matinada, Radio Liberty emet per primera vegada des de Pals cap a la Unió Soviètica. L'arribada de l'emissora canvia el poble. Es donen feina a prop de 200 persones: tècnics, traductors, personal de manteniment, la gran majoria veïns de la Costa Brava. Cobren salaris lligats a l'IPC i treballen jornades de 40 hores setmanals, condicions que als anys 60 eren un gran privilegi a l'Espanya franquista. Els programes arriben enllaunats en cinta des de Múnich fins a l'aeroport del Prat i des d'allà en cotxe fins a Pals. Els operaris que hi treballen sovint no entenen ni un mot del que emeten. No saben rus, ni ucraïnès, ni altres llengües lligades al bloc soviètic. Només vigilen que els transmissors no fallin. El que emeten, però, és de tot menys neutre. Notícies sense censura, música, cultura, literatura prohibida i també propaganda estatunidenca. Per a milions de persones a l'altra banda del taló d'acer, aquella veu metàl·lica que travessa les interferències soviètiques era senzillament l'única font d'informació que no venia directament del Kremlin. Tot i que, esclar, aquest projecte molestava els dirigents soviètics.
El 21 de febrer de 1981, a Múnich, la seu central de Radio Free Europe i Radio Liberty va patir un atemptat amb bomba. Quatre treballadors van resultar ferits greus. Anys després, un cop oberts els arxius de la policia secreta d'Alemanya de l'Est, la Stasi, es va saber que l'atac havia estat organitzat pel tristament famós Carlos, el Chacal, i pagat pel règim comunista de Nicolae Ceausescu a Romania, que volia silenciar el servei romanès de l'emissora. Va ser l'únic atemptat conegut del Chacal contra un objectiu nord-americà, i el que mai, però, va reivindicar. Tot i així, l'atemptat no va aconseguir el seu objectiu. Les emissions van continuar, també des de Pals, sense cap interrupció. Cinc anys més tard, el 1986, Radio Liberty va tornar a demostrar el motiu de la seva existència. Quan va explotar el reactor de la central nuclear de Txernòbil, a Ucraïna, les autoritats soviètiques van intentar amagar la magnitud del desastre als seus propis ciutadans durant dies. Mentre la premsa oficial callava, milions de persones a l'est d'Europa van assabentar-se del que realment havia passat escoltant Radio Liberty. I és així com arribem de nou a l'agost de 1991, el moment amb el que hem obert aquest episodi. Mikhail Gorbachev, l'últim líder soviètic, havia marxat de vacances a la seva casa de camp de Foros, a Crimea, amb la intenció de tornar a Moscou el dia 20 d'agost per signar un nou tractat amb què donaria més autonomia a les repúbliques soviètiques. Resulta, doncs, que un grup de dirigents comunistes de línia dura, contraris a aquesta reforma, van decidir que calia aturar-lo. El 18 d'agost li van tallar totes les comunicacions amb l'exterior i el van deixar retingut a la casa de camp envoltat de guàrdies de la KGB, sense poder sortir de la seva residència. Van romandre incomunicats 73 hores. Però els oficials de la seva guàrdia personal, per iniciativa pròpia, van trobar ràdios velles en un magatzem de servei i els hi van improvisar antenes per captar emissores estrangeres. Segons les seves pròpies paraules, la BBC i Radio Liberty eren les que se sentien millor. De fet, el seu gendre, Anatoli, fins i tot va aconseguir sintonitzar emissores occidentals amb un petit transistor Sony. I va ser així, escoltant retalls d'informació filtrats a través de l'estàtica, com Gorbachev i la seva família van anar reconstruint el que estava passant realment a Moscou. Que hi havia carros blindats al carrer, que Boris Yeltsin estava plantat davant del Parlament rus, que el cop d'estat estava fracassant. I una de les veus que sentia en aquell moment el líder soviètic, es creu, havia arribat fins a la seva casa de camp aïllada, sortint des d'aquell camp d'antenes vora la platja de Pals. El 21 d'agost, Gorbachev va poder tornar a Moscou. El cop havia fracassat, però res no tornaria a ser igual. En pocs mesos, la Unió Soviètica deixaria d'existir. Quan la Guerra Freda es va acabar, l'emissora que havia estat dissenyada per combatre-la va començar a quedar sense sentit. La Unió Soviètica ja no existia i les seves antigues repúbliques anaven creant, amb més o menys èxit, institucions democràtiques i mitjans de comunicació propis. L'any 1995, Radio Liberty es va integrar dins l'Oficina Internacional de Radiodifusió, juntament amb la Veu d'Amèrica. El contracte entre Espanya i Estats Units per la base de Pals s'estenia teòricament fins l'any 2015, però tots els governs van decidir posar-hi punt i final abans. El 25 de maig del 2001, a les 10 del matí, Radio Liberty va fer la seva última emissió des de la platja de Pals, després de gairebé 42 anys ininterromputs. Com a part de l'acord de tancament, els transmissors d'ona curta es van cedir a Radio Nacional d'Espanya, que els va reaprofitar al seu centre emissor de Noblejas, a Toledo. Llavors, les instal·lacions van quedar abandonades i les antenes, que s'aixecaven fins a 166 metres i es veien des de desenes de quilòmetres, van generar un debat sobre si conservar-les com a memòria històrica o enderrocar-les per l'impacte ambiental i visual sobre la costa. Finalment, es va optar per l'enderrocament.